0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: web. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Catalunya.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora. Programa que cada dia us oferim, dedicada a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa.

Estem escoltant una cançó tradicional de Manlleu i d'aquí un moment començarem amb sardanes, escoltant amb Puigventós de Rubí, una sardana Tomàs Gil Membrado i després Joia Rubinenca de Carles Rovira, les dues amb la copla Ciutat de Girona.

Avui hem començat escoltant les sardanes en Joan, en Puigventós de Rubí, de Tomàs Gili Membrado, i Joia Rubinenca, de Carla Rovira. I bé, continuarem unes quantes sardanes més dedicades aquí a la vila quasi veïna nostra, Rubí. Ara escoltem Festa a Rubí, de Jordi Molina, després A Rubí estem de festa, de Joan Lázaro, i seguidament Sardanejant a Rubí, de Miquel Subirats, totes elles interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar tres sardanes dedicades a Rubí. Festa Rubí, de Jordi Molina. A Rubí estem de festa, de Joan Lázaro. I Sardanejant a Rubí, de Miquel Subirats. Bé, i ara canviarem de cobla. Estàvem escoltant a la cobla Ciutat de Girona i ara escoltarem a la cobla Juvenívola de Sabadell, que ens oferirà en primer lloc l'àvia Carme, de Joan Lluís Moraleda, i després el petit Arnau, de Carla Rovira. Bé, això serà d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell. Ens ha ofert l'àvia Carme de Joan Lluís Maraleda i després el petit Arnau de Carla Rovira. Bé, i ara escoltarem una nova sardana també interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Es diu Complaença, és d'Enric Ortí i és una sardana considerada obligada de tenora. I després, de Conrad Saló amb la Cobla La Principal de la Bisbal, escoltarem l'Albert i en Cesc.

Hem pogut escoltar la sardana Complaença, una sardana obligada de tenora del compositor Enric Ortí, interpretada per ell mateix a la tenora i per a la Cobla Jovenívola de Sabadell, i després l'Albert i en Cesc, sardana de Conrad Saló amb la Cobla La Principal de la Bisbal. Bé, amigues i amics, i vull pillar per acabar dues sardanes més de Conrad Saló: Aura d'Altura, que va ser estrenada l'any 1976, i Preat Company, estrenada l'any 1977. Els escoltarem amb la Cobla La Principal de la Bisbal.

Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el

0: transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Serà no, programa que comença... Tu què deies? Que no presentaves un programa presentar-lo no costa gaire.
1: Ah, avui fa molta calor, el que passa és que a tu no t'afecta.
0: No m'afecta, diu. A tu sí.
1: Tu vas amb aire condicionat incorporat.
0: Incorporat, sí, com els cotxes moderns, no? Que se salven perquè van més ben preparats. Bé, doncs, com sabeu, aquest és un programa que comença sempre, gairebé sempre, vaja, sobre i 8, aquí a Ràdio Molins, i avui estem amb l'Alícia, també.
2: Hola, bona tarda. Que ja arribat... Soc cremadets, una miqueta, que hem vingut.
0: Però... Sí, però no
2: sí, però
0: sé...
2: No vam parlar,
0: però no era... Sí,
2: sempre ha passat.
0: És que parlem molt, tu, jo, eh?
2: Sí, parlem, però molt.
0: Te n'has adonat, d'això?
2: Unes païses, una a l'altra...
3: Cremadets, ho dieu per l'incendi aquest de Gavà?
0: Aquest de Gavà, sí. Ja l'hem vist. Jo l'he vist des de casa.
1: Sí, ha sonat l'alarma.
0: Sí. L'he vist des de casa, jo.
2: Déu-n'hi-do.
0: Diu, guaita, quina fumera hi ha allà. I sí, però es veu que l'han apagat aviat, eh?
2: Sí?
0: Sí, no. Era entre Gavà i Viladecans, això, eh? Vull dir, tal.
1: Sí.
0: Bueno, ja veurem. Espero que no serà com els altres dos, aquell. Boh, mare de Déu, quina manera de cremar, eh? No ho fem prou bé, això, encara, no. Jo me'n recordo d'una cosa que us diré ara. Oh, perdó, que estava presentant la Maria.
2: Sí,
0: la Maria també.
2: La
0: Maria també està amb nosaltres, la Mario, que ja l'heu escoltat, i la Gemma.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs jo me'n recordo que anava a la part de dalt, a la Cerdanya, i allà pujava cap muntanyes, era bastant més jove que ara, evidentment, i ho podia fer...
1: Sense... Carai, la Cerdanya, que pijo, no?
0: Que pijo, sí.
2: Sí, el Gemma era una miquilla pijillo, eh?
1: Carai.
0: Anava a un hotel d'aquests que l'habitació tenia just un bany i ja estava... No hi havia...
2: Home, però si tenia un bany ja dintre, abans no hi havia habitacions amb bany, eh? Abans no, eh?
0: I el vàter també, eh?
2: No, però que dins el bany, els hotels van trigar bastant a posar els banys a dintre de les habitacions, eh?
1: Bueno, jo quan vaig anar a París fa 3 anys, que anava amb Airbnb... Allà als pisos les habitacions són tan petites que n'hi ha un bany per 3 o 4 habitacions.
0: Sí.
2: Ah, sí, també existeix. Sí, però jo vaig estar en un mezzanín. Era un mezzanín. Sabeu el que és un mezzanín?
0: No, a veure.
2: Jo tampoc sabia el que era fins que vaig estar allà. O sigui, és... Imagineu-vos aquesta habitació amb dúplex.
0: Ah,
2: o sigui, en la dalt... No s'aixeca, si tu poses a dormir un llit aquí al mig, imagina't aquí dalt, clar, no te posa... Te tens que ficar pla, no? Això és pla. Vamos, una cosa que jo era... I allò li deien al mezzanín. I després tenia com unes catacumbes, sorties als... O sigui, tu sorties per allà i hi havia uns baixos que eren com unes catacumbes, que des d'aquí qualsevol cosa em trobaré.
0: Que hi havia estalagmites,
2: sí.
0: I tot.
2: No, estalagmites no, però vull dir que era com, imagineu-vos, no sé, que us fiqueu dintre d'una... no sé, d'un sòtan, no?
0: Sí.
2: Però vull dir que amb tot de passadissos...
1: Però tu on vas estar, tu?
2: Sí, al mezzanín. Al mezzanín...
0: Bueno, deixem contestar això de...
1: Sí.
0: Bueno, doncs sí, en una època bastant primerenca, quan els nens eren molt petitots, encara doncs anàvem allà a un hotel que hi ha, que és un hotel que ara s'ha modernitzat, ara sí, ara allò ja és el que tu dius, però

0: època que jo hi era, no, no era pas ni molt menys allò. Això no vol dir que no hi hagués alguna habitació, eh? I llavors allà estàvem bé perquè estàvem com en un cul de carretera, no hi havia trànsit, i els nanos petits, 4, 5 anys, 6, 7, 8, doncs, esclar, vull dir, els podies deixar tranquil i bueno, i gaudies de... I a més, vull dir, a mi m'agradava molt pujar a les muntanyes i muntava excursions amb tota la colla que hi havia per allà i tinc experiències molt maques, gairebé com a psicòleg jo, eh? Vull dir, no, home, tu vols dir que no pujaràs? Hòstia, jo pensava, si a mitja punxada em diu que no, com el deixo aquí, aquest no, no, no sabrà què fer aquí, no? I tal. I els engrescava i pujaven i tal. I, bueno, m'ho vaig passar bé jo com a muntanyenc puntual durant aquells estius, no?
1: Com a guia turístic.
0: Sí. I el Joan, el meu fill, doncs aquell caminava com una cabreta, aquell pujava les muntanyes com si res.
2: Em va portar un dia a caminar, bueno, un dia que vam quedar a Sant Boi, i em va dir, anem a caminar. Mare meva, vam,
1: no
2: tornar,
1: camina, corre.
2: Vam tornar 3 hores després, jo amb la llengua fora.
0: I ella encara, està fresca, ara sí. No ho està tant.
1: Però... Sí, és un...
0: Bé, la qüestió és que n'hi havia, m'ho deien, diu, però no deixes anar el teu fill, no te'n vullis, si arribarà a dalt i allà s'esperarà, vull dir, no hi ha altra cosa aquí. I per l'altra banda no podies baixar. Allò són muntanyes que fan de frontera, evidentment. Són 2.800 o així. I pujava bastant bé, vull dir, en aquella època ara no, que no pujaria, segur. Okay. Segur que no.
1: No sé, Jaume. No, tot és ara... proposar-s'ho.
0: Bueno, però no, ara em sembla que ja...
1: Bueno, jo ja abans t'he explicat que a Jordània Petra, em recordo que vaig pujar 900 esglaons.
0: Sí.
1: Però vaig pujar que, bueno, m'estiraven per una banda. M'empenyen del cul. I jo, però què esteu fent? Bueno, si vaig dir de tot. Uh-huh. De tot. Jo crec que aquella pujada vaig ser el més maleducada del món. Perquè... tenia, sí, és que jo dic que jo em quedo aquí, que no, que has de pujar, que has d'arribar fins a dalt, fins als beduïns.
0: Que no t'hi pots quedar.
1: I, bueno, vaig pujar fins a dalt, que, bueno, jo arribava a dir, bueno, ja et dic, vaig dir de tot, tots els improperis del món, i quan vaig arribar a dalt, els beduïns, o sigui, és que no caminaven, saltaven, volaven, per allà volaven. Mm-hmm. I clar, i te diu, hosti, senyora... Mm. Clar, vinga, bum, doni'm la mà, que volaves. I jo dic, no, que jo, que no m'atreveixo.
0: Que jo no.
1: Però, vamos, una cosa, per això dic que potser t'hi poses i puges.
2: Jo crec que puja segur, saps, si n'hi ha un micro i algú per emetre allà...
1: Sí, ui, tant que puja, encara que sigui a 4 potes, puja. Sí, home.
0: Quatre grapes, que es diu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, o potes o grapes, com tu vulguis.
0: Bueno, no exagerem tampoc, eh?
1: Bueno, jo ara, com les properes vacances que li he estat explicant,
0: sí.
1: Jo us explicaré que me'n vaig 15 dies al Marroc.
3: Mm. Hòstia, que guai!
0: Sí.
1: A morir-me.
0: No.
1: 4 dies al desert.
0: Què s'ha de morir si està ple de...
1: 4 dies al desert. Potser no, ja no torno ni més perquè m'he mort.
0: No.
2: Ja. Ah, tu sí que et direm la pija, però si no pares.
1: La pija, sí.
2: No pares.
1: La pija, et diràs tu els jocs que em fica la meva família.
0: Sí.
1: Espérate. Sí.
0: Espérate.
1: Ja t'ho diré, la pija.
0: Està molt contenta, saps?
1: Estic amb una emprenyamenta que el dia aquest, el dilluns passat, vaig parlar amb la meva germana i dic, és que no teniu cap, eh? No teniu cap, vosaltres no teniu cap. Diu, és que sempre poses pegues. I la meva mare també m'ho diu, tu no, nena, no diguis res, no posis pegues, i tu ves i ja està. Diu, però amb la calor que fot, bueno, sol setembre, eh? De tota manera, però és igual, amb la calor que fot...
0: No, setembre no farà tanta.
1: Jo dic, em cremaré, em moriré allà.
0: No,
3: però és una experiència
1: de morir-se.
3: Brutal.
1: Bueno...
0: Mira, veus?
1: Una experiència brutal. Bueno, ja m'aniré fent el ninxo allà.
0: Ja m'agrada, no, senyor, m'agrada això de l'experiència.
1: Ja t'agrada cremar-te?
3: No, però et poses crema solar cada... No,
1: sí. Sí, bueno, ja m'ha passat.
3: 10 minuts.
1: Sí, crema i aigua pel cap, que això ja m'ha passat,
3: bueno,
1: eh?
3: I un gorro.
1: Molta aigua pel cap. Sí, i amb el gorro posat és igual aigua, vinga, aigua per sobre. O sigui, home...
0: Així és com està parlant tot el viatge.
1: Pues tot el viatge, jo m'estic queixant i no hi ha manera de que m'entenguin.
3: Ai, és que fa molts anys que vull anar amb la furgoneta.
0: Amb furgoneta?
3: Bueno, jo tinc una furgoneta... Oh, bueno, jo tinc una furgoneta que té un llit.
1: O sigui, tens una camper.
3: No és ben camper. Vale. És una mixta que té un llit.
0: Ja
3: i, poca, i poca cosa
0: més. I pots dormir.
3: Ja està, sí. I, bueno, fa ja, pues, cosa de 6 anys que volem anar al Marroc, que el que passa que, bueno, no s'ha donat.
0: No s'ha donat.
3: Però, sí, jo viatjo, jo. Jo viatjo en furgoneta i bueno, per mi és una experiència brutal.
1: Nosaltres agafarem cotxes d'aquells que salten, crec.
3: Que n'hi ha per tot. Mira, jo
1: aquest... li vaig dir, lo del salten...
0: Com cotxes que salten.
1: Sí, però bueno, d'aquests cotxes... Que jo això vaig dir que no, que m'hi negava. Després la meva germana... Dromedario, dic el dromedario, pujaràs tu. No. Tenim unes...
0: una expectativa.
1: Unes d'allò, perquè dic, jo un dromedari, que no pujo un dromedari. I la meva, pues jo sí. I la meva germana és molt més gran que jo, porta 8 anys, però sembla més jove que jo, clar. I ella diu, jo i tant que pujarà el dromedari i el cotxe i tal, i igual, no sé què, no sé quantos. Sí, sí.
0: Però els cotxes que volen... Que...
1: Bueno, crec que van pel, sí, van pel mig del desert.
0: Ah, bueno.
2: I... bueno, deuen ser 4x4.
1: 4x4 que te deus trencar la ronyonada. Jo no, dic, no, això és...
0: Bueno, no, el desert és pla, no?
1: Bueno, no, però les dunes ja, i tot allò no, no és un ja, camí... No.
0: Però el que
1: no és gaire agradable,
0: però el que sap conduir, l'agafa i no d'allò... Tu no la vols, aquesta experiència?
4: Jo al Marroc m'encantaria anar.
0: Ah, sí?
1: Ostres, sí, una altra sí, apunta, sí. Ja són dos. Doncs
0: pues
1: mira, escolta'm, us puc canviar el viatge, eh?
0: També.
1: Desapareixo.
2: Jo... qualse, a mi...
0: Porta'm bé on vulguis.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Però jo més cap al... Jo me n'aniria més cap al fred. Sí, cap a un lloc més fresquet.
2: Bueno, però allà les nits no són càlides, eh? Pots dormir bé.
1: Aquí.
2: I anar amb un, amb un dromedari o amb un camell, jo quan vaig anar a Tenerife, et puges amb un...
1: Si ai, jo no.
2: No, però és que no et puges a la joroba, eh?
1: Em fa pena.
2: Però perquè és com un sí. Cavall.
4: Pues per això, és que també em fan pena els cavalls.
0: Que portin persones.
2: Bueno, home, sí. Mare meva, quines anfitriones per
4: jo
2: fer
4: no,
2: viatges.
4: Jo els dromedaris, els cavalls i tot això em fan pena.
0: Yeah.
4: És que em foto plorar, angúnia.
1: Jo no em pujaré.
4: Veure que els que l'estan obligant a portar dos persones i a lo millor a qualquina més gorda i pesa més, pobre animal... No.
0: Mira,
2: mare meva.
1: No, jo tampoc m'agrada, eh? Ja ho he dit, que no m'agrada. O sigui, que jo pujar no hi pujaré, ho tinc molt clar. Això ja ho saben, eh? Que m'hi negaré rotundament. Que no em pugen allà, ni encara que sigui, ja ho saben.
0: Bé, ja...
1: Tu te pujaries, ara, Maria?
0: Avui, a veure...
3: Doncs pues no ho sé, si em pujaria o no. Segurament no.
0: No?
3: No.
1: Però per lo de la Gemma, no? Que diu la Gemma que li fa coset als animals.
3: No, perquè no ho sé. Vull veure l'experiència, això d'anar al Marroc. Vull fer moltes coses. Jo tinc molt mala experiència d'un cop que vaig muntar a cavall. Llavors, amb 14 anys, el viatge de final de curs, me'n recordaré tota la meva vida.
4: No, clar, i tant.
3: I ja no he tornat a pujar.
0: No, és
3: i llavors no crec que sigui una experiència bueno, a repetir, però com a algú...
1: Que no, amic, perquè que... tothom es pugi allà, perquè que me tinc que pujar jo allà. Que no, home, que no. És que no, perquè tothom ho faci perquè, per la gràcia, i és que quina gràcia fa.
2: Bueno, doncs mirem...
1: És que no fa gràcia.
2: Però no, doncs mirem a la part positiva, que veuràs... la cultura, la novetat, la diferència, el menjar, que vas acompanyada...
1: Els tocos...
2: Que t'has recorregut ja mig món...
1: No, què va, què dius?
2: No sé, jo sempre veig viatjant.
1: Si no passo de la capellà, no passo. No canvio pràcticament de continent.
2: Bueno, una experiència. Segons quines coses, si no t'agraden, no les fas i ja està.
1: No, ja ho sé jo, que ja veuràs tu allà. Que no vull, ja veuràs. Si em passaré tot el viatge igual. Ho sé, sí, ja ho sé. No em passa, ja ho sé, però bueno. M'aguantaran, em porten, doncs que s'aguantin.
0: El que sí que és cert és que ho té claríssim, el que farà, eh? Vull dir, no pujarà ni aquí, ni allà,
1: no,
0: ni anirà dins el desert, ni pujarà...
1: Home, això ho tinc molt clar.
0: Això
1: ho
0: té molt clar, eh?
1: Que, a veure, el que
0: ara, com de... ho resoldrà, això?
1: A veure, clar, la meva mare diu... nena, doncs queda't a l'hotel.
2: Clar,
1: però quin hotel? No.
2: T'han d'agafar un hotel resort, sí, no, d'aquests però... amb pulsera.
1: No, no, això no m'agrada a mi tampoc. A mi l'hotel resort no m'agrada, eh?
2: Tampoc?
1: No, no. Això és un
2: doncs
1: rotllo.
2: Amb un hostal.
1: però la meva mare creu que agafes, vas i tornes, però no, clar, vas fent camí. Sí. Clar, llavors és cada dia una jaima diferent, un lloc diferent. Llavors no, no tornes, o sigui, no me'n puc quedar allà dormint. M'explico, però va, adéu, pues, a casa... Perquè ja em va passar a Jordània, que una de les d'això que van anar a veure lo del sol de mitjanit i les ovelletes pel mig i van anar amb cotxes d'aquest jo em vaig quedar a l'hotel, perquè vaig dir, tan ricament, dic, no, no, jo no vaig. Però aquí no pots, perquè llavors t'hi quedes al darrere. O sigui, no, llavors, clar, la gent se n'aniria cap allà, jo em quedaria allà, i dic, home, doncs pues no. Però clar, jo això, i aixecar-se molt d'hora pel matí, perquè es veu que clar, s'ha de fer molt d'hora pel matí, per mal.
2: Bueno, no, quina princesa. Mira, és que una princesa. No, a tu que et facin les ungles mentrestant, un massatge, fumes amb la pipa, que et posin alguna cosa a la pipa...
1: Què dius? Que m'aportin així una mica de lloc per portar-me. Això sí, veus, no estaria malament. Sí, sí, no estaria malament, però no, no, que no m'acaba a mi de fer el pes aquest viatge, no... Bueno, jo us ho explicaré.
0: Quan tornis ens ho expliques.
1: Quan torni? Bueno, encara no m'he anat, eh?
0: No.
1: Però ja està, no tinc més viatges pendents, eh? Ja està.
0: Què vols dir? Que encara ho pots arribar a evitar?
1: No, no, no, ja ho tenen coll avall. I quan ho tenen coll avall és que vas de cap. Ja t'ho dic jo que sí.
0: Molt bé. Bueno, hem parlat una mica de vacances, suposo que tocava.
1: I vosaltres,
0: avui,
1: no? I vosaltres que teniu previst? Va, vinga. Que jo ja he parlat de la meva desesperació.
2: Jo me'n vaig a Tremp, que fa una calda que flipa.
1: Sí, ja. Unido, també.
2: I Esterri.
1: De neu.
2: Esterri de neu.
1: I també farà calor. Bueno, depèn. Sí, també fa calor. També.
0: Estaràs en un hotel, també?
2: No, amb uns amics.
1: Ah. Bueno, però amb uns amics en un no, hotel o al
2: no,
1: Covarràs?
2: No, que tenen casa.
1: Ah, una casa. Oh.
2: Sí, estem allà.
1: Ah, molt bé. Perfecte.
2: I faig 8 dies la resta aquí a Barcelona.
1: Bueno, jo també a l'agost estaré per aquí, tot el mes d'agost.
2: Sí. Ah.
1: I la Gemma?
4: A Villa Cornellà.
1: Ah, llavors estarem a Villa Cornellà les dues.
0: A Villa.
1: Molt bonica, molt bonic, molt bonic. Sí. I la Maria a Villa aquí.
3: Bueno, jo marxaré amb la furgo, no sé on.
1: Això sí que està bé.
3: Sí, sí, sí, sí, és molt guai. A la muntanya, això sí.
0: A la muntanya, segur.
3: A fer algun cim. Però, sí. Però encara no... No sabem si França, si anirem a... Jo tinc moltes ganes d'anar a Astúries, però està molt massa massificat, o... No sé.
1: Com Astúries és molt bonic, eh?
3: Però l'agost està
1: però l'agost està hi ha molta gent, això tens tota la raó.
2: Clar, però l'agost que no està ple, si està ple a tot arreu.
1: A tot arreu.
3: Però n'hi ha tipus, diferents tipus de turisme.
2: Això sí.
3: Llavors està el... A ver cómo lo digo.
1: Sí, sí, no, no, sí,
3: está
1: sí,
3: el playero que va a la montaña
1: sí,
3: y está el que va a la montaña. Mm. Llavors, quan viatges amb furgo és totalment diferent, perquè al final...
1: T'has d'anar adaptant, no?, sobre la marxa.
3: Clar, és tot sobre la marxa. Llavors, és com un càmping, no? Quan tu vas a un càmping de muntanya a fer una temporada de bolets, per exemple, es veu molt els nens de platja. No sé si algun dia, algun cop... Mm-hmm. Perquè estan en diferent ambient, no? Mm. Pues, Astúries... ara no sé per què deia això, m'he anat.
2: Amb la furgo...
1: Sí, que a França. Va... Furgo, perquè depèn, sí. T'has dit, depenent ja, del lloc, sí. Hi ha un tipus de persona... Bueno,
4: està massificat.
3: Sí, a Gavarnier... No, a Gavarnier, França, aquella zona és diferent, totalment. Perquè... Ja vas molt més tranquil, perquè n'hi ha zones per poder menjar, n'hi ha zones que pots posar ahí tu xiringo, està molt tot permès, aquí no, aquí has d'anar vigilant.
1: Clar, llavors, que allà és diferent, el caravanin sí, és totalment diferent. No
3: es respeta moltíssim, o sigui, la gent respeta moltíssim. O sigui, no es fa soroll a partir de les 8 del vespre. Llavors, clar, perquè tothom respecta que l'endemà la gent matina i fa coses.
0: I
3: els nens pues, fan tiratxines amb la fusta i, bueno, és guai, perquè dius...
1: O sigui, que te n'aniràs cap a França segurament.
3: Segurament, però no ho sé, tinc moltes ganes d'anar a Astúries. El que passa que està molt vigilat a l'agost i n'hi ha molta gent. I n'hi ha molta gent que...
0: Ara hi ha molta gent, a la muntanya, vigilant i...
1: Astúries és molt maco, jo vaig anar fa molts anys, però em va agradar molt, la veritat.
0: A mi em va agradar molt pujar a la Pica d'Estats. Tenia 50 anys ja. I va ser tot un plaer, allò, perquè havia intentat pujar des de Cornellà fins a Montserrat i no me'n vaig sortir, no vaig poder, o sigui, vaig quedar rebentat. I en canvi...
2: Bueno, aquí n'hi ha l'antagonisme, el que puja tot i la que no puja res.
1: Sí, sí, ja et dic, és que és de risa. Jo crec que per fer una pel·lícula de Almodóvar estaria molt...
0: La Pica d'Estat, va ser...
1: I després a dintre d'un cova, a dintre dels coves menjant...
0: És un sostre, és clar, que maco. Va ser molt important. Bueno, ja fa 26 anys, això, Que no som... No, 35.
1: No, 36.
0: 36
1: 35, anys. 35 cap a 36.
0: Cap a 36. No, era...
1: T'has tret 10 anys.
0: Era
1: jo me'ls poso i ells els treu tu.
0: 35 anys fa d'això, ja. Sí, ara ja no. Bueno, però em queda aquest record, no? Jo penso que el que deies tu, tu tens aquesta il·lusió de fer, i jo en aquella època també tenia la il·lusió d'arribar a la Montserrat, que a mi no, em feia gràcia, molta gràcia. Però vaig ensopegar un any que no va ser bo. Va ploure zero, gairebé, tota la primavera. Estava sec tot arreu. Allò em va arribar a marejar, no? I llavors, doncs, bueno, vull dir, va dir, no, anem a la Pica d'Estat. I vaig pujar amb els meus companys de treball. I vam arribar a dalt d'uns 20 que anàvem, em sembla que eren 4.
1: I vas portar la gent de la feina allà, per què? Perquè,
0: no, jo no,
1: perquè però... si donés el fresquito allà, o què?
0: Jo no els vaig portar, jo sí que vaig pujar a dalt.
1: No, ja, però com que anàveu tots de la feina cap allà? Que era
0: mira,
1: un viatge
0: algú
1: de la
0: va
1: feina...
0: Dir que farem un pin... Algú va dir, farem la Pica de l'Estat, va dir, jo també vinc.
1: Ah, molt bé.
0: I vam, ja dic, tenia
1: doncs
0: 50
1: mira,
0: anys.
1: Si feu una Pica d'aquestes, a mi no cal que m'ho digueu.
3: Jo tinc previst fer el Montardo.
0: Un què?
3: El Montardo. Sí, és que volia fer-ho abans dels 40 i ja, bueno, és igual, no passa nada.
0: Ja no.
3: I, però ho faré aquest any.
1: Ho
3: tenia previst per la setmana vinent, però al final no pot ser. Però serà segurament per a la tardor.
0: A la tardor.
1: Vale, tu m'ho expliques.
4: El Montardo, on està?
3: A la Vall d'Aran.
1: Pues tu això m'ho expliques després, o sigui, tot el viatge m'ho expliques i jo, que bé!
3: Sí, bueno, t'explicaré un estiu, tot el que faci l'estiu, i després la de
1: contar.
3: És que fa... Tinc molta, molta il·lusió.
1: I em fa il·lusió que tinguis il·lusió de fer això, però jo també no hi conté.
0: A mi, si em permeteu, ara us explico una petita història que li va passar a la meva pròpia dona. Vam anar a Aigües Tortes. Vam pujar doncs, per allà amb cotxes fins allà on vam poder i llavors caminar i allà vaig veure plorar la meva dona de la satisfacció de caminar fins a dalt a Aigües Tortes, però es va emocionar de tal manera que la veritat penso que valia que ho digués ara, perquè és que encara ho recorda i encara se li entendreix la memòria i el fet de fer-ho. No es creia que de cap manera pogués fer
1: pogués
0: el que
1: fer,
0: va fer aquell
1: clar,
0: dia.
1: És que fa molta
0: i això li va d'allò. Mitja part ja, us sembla bé? Després hem de parlar d'altres coses.
1: Sí. No sé quina musiqueta, veres? No me'n recordo ja.
2: Lo Rodríguez.
1: Lo Rodríguez, això ens estarem al...
2: Hace calor.
1: Ostres, sí.
0: Ah, sí?
1: No. Sí, ja ho veureu. No.

0: Bé, doncs, amics, hem fet aquesta mitja part amb aquesta cançó tan adient, no?, per la sí, època sí, que estem. Eh, que sí?
1: Home, sí, i tant.
0: I la segona deu ser...
1: Hace també. Calor, hace calor.
2: Hace calor, molta calor.
1: Ui, ui, ui.
2: Ui, ui, ui.
0: Molt bé, en aquesta, fet, en aquesta ja, segona part no parlarem pas de viatges i coses d'aquestes i excursions i tal, sí?
2: A mi, si voleu.
0: Home, jo penso que, el, que podríem fer...
2: Ah, no, però sí, és veritat, que escoltar, la Maria tenia previst una altra cosa. Un veritat,
3: bueno, no, no, és, no, és, no és previst, sinó que segueixo l'ordre, no?
0: L'ordre
2: del dia.
3: Jo crec que, bueno, no, no sé, o si sigui, fem una a la xar.
2: No, no, no, ah, bueno, no, no, com tu vulguis. Com, si tenies, tenies pensat alguna
0: cosa. Això és cosa no? teva, va.
3: No, volia seguir l'ordre perquè crec que tots es mereixen ser escoltats.
0: No? Això clar, no hi ha dubte. Molt bé. Doncs vinga, l'ordre.
3: Ara.
0: Aquest.
3: Libertad.
0: Uy.
3: Siento la profundidad perdida de quien hubo de ser la mujer soñada, eterna entre el trigo de los años, madre y niña del recuerdo. Un ángel que está en todas partes como el fuego que no ves. Saber de ella para que todo cambie. La alegría de no ser esclavo sin cadenas. La libertad es el mar con las blancas esportas de amor. Medito para transportarme al perfume del algodón, una esfera de cielo, corazón y esperanza. Su son de risas me adentra en plena naturaleza, verdes ojos de miradas renovadas, fuegos artificiales más allá del pensamiento. En el agosto del amor eres lo único. Agasájame cada palmo de mi energía. Quien yugo lleva el cuello, sabiendo que los ángeles son sonrisas en los ojos.
0: O sigui que molt bé això també, eh? Aquest final, eh? Sonrises en los ojos.
3: És dur, eh? El poema. Sí,
1: sí, sí. Ah, a mi m'ha remogut. Mm.
0: Molt bé.
2: Jo potser però... estic espessa, eh?
0: Eh?
2: Estic espessa.
0: Avui estàs espessa,
2: molt,
0: tu? Que va, no m'ho crec.
4: Jo no m'entero, no, o sigui, no... No aconsegueixo no, connectar.
2: No, jo ara mateix no li he agafat el...
1: Jo he connectat...
4: Sento paraules soltes, però no...
3: Però no les, he no fet les una deixo. Pregunta, i això, és que m'agrada molt aquesta pregunta. A tu t'agrada el reggaeton?
4: No. Oh.
3: No, no t'agrada?
2: Jo també he contestat.
3: Vale. Bueno, pues ja no té gràcia, però... Ah, ho entens?
0: El reggaeton?
4: No, ni molt no, menys. No.
3: La música la sents? La sents? Se pot sentir, sí, la música?
4: No
3: fa, la paraula, mal, sinó la,
4: fa
3: la
4: mal música. Les oïdes.
3: Pues llavors és malament l'exemple. M'havies de dir sí. Llavors jo te diria, pues si entens el reggaeton, que no s'entén, també pots entendre la poesia.
0: Sí.
3: Aquesta és la...
1: Suposo que cadascú li pot donar el significat i a mi, personalment, he connectat amb la meva exparella amb els bons moments de la relació abans de patir
0: la davallada.
1: M'ha portat cap allà. No sé si igual m'equivoco, eh?
3: És que el que té la poesia és que no s'ha d'entendre i no s'ha de... És una percepció, per això deia lo del reggaeton, lo de la música, no? Perquè és una percepció. Llavors, avui tu pots entendre alguna cosa o et porta a algun lloc i la setmana vinent potser la mateixa poesia et porta a un altre lloc o no sents res o no et desperta res o sí.
0: A tu t'ha passat això, eh? Pel que veig.
3: Sí, això passa amb la
0: passa
3: poesia.
0: Amb la poesia.
3: Per això m'agrada la poesia.
0: Uh-huh.
3: I perquè no s'ha d'entendre tot, tampoc.
1: Bueno, no és estàtica. No és... cada vegada et pot despertar un estat, una emoció diferent partint del mateix punt de partida i potser aquesta és la màgia de la poesia, no?
0: Per què no fem una cosa? Per què no la tornes a recitar i ara tant ella com jo també m'hi posaré de tot a tot I el Mario, que encara ho enganxarà més bé, i tu també, no? Sí, ja veuràs com sí.
5: Eh? Sí?
0: Torno a fer, sí, no, penso perquè, esclar, és que ara quedem aquí com una mica fora de joc, no?
5: Quan potser...
0: Potser res, tu no tens res a veure, tira.
3: Siento la libertad 2. Voy a llegir ara los ojos de esta dama muerta me hablan, porque en ellos estuvo el amor y no fue posible albergarla. Esa pon, això és una cita que fa abans de que no he llegit, ¿vale?
0: Sí.
3: Siento la profunda pérdida de quien hubo de ser la mujer soñada. Eterna entre el trigo de los años, madre y niña del recuerdo. Un ángel que está en todas partes como el fuego que no ves. Saber de ella para que todo cambie. La alegría de no ser esclavo sin cadenas. La libertad es la mar con blancas esportas de amor. Medito el transportarme al perfume del algodón. Una esfera de cielo, corazón y esperanza. Su son de risas me adentra en plena naturaleza. Verdes ojos de miradas renovadas. Fuegos artificiales más allá del pensamiento. En el agosto del amor eres lo único. Agasájame cada palmo de mi energía. Que en yugo lleva el cuello sabiendo que los ángeles son sonrisas en los ojos.
2: Pues mira, ara me dona la sensació de que és un amor de l'agost. Un amor d'estiu.
0: Un amor d'estiu.
2: D'estiu, m'ha donat aquesta sensació, no? Perquè era bonès, de petita, de gran... O sigui, tota la, diguem, els focs artificials, no? D'artifici, que suposo que és les papallones, no? Suposo que deu ser això, no? El raig de sol, alegria, però, bueno, però no, sí, però no. I d'alguna manera, no?
3: Sí que és veritat, si faig ara, i sobretot no sé. Això per la Gemma, n'hi ha poesia que és per llegir i n'hi ha poesia que és per recitar. Des del meu no saber, eh?
0: Sí.
3: Perquè n'hi ha maneres d'apropar la poesia d'una manera oral i que s'entengui, que se senti i que...
2: I hi ha poesies,
3: hi ha poesia que només són per...
2: I que tenen missatge, eh? Hi ha moltes poesies que tenen missatges molt concrets que a veure, has d'estar despert per veure-ho. Si estàs una mica, com he dit jo, bastant espessa, pues aquest missatge potser no el veus perquè estàs espès directament.
3: Però jo diferenciaria la poesia oral, que es fa per l'oralitat, a la poesia que es fa per ser llegida. Jo això
0: ho veus diferent, no?
3: Jo ho sento i ho visc des d'aquest lloc, eh? Jo escric perquè sigui llegit i escric perquè m'escoltin.
0: I ho fas d'una manera clara.
3: Clar, jo...
0: O sigui, no, ho fas d'una manera
3: clar,
0: diferent.
3: Clar, perquè al final, tu imagina't, si jo estic aquí recitant 3 minuts, o sigui, i t'estic donant, o faig un recital, o sigui, depèn de com ho faci, pot ser una brasa... Aquí em mataran molts poetes, si m'escolten, no, però no. Pot ser una brasa tremenda. Uh-huh. Bueno, avorres hasta el tato. Uh-huh. Llavors, ho has de fer... És veritat, jo amo la poesia, però és veritat. Llavors... ho has de fer d'una manera pues, amena, propera, o has de fer...
2: El to que li poses...
3: Has de ser textos que arribin que tinguin algun missatge, o no, però que és diferent que per ser llegit. És més íntim llegit.
1: La música pot ser poesia?
3: Això... La música totalment és poesia.
0: És poesia. Totalment és poesia. Això m'ho no
1: ha dit tu. I amb uns els hi desperta una cosa que amb uns altres... Avui parlava amb un amic que determinada música de músics molt bons però que no són per la majoria perquè no acaben d'entendre-ho. Ho entenen més els músics. I n'hi ha música que és més facilona, que és atreu més i per mi, a mi no m'entra aquest tipus de música. Mm-hmm. I la poesia la desconec perquè no la he llegit, però cada vegada que tu has recitat algun poema
0: Has estat el cas.
1: Algú, evidentment que no és com llegir un llibre que dos i dos són quatre. La poesia no mai és dos i dos són quatre per lo que veig, no? Mm-hmm. Depèn de com estàs, del moment... De...
3: Sí, perquè la, sí? La poesia és música. I dos més dos són quatre.
1: A la música?
3: Les... Sí. O sigui, per els accents, per el... Saps? O sigui, no és matemàtica, però podria ser matemàtica.
1: Podria saps? Ser matemàtica la partitura. La no, partitura és matemàtica.
4: Els compassos són...
1: La partitura és matemàtica. Però després, l'emoció que desperta, que amb uns els desperta amb una cosa i amb uns altres no, crec que aquí no entra la matemàtica, entra ja una altra cosa que fa que sigui tan especial la música. Per mi, eh? Jo, per exemple, no sé viure sense música. Igual que segurament tu no saps viure sense poesia. Com jo no l'he descobert, però sempre m'han parlat molt bé i em dona enveja sana que tu tinguis aquesta habilitat per fer-ho, que a mi m'agradaria, però bueno, tot és anar descobrint-lo i tu aniràs tirant del fil amb aquest programa. Anirem a prendre. Però a mi avui m'ha transportat a lo que us he dit. Vale? M'ha abocat això i amb la part més maca de lo que és la, per mi, la relació que s'ha viscut, no? Després l'altra part no té res a veure, però m'ha traslladat aquesta part positiva.
2: I a mi m'ha traspassat una, bueno, no crec, he pensat que era un amor d'estiu de, no sé, i tu m'has dit que a tu què et porta? Ara hauries de donar la teva vera versió, a veure si coincidim en alguna
3: cosa. No, ho deixarem per el proper programa. Que... Ai, el proper programa sí que... El proper programa és l'últim?
0: No, encara no.
2: Encara no. Sí. El dia 15 no, encara tenim programa.
0: Sí.
1: I hem d'esperar una setmana?
2: Hem d'esperar una setmana? Sí. Doncs pues es donarà un cobriment d'acord.
3: Sí, perquè llavors... Sí, perquè portaré un meu.
2: Ah, però aquest no vols parlar llavors?
3: No. Perquè ho parlaré la setmana vinent, que casa molt amb un meu.
2: Clar. A un teu.
3: Sí, amb un meu que faré, perquè jo cada any faig un poema per a aquestes dates.
0: I ho faràs aquesta setmana, que, des sí. que avui fins...
3: Sí, perquè pel dia 8 d'agost ho
0: vols tenir. Val.
3: Sí.
0: Molt
3: sí.
0: bé.
3: I, és un, i ja ho aprofito per dir-ho, perquè si en algun lloc em sent... crec que el problema aquest de Sereno és el és adient per dir-ho i jo tinc una amiga que ja no en tinc i cada any pel seu cumple li dedico un poema.
0: Val.
3: I ella va marxar d'una manera pues, que potser molta gent ha intentat i,
0: a mi m'agradaria aportar, ja que tu no ens ho portes avui, ens ho portaràs la setmana que ve, m'agradaria aportar una cosa, perquè l'altre dia m'han dit també, diu, tria dues pel·lícules que parlin d'això, de música i de totes aquestes constants, no? I llavors jo vaig arribar a un punt i vaig dir, bueno, les cançons que a mi em fan vibrar són cançons més aviat de protesta, o sigui, de necessitat de revolta o de necessitat de canviar les coses, no? Per exemple, tot el que és el poemari, en aquest cas, penso que és adient dir-ho, català, de Raimon, de Serrat, de, tot, bueno, de tots aquests cantants,
2: no?
0: Del Llach, també, sí. Sí, bueno, hi havia una Cornellà que també cantava molt bé i aquell em va arribar a emocionar i tot, eh? Després es va perdre en el camí, però bueno, vull dir, però durant l'època que va començar a fer-ho, i llavors aquesta és la cançó que m'ha quedat més com de protesta, de disconformitat, i tal. I llavors aquest dia quan m'ho van preguntar em va sortir aquesta i vaig triar dues pel·lícules que parlaven d'això, i Carmela i també la Ciutat Cremada, no? que són dues pel·lícules que parlen de la queixa que hem de tenir d'una situació que hem viscut, que veritablement no ens ha alliberat, sinó tot el contrari, ens ha condicionat, no? I això és el que entenc més aviat. Quan el poema parla d'aquestes coses, i m'hi lligo perfectament, i en canvi quan són altres ja em costa una mica més d'arribar-hi. De tota manera, estaré molt atent al que explicaràs la setmana que ve, segur.
3: Sí, eh? Bueno, jo aquest, bueno, ja ho dic, perquè ja a mi sí que m'ha arribat més, no tant de l'amor, sinó de la mort en si.
0: Ja. Morir et preocupa, tu, sí.
3: No.
0: No.
3: Bueno, no, no, vull dir, això és un meló, eh? No, vull dir que sí, la mort, la mort, pues, això, pues, la mort de la meva amiga, no? I,
0: vale.
3: I per això m'ha transportat aquí i per això ho llegava per el poema que vull portar la setmana vinent.
0: Molt bé.
2: O sigui, sí, l'amor i la mort, les dues coses.
3: La mort, m'ha transportat més a la mort, no? Yes, que no sí. Passa
2: sí, no,
3: a la mort.
2: Perquè vull dir que hem dit...
3: Sí.
2: Que, bueno, o sigui, hem parlat de l'amor o de...
3: Sí.
2: No? Amb ell també li ha produït una sensació de dona, de les papallones, o que diu, o jo he dit abans, i tu has parlat de la part més fosca de del poema, de la mort. I és potser perquè també suposo que en el teu cap s'està creant la maquinària aquesta per fer, o estàs escrivint ja el poema aquest que li, bueno, vols dedicar a la teva amiga.
3: I jo crec que al final els poemes tenen un procés, vale? I després s'escriuen, o sigui, són com vivencials, no? O sigui, és com un procés digestiu.
0: Estan
3: i després,
0: vius.
3: Sí,
0: estan vius.
3: I després ja està. I ara pues és això, s'acosta el seu aniversari i cada...
2: Doncs quina sort que té. Que algú
3: cada
2: recordi,
3: pues,
2: cada any. I et dediquen un poema, eh? Això és molt gran, eh? Perquè no tothom tenim aquesta gran sort, no? De que primer de que se'n recordin de nosaltres, ja que fins i tot estan aquí, a vegades la gent no se'n recorda, doncs deu estar superfeliç.
0: Per això
2: estigui on estigui.
0: Per això els americans van fer aquella pel·lícula que fins algú et recorda, fins que hi ha algú que et recorda, estàs viu. Te'n recordes,
2: sí,
0: aquella pel·lícula?
2: Sí, sí, però llavors, llavors estaria una mica morta, eh? Però no en recorda tanta gent.
0: Bueno, estaries una mica morta, mig, però hi ha algú que et recorda.
2: Estaria mig, allò de... Estic aquí, estic allà.
0: Però algú et recorda, no?
2: Vull dir... Jo crec que estic més en l'oblit que en el record de moltes persones. Mira el que et dic.
0: En el meu no.
2: No, però vull dir, al llarg del pas dels anys...
0: Sí.
2: Dels anys que ja tinc, molts, jo crec que estic més, la meva vida està més en l'oblit que en el record, estic convençuda.
0: Bueno,
2: i jo crec que no m'equivoco, eh?
0: Que estiguis convençuda no vol dir que sigui ben bé cert, això, eh? Jo crec que
2: és cert, perquè jo he perdut el meu pas dels anys, he perdut pràcticament a tothom, i a mi el que em queda jo crec que és de l'última part de la meva vida, és així.
3: Ja, però tu te'n recordes, tens records bonics d'altres persones, de, jo què sé, de la teva època de jovent o de... No sé.
0: De més jove.
3: Home, sí.
2: Puc tenir records.
3: I de persones o...
2: Sí, puc tenir records agradables i també molt desagradables. A veure, jo m'he sentit molt utilitzada a vegades, val? I al llarg de la meva vida jo crec que he repetit el mateix patró. Hi ha persones que repetim patró. O sigui, són d'una manera i a lo millor has mantingut una relació d'amistat superintensa, no? D'ajudar, de tal, de qual que faci falta. I quan s'ha acabat la necessitat de... O sigui, que no et necessiten i que hi ha algun problema al voltant que a lo millor no estàs prou bé, pues escolta, una facilitat per desaparèixer, brutal.
0: No estic d'acord.
2: Doncs jo te dic que sí. I, bueno, no faria un llistat perquè no val la pena.
0: No.
2: I no tinc ganes, tampoc, vull dir, de perdre el temps. Abans ho tenia més present en el meu cap de que havia perdut a quasi bé a tothom. Abans sí que ho tenia més present. Ara em quedo més amb la part més del final, que em queda, jo crec, que són les persones que realment m'estan aportant. La resta, doncs mira, si no hi són perquè no han volgut estar, doncs millor per ells.
0: Jo penso que no és una manera molt brillant d'acabar un programa de la manera que l'has acabat.
2: No, no, no és que sigui brillant, és que per mi és una, una realitat.
0: D'acord, d'acord.
5: Sí.
0: Sí.
5: Bueno, ara...
0: Ara tenim una peça musical.
5: Sí. Bueno, ara acabarem ja sí que una peça molt bonica.
2: Sí, per acabar amb aquesta sí, mal rotllo.
5: Bueno, molt maca. Jo no sé si fomentarà el mal rotllo o
2: no,
5: desiparà.
2: No.
5: La peça es diu Standby d'Extremoduro.
2: Endavant.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins la
2: setmana. Bona tarda.
6: Me da vértigo el punto muerto. Y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruinan las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido. Parado frente al mar mientras el mundo gira.
7: Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche, Ginebra.

0: Hèlsinki ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.cat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio

0: les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest programa s'emet en segona audició.
2: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
3: Hola, molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes aquí al nostre programa, al nostre espai de tots els dimarts, que ja sabeu que al 91.2 de Ràdio Molins de Rei ens trobareu sempre, tal com he dit abans, el dimarts, de 4 i 8 o 9 minuts, que és ara, fins a les 5 de la tarda. I repetirem el programa, podreu tornar a escoltar, si us ha agradat o voleu recomanar algú, el diumenge de 9 i 10 del matí fins a les 10 del matí. Avui som aquí i m'agradaria dedicar una cançó d'Engelbert Humperdinck que es diu Release Me, una cançó romàntica del tot, a l'Antonieta, a la Pili i a la Tresina, que les veig molts matins a la piscina i van coincidir totes que aquesta cançó els agradava molt. Doncs amb elles i per tots vosaltres, Engelbert Humperdinck, Release Me.

Hola, en un passat programa d'aquest de tu a tu que fem tots els dimarts, en Tomeu Martí em va portar un escrit d'un poema de Mateu Genés i Duran, molinenc molt recordat i estimat i que té un petit carrer al seu nom, i jo el vaig llegir. Avui, uns dies després, algú em va dir que havia escoltat un poema de Mateu Genés i Duran, tal com he dit abans, però que no l'havia... no... que li hagués agradat escoltar-lo. Li vaig dir que ho podia trobar per internet, però em va semblar que podés... li costaria una mica trobar-ho, i ara ho tornaré a llegir i a recitar tan bé com pugui. El tema es diu, el poema es diu Marges, i diu així: el meu camí afronta el mal i el bé, arran de la llacuna d'aigua morta, on neden tots els goigs que el món em té com uns estels de llum vibrant i forta. M'empenyen els instints superbament, i aquesta meva carn remola tota. El viu desig, tot abrandat, encén la meva sang poruga, gota a gota. Però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que en mi pogués deixar. L'encís del flam que cada estel que al meu davant es posa, i mentre, calcijant els meus camins, el bé i el mal fan trontollar ma vida. Sóc advertit dels meus mundanals confins, on heu saó la meva fruita prohibida. Bé, ja aquí acaba, i us haig de dir que quan diu i mentre calcijant els meus camins, vam haver de trobar que aquest calcijant és un sinònim de trepitjant. I quan també diu sóc advertit dels mundanals confins on heu saó la fruita prohibida. Saó, em sembla que vam, ara fa dies, si no me'n recordo prou massa, però era una paraula que vol dir que heu provat. En castellà seria saboreado, o no, provat, ja s'entén, que heu provat la fruita prohibida. Saó. També saonat. Saonat és quan saones una cosa, no? Amaneixes una cosa. Doncs on has... somnat, on heu sou la fruita prohibida, si sense veu més que jo d'aquest cantalà tan complet. Després també quan diu em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que en mi pogués deixar. A veure, aquí jo he posat una coma que no hi tocava. Per dir-ho ben fet, potser seria però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que a mi pogués deixar l'encís del flam de cada estel que al meu davant es posa. Aquella coma que jo havia fixat aquí havia posat, no era una coma, havia posat com una senyal i jo volia dir que anava seguit i no ho he fet prou bé. Però bé, us explico tot això perquè una cosa o altra us haig de dir, no? I a veure, també quan diu el viu desig tot abrandat encén la meva sang poruga. Poruga, ja sabeu què vol dir? La meva sang covarda. Poruga que té por, que no s'atreveix, tímida. La seva sang es frena. I quan diu el viu desig tot abrandat, abrandat vol dir apassionat, molt encès. El meu camí afronta el mal i el bé arran de la llacuna d'aigua morta on neden tots els goigs que el món em té com uns estels de llum vivant i forta. Ja que l'he començada, la continuo ara amb les correccions i explicacions que he fet. M'empenyen els instants superbament i aquesta meva carn remola tota. El viu desig tot abrandat encén la meva sang poruga, gota a gota. Però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que en mi pugui deixar l'encís del flam de cada estel que al meu davant es posa. I mentre, calcijant,
Els meus camins, el bé i el mal, fan trontollar ma vida. Sóc advertit dels mundanals confins on heu saó la fruita prohibida. La fruita prohibida. Això sempre costa més. Mateu Genés i Dran. Amb tot el respecte, ho vull llegir i amb l'admiració que sentim. I ara, continuant amb el programa, que és de música i de cançons conegudes i de cantants que tots coneixem i recordem, com és el cas de Nino Bravo, escoltarem Amèrica, Amèrica.

Continuem el nostre programa d'avui, el programa d'aquest dimarts, que ha començat amb una cançó molt romàntica dedicada a unes conegudes que ens trobem al gimnàs i que he parlat de que preníem el sol a la piscina, però no només això, fem tots la nostra sessió de gimnàsia del tipus que sigui, bicicleta o màquines, o natació, com és el cas d'elles. I continuem amb una cançó de Barbra Streisand, People.

0: Després d'escoltar aquesta veu tan meravellosa de Barbara Streisand, aquesta dona que va lluitar tant pel seu fill, aquesta dona que va ser tan valenta, que mai es va voler fer una operació d'estètica, amb ella li no, ella... Sí, al contrari de que fa poder tothom que té possibilitats, i sobretot el món del cinema i de les divas o la gent pública que té moltes possibilitats de que li facin bé i d'anar a llocs que s'asseguren dels resultats, que no sempre surt bé, per això ella no va voler mai. Després d'escoltar-la amb ella, ja tinc aquí un retall d'una carta que vaig llegir a La Vanguardia, que només el títol, La solitud escollida, ja m'agrada i ho vaig llegir. I m'hi sento bastant identificat. El que passa, que el que llegeu ara, si ho he viscut jo, amb temps, parlo de mi, perquè per això dic que em sento identificat, que ho vaig gaudir, m'hi vaig trobar bé, però no ho mantinc. Jo, a mi em costa estar sol. I és una dificultat afegida a l'edat que ja se'ns va posant a sobre, si és que no hi és ja i s'hi ha quedat. Però deia així. Això no ho dic jo, ho diu el que escriu la carta, que es deia Biel. Es diu Biel. Les últimes setmanes he començat a fer moltes coses tot sol. Vaig al teatre, a veure hockey o al bàsquet, al Palau Blaugrana, al cinema, a passejar, a la platja, i puc afirmar que quan feia aquestes mateixes coses amb algú altre no em divertia tant. Ara gaudeixo de manera diferent, em centro més amb el que veig, reflexiono. Gaudeixo de valent sense preocupar-me de res més. No és egoisme ni és abandonament per part dels meus. És una solitud escollida que porta altres punts de vista. Sí, hi va haver un temps que em vaig trobar a l'edat que acostumem a tenir alguns i algunes, perdem moltes amistats per les distàncies, per les situacions, per la falta de motivació, per de funcions també, i va coincidir que per alguns d'aquests motius estava bastant sol. I llavors dic, Pere, no et quedis a casa. I vaig fer una mica el que faig sempre, a la piscina, però llavors vaig anar un dia a visitar Malgrat, un altre dia Sitges, un altre dia Barcelona, a diferents esglésies, carrers que feia anys que hi passava, que no hi passava o que hi passava molt poc, i feia molt temps. I, és clar, quan vas amb una altra persona, vas parlant, potser fas algun comentari, però no profunditzes tant en el que veus. Els racons, diferents racons, carrers que havies passat de llarg i no t'havies fixat. Tot això ho vaig gaudir i enriqueix. Sí, la veritat m'agradava. Llavors, fins i tot feia fotografies que després de l'arribar a casa me les repassava, les retocava, i em servia de record, encara que no puc guardar-les, no es poden guardar totes, però durant un temps sí les mantenia i em anava recordant allò que havia vist i ho tinc, fa que et quedi més present. I sí, gaudia més de tot, de si feia bon dia, de si conversava amb algú, cosa que quan vas acompanyat no. Era maco, era... valia la pena. Després, ja tinc molta companyia, sortosament sempre, i ja no ho faig. Però són dos punts de vista, com diu el que escriu, dos punts de vista, d'una manera d'interpretar el gaudir d'un viatge, o d'una excursió, o d'un passeig, o d'una obra, o d'una pel·lícula, amb algú que ho pots comentar. Però l'altre també té el seu, de poder-ho pensar sense, tranquil·lament, tal com he dit abans, aprofundint. Bé, Mina, l'escoltarem amb Parole, una altra diva que, si Barbara no es va voler mai passar pel quiròfan per una operació estètica, ella hi va haver temps que va dir prou, gravaré una cançó, un disc, cada any. No sé quant de temps va durar, però ella ja no va voler sortir més en públic, poder perquè el seu físic ja no era tal com ella li agradaria, però una vegada a l'any no va fer cap actuació en directe, però sí que cada any treia un disc. Una de les cançons més conegudes, la que escoltarem ara, Parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

Abans us he parlat de d'excursions, passejos, visites, que pugui fer un sol i pensar i gaudir de tot el que estàs veient sense interrupció. Bé, per casualment em vaig anar a dinar amb uns cosins de Barcelona, que feia temps que no els veia, i vam anar a la zona del Congrés, el que abans li deien Viviendas del Congreso Eucarístico. No, Viviendas del Congreso Eucarístico és el que era, que va ser l'any 53 o 52, que del cardenal Modrego, llavors, sí. Jo tot això més o menys ho sabia. Però vaig tenir ocasió d'anar a dinar amb una masia, però una masia que sembla que estiguis a Collserola i està al centre de Barcelona, a dos passos de la boca del metro. I es deia Can Ros. Ara és una masia, doncs es fa tot tipus de brasa. És molt gran. A veure, però no és una masia d'on puguis passejar per uns patis o jardins, no. Però l'interior te la trobes entre carrers, el carrer Cardenal Tedeschini és. Te la trobes i per dintre sí que és com si estessis a Can Ravella, i molt gran, i es menja molt bé. Llavors jo vaig mirar, preguntar als meus cosins si sabien poc o molt, i també vaig mirar a internet, allò que us deia abans d'aprofundir en les coses que veus. I van dir que aquesta masia, als anys 50, una masia que de quants cents d'anys antiga, molt, i tenia fins i tot un altre nom, no era Can Ros. Can Ros van ser els últims que la van tenir, que la van vendre per fer les vivendes, els habitatges, del Congrés, amb motiu del Congrés Eucarístic. I llavors allà tots aquells camps, vinyes, que allò eren encara terrenys, estem parlant de l'any 53, però encara hi havia molts llocs que estaven per urbanitzar. I és on es va fer aquest barri tan gran del Congrés Eucarístic. Recordo jo que l'any 69 tenia molta amistat amb un noi que quan vaig fer la mili, es deia Jordi, per cert ens ha deixat fa cosa de 6 mesos, havia vingut aquí a Molins de Rei, va ser a la meva peluqueria suplint una mica, ajudant el temps que jo no hi era. Però teníem molta amistat. I recordo que llavors va ser per ell que em va també incitar que posés una peluqueria a Barcelona, que sempre li vaig agrair, perquè va ser una etapa molt maca de tot el temps que vaig estar a Barcelona. Bé, ell vivia al carrer Concepción Arenal, que està molt a prop d'aquesta masia, però jo mai m'hi havia fixat. Llavors recordo que va estar malalt d'hepatitis i jo llavors ja estava mig instal·lat a Barcelona i anava a passejar el gos durant aquell mes que va durar, passejava el gos. I aquells carrers, el carrer Matanzas, el carrer Camagüey, el carrer Cienfuegos, Pinar del Río, tot això em recordava una mica, però no me'ls mirava. Em recordo molt el de Matanzas, perquè era la sortida de la estació del metro, la boca del metro que jo sortia. Després, quan hi he anat a Cuba, he vist que algun d'aquests noms em sonaven. I aquí també vaig preguntar, i és que van dir-me que molts indians que van tornar, que van establir-se per l'Arboç i per molts llocs de Catalunya, aquesta zona de Barcelona la van escollir per fer-hi diferents cases pairals o petits palauets o cases maques de gent que podien fer-ho, no? Però estem parlant de fa 100 anys. I després, quan es van anar urbanitzant, aquesta zona, doncs van anar posant carrers de noms de ciutats cubanes, com he dit, carrer Pinar del Río, carrer Matanzas, carrer Cienfuegos, carrer Camagüey i alguna més que no recordo. Petita història, que ara la deixarem, que ara ja no en parlarem, sinó que escoltarem Cuore, Rita Pavone.

Abans de que escoltem a continuació a Mare Trini amb la cançó Yo no soy esa que tú te imaginas, sí, està bé, que era una cançó protesta el que feia Mare Trini, que diuen que els primers anys ella va estar a França, ella era de Caravaca de la Cruz, de Múrcia, i va estar anys cantant fins i tot al metro de Barcelona, ai, de Barcelona, al metro de París, les seves cançons. Abans d'escoltar-la us parlaré d'una altra. Abans dèiem d'una diva que no va voler sortir més de casa perquè hi ha el seu físic, una altra que no es va voler fer l'operació d'estètica, i us en parlaré d'una altra que jo li diria, però per què? Una dona que de molt jove va tenir la gran sort de tenir aquesta qualitat, aquesta veu, de ser tan artista, i va poder triomfar molt jove, que fins a una cançó d'ella ho deia l'edat que tenia, que no es va voler canviar el nom, el seu nom natural. Perquè després de tenir aquest èxit, després de casar-se amb una enamorada, que no li va durar poc, però va tenir una herència fabulosa, una altra herència també d'una amistat que va tenir del món del periodisme. Si has tingut aquesta satisfacció personal de triomfar tant amb lo teu, de tot i que ha anat malament la teva història personal també de perdre el company, però amb una herència que li va servir per barallar-se amb tothom, per què tant? Per què després d'una amistat que també li va deixar una herència fabulosa va anar renyint amb tothom? No sé. Llavors pregunto, per què no en tenia encara prou que s'enrotlla amb un polític que fins i tot va anar a la presó un temps? Per què tant? Tot això m'ha vingut arrel que no té res ni molt menys a veure amb el president actual dels Estats Units, que diu que ha guanyat en tan poc temps 2.200 milions de dòlars. Aquest home per què vol més? Per què tanta prepotència? Per què tant fer obres? Per què el seu nom el vol amb lletres d'or a tot arreu? Cal? La història el retratarà més aviat que fotografiarà. Ara diu que vol amb aquelles roques que no sé com es diuen, que tenen, a veure com es diu, fet com escultures dels expresidents dels Estats Units, vol que n'hi facin un aparell també. Bueno, no m'arrotllo més amb aquest tema i escoltem a Mare Trini, Yo no soc aquesta que tu et penses que diuen que soc.

Si aneu a l'Havana, tot i que ara el temps està molt difícil, però com a turista no estareu bé. No deixeu de visitar la Biblioteca Nacional de l'Havana. El Capitolio és impressionant, el Malecón és per veure'l, hi ha moltes coses que turísticament us les ensenyaran. Però de la biblioteca no se'n parla massa i us asseguro que s'està a la plaça de la Revolució, on hi ha també, allò era la muntanya dels catalans, li deien, on hi van fer aquell monolito tan alt, que és un mirador. Hi ha també el Teatro Nacional de Cuba, hi ha moltes altres coses de ministeris i tal. Però la biblioteca és per visitar-la, i ho podeu fer. Escoltem ara a Maciel, Roses en el Mar. Maciel és molt coneguda i valorada i estimada a Cuba.

Escoltarem ara una adaptació que vaig fer de la cançó La Bohème, en català. I aprofito per dir-vos que recordeu que el pati de davant del CAP, que és un pati amb llums de colors, i de 9 a 12 del vespre tots els dissabtes tenim una activitat amb la que es canten cançons, boleros, uns per escoltar, uns altres per ballar, i després també música de fons per que la gent pugui conversar. Es tracta només d'entrar, encara que us sembli que és una propietat privada, que ho és, però que hi ha una reixa, que aquella reixa està només ajustada, només que apreteu, i si no heu vingut mai ja us diran endavant, endavant, sou a casa vostra. Bé, la gent intenta ser amable. Us oferiran un mojito cubà, que ho fa un noi, que per cert és de l'Havana, i si no us estimeu més, una altra beguda també hi és. Després hi ha aperitius i al final sempre hi ha un pastís per celebrar el que sigui i celebrar que heu estat allà. No cal, és de 9 a 12 del vespre, però no cal estar-hi totes les hores allà, però una estona, o si vols estar tot el temps per ballar o per escoltar o perquè t'hi trobes bé, a la fresca, s'està bé. L'únic que es demana és la col·laboració amb una petita guardiola que hi ha una capsa allà per posar la quantitat que creieu que pugueu fer o que us sembli bé. I quan va començar això, fa 5 anys ja, 5 anys, llavors no... per la situació que es va passar llavors de la pandèmia, molt recenta, no s'anava a la platja el diumenge, no s'anava a la casa del cap de setmana, no s'anàvem de vacances, no es feien activitats al carrer ni a dintre dels llocs tampoc, si era dintre es havia d'anar amb el tapabocas, i llavors allà al ser un pati no ser necessari el tapabocas perquè era l'aire lliure i que no es fes res enlloc, doncs allà havíem de treure cadires o inventar-les de vegades. Estava molt content, era una satisfacció personal d'haver acertat amb això. I s'ha mantingut fins ara. Ara costa molt més. Ara la gent se'n va de vacances. Molts que van venir aquest mes de juny ara són a Cunit o a Calafell. Ara es fan moltes i molt bones i activitats als carrers del poble. Ara ens costa una mica més i ens agradaria mantenir-ho. Us demano que si teniu ocasió que vingueu. Jo us ho agrairé i vosaltres us ho passareu bé. Escoltem La Bohème.

aquesta cançó, que de les que he cantat i gravat és una de les que més m'agrada escoltar-me a mi mateix, jo us dic que fins la setmana vinent, que si no tenim cap convidat estarem nosaltres, vosaltres i jo, i parlarem una mica com avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Bona tarda. Bon dia.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català.

0: Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Anna Verdaguer Villalobos, antropòloga, museòloga, i ara mateix portes tot el que és la direcció de difusió educativa, no sé com s'ha de dir, ens ho explicaràs, del Museu del Renaixement. Exactament. De Molins de Rei. Que és un museu que no, un any i escaig, no? Que...
1: Sí, el desembre del 24 va inaugurar.
0: O sigui, projecte nou.
1: Sí, totalment.
0: Amb un museu, bueno, molt interessant, he de dir, no és perquè estigui al meu poble, que també, sinó que és molt interessant. Molt bona tarda, Anna, primer de tot.
1: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Molt contenta de que ens acompanyis. Comentàvem abans de començar com et definia a nivell professional, no? Perquè això de la gestió... dels programes de difusió serien, no?, en un sentit ampli, o
1: sí,
0: educatiu,
1: a veure,
0: o com...
1: Tècnicament seria programes públics i educació.
0: Això.
1: D'aquests, a vegades, que fem com un popurri de coses, no?
0: Sí.
1: Però que a l'hora de veritat fas de tot.
0: Sí, fas una mica de tot.
1: Sí.
0: És el que anava a preguntar. Això, com a professió, perquè ens entenguem, sou molts, sou pocs, sou moltes, sou poques, no ho saps.
1: Crec que som més dels que ens podríem imaginar. Realment hi ha un bloc gran de gent que acaba estudiant o es vol enfocar cap al que és el tema patrimonial, els museus, els monuments, no tots som sempre museus, llocs tancats, també hi ha molt monument, galeries, però a la vegada tampoc hi ha tanta feina, no? Llavors sí que hi ha molta feina, però a la vegada no tanta, no sé si m'explico.
0: Bueno,
1: no?
0: Que no és, diguem-ne, en continu, potser, no?
1: Sí.
0: O és un sector més...
1: Hi ha molts tipus de feina, diguem. Hi ha, sí. En un museu treballa de tot. O sigui, en un museu tens des de la persona que està fent manteniment, que és importantíssim poder tenir la climatització a les sales, que no hi hagi pujades i baixades de temperatura, d'humitat, no? Que sempre pensem, oi, la persona que t'explica una pintura, no? I dius, no, i la persona que està fent difusió, la persona que, de seguretat, que està vetllant perquè no hi hagi problemes, ningú toqui, no es malmetin les obres, les persones que les custodien, no? També amb els trasllats, o sigui, hi ha un menú tan gran de gent que treballa en un museu que realment hi ha molta feina en museus, però també hi ha tanta gent que li interessen, que també hi ha molta demanda per part de la població de dir, vull treballar aquí. Potser no tothom coneix una persona que treballa en museu, però sempre és xulo dir, treballo en museu.
0: Això és bonic, home,
1: és bonic.
0: La veritat que sí. Tu treballes al Museu del Renaixement a Molins de Rei, però tu en realitat ets de Terrassa.
1: Jo soc de Terrassa.
0: Bueno, i vius a Terrassa.
1: I visc a Terrassa, jo soc molt de Terrassa.
0: Bueno, això està bé, ser sí, molt sí. Del teu poble.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Explica'ns una mica, Anna, com vas acabar... enfocant-te en aquesta professió. És a dir, tu de petita suposo que això de... Vull treballar en un museu, o no? O sigui, anaves molt als museus, no? Volies fer gestió patrimonial? O sigui, perquè alguna profe o algun profe et va explicar molt bé la història o vas tenir aquestes inquietuds?
1: No, realment... No. Per dir-ho manera, a casa sí sempre hem sigut bastant de museus, és a dir, quan fas turisme en una ciutat, no dic a l'estranger, baixar a Barcelona mateix, ja dius, ens n'anem a veure una exposició, no? El més... Jo quan era petita potser no era tan conegut, no sabria dir-te si estava inaugurat ja, però el Caixa Fòrum, és el museu per excel·lència per infants, és una meravella, sí. Tu passes molt bé, poses la mà allà al bloc de gel, és una manera molt lúdica d'apropar-te a aquest món dels museus, no? Llavors des de casa sempre he begut una mica d'aquí, jo soc filla única, crec que això sempre hi ha, no?, una mica les males etiquetes,
0: això marca,
1: per lo bo i per lo dolent,
0: En què? A veure,
1: explica. Sempre tenim l'etiqueta, els fills únics, perquè són els mimats, no sé què, però també som els fills únics els que després ens ho mengem tots sols. No? Jo no entraré molt profundament en això, però he tingut problemes familiars greus, pares divorciats...
0: Com tothom,
1: però és aquella responsabilitat emocional que arriba un punt que no la pots compartir, no? Tens una responsabilitat cap a una malaltia d'un pare o d'una mare que tu pots compartir, òbviament, amb les teves xarxes d'amistats, amb uns cosins, amb uns tiets... però que saps que no els hi pots demanar la mateixa responsabilitat a l'atenció d'aquesta persona que la que tenen els fills.
0: Clar.
1: És una
0: això forja caràcter, Anna? Això forja caràcter.
1: Moltíssim.
0: I vol dir que ets molt responsable?
1: Ho intento. Però sí, responsable sí, caòtica també. Però bé, amb el tema dels museus, això...
0: Però deies que eres filla única, això volia dir que quan

0: Segueu fora, el que
1: sí,
0: sigui.
1: Sí, exacte. Sempre buscaven moments en anar a museus. I precisament, a ser filla única també, sempre buscaven on pot socialitzar l'Anna més enllà de l'escola. Perquè l'escola és un lloc increïble per poder socialitzar. Jo, si no, no tenia contacte amb més temps, perquè a casa no els tenia, no? Arriben les vacances, on pot seguir socialitzant l'Anna? Als casals. I jo havia anat molts anys al casal d'estiu que tenen al Manactec, al Museu de la Ciència i la Tècnica, allà a Terrassa, i clar, jo des de petita ja... Ja, això dels museus, no? També és un museu molt, molt didàctic. De gran te n'oblides una mica, no? L'etapa de l'adolescència, tal, te n'oblides i dius, bueno, sí, els museus, allò, que està allà. I mai ho havia vist com una sortida professional. Al contrari, quan jo començo a estudiar ja el batxillerat, allò que et comencen a encaminar, què vols fer, què vols fer? I tu dius, tinc 15 anys, no ho sé, què vull fer? Comences, oh, però què t'agrada? I tu, que no ho sé, m'agraden moltes coses. I a la vegada no sabria dir-te una única cosa, no? I et comencen a dir, però ha de tenir sortida, pensa que has de viure d'això, no?
0: Gran frase.
1: Gran frase.
0: Sí.
1: Bueno, clar, jo també quan jo entro a batxillerat estem en plena crisi econòmica, la del... ja va ser posterior, i rebo molta pressió per en aquest sentit de dir alguna cosa que puguis viure-hi. I jo volia fer història, però no, clar, de la història no es viu. Què seràs, professora? Home, tal, no sé què. Per què no? Algo que et pugui servir, que tingui sortida segur. Vaig acabar fent, amb tot el respecte del món, a tothom que li agrada, però a mi no m'agrada, administració i direcció d'empreses en anglès, que dius, bé, ja li posem un nivell més, no? I en aquell moment, de cop estava a tercer, ho havia provat tot, no era un problema de provar o suspendre, i estava a tercer i pensava, estava d'Erasmus, estava a Holanda, i allò que t'agafa una crisi existencial i dius, i què estic fent? Per què estic estudiant una carrera que no m'agrada? Que vol dir que les sortides professionals que tindré són relacionades amb aquesta carrera? Vol dir que el pròxim 50 anys de la meva vida me'ls he de dedicar a això? I dic, no vull.
0: Que valenta.
1: Que mare, ho vaig passar molt malament, Vaig tenir molta pressió, home, estàs a tercer, acaba-ho. Encara m'ho sento dir, penso, ja han passat, ha plogut bastant, i de llavors, acaba-ho, perquè tal, jo que no vull dedicar un minut més a fer alguna cosa que no m'agrada. I em vaig decantar per l'antropologia. Aquestes branques més social-humanístiques, no era història, em seguia agradant, m'encanta la història, però ja potser n'havia tenit 21 anys, vaig dir, no, me'n vaig cap a l'antropologia. I a partir d'aquí... començo a veure una de les sortides d'antropologia és museus. Jo les meves pràctiques, precisament de grau, les vaig fer al Museu Etnològic. Tenia tot el sentit del món, un museu d'antropologia.
0: Mira, com que vaig preparar aquesta entrevista amb tu ara fa uns dies, just l'altre dia anava al MNAC i vaig passar per davant de l'Etnològic i he pensat, jo no he vingut mai a aquest museu.
1: El de Montjuïc.
0: El de Montjuïc.
1: Té dues seus, sí.
0: Ah, i tu en quina estaves?
1: A les dues. Ah. És el mateix museu amb dues seus. Llavors, depèn del dia, em tocava una o una altra. Clar, jo vaig fer les pràctiques allà i se'm va obrir un món. Vaig dir, m'encanta.
0: Què hi ha a l'Etnològic?
1: Què hi ha a
0: l'Etnològic? Ja sé que ara quedo fatal, però és que clar, jo dic, què hi ha a l'Etnològic?
1: És una gran pregunta i és un museu...
0: Ah, sort que l'Eli també... L'Eli, la nostra tècnica, també té la mateixa pregunta. Sort. Vinga, explica-ho.
1: És el Museu d'Antropologia, que li diem Museu Etnològic i de Cultures del Món. Suposo que el cognom ens ajuda una mica més a ubicar-nos. Realment no és un museu que neix fruit de dos museus, del Museu Etnológico y Colonial, ja ens podem... imaginar, cap a una punta, i el Museu de Cultures del Món. Són dues col·leccions que són germanes. Llavors, s'exposen en dos edificis diferents. A Montjuïc tindríem només el que és la part etnològica, vida rural. Estem parlant de, sobretot, als anys 20. Al segle XX ens trobem Joan Amades, això segurament ens sona molt aquest nom.
0: Acostumari català.
1: Acostumari català. Hi ha una voluntat de recuperar, no recuperar, de recollir tota aquesta manera de viure del món rural que d'alguna manera es percep que s'està perdent. Perquè la ciutat, les fàbriques, tot això estan canviant de manera molt ràpida la manera de viure de la societat. I Joan Amades, Ramon Violant i tot de folcloristes se'n van a les zones rurals, sobretot se'n van molt al Pirineu, a recollir les maneres de viure, objectes, cançons, llegendes, tot el, festes, tot el que forma part d'aquesta vida quotidiana de la Catalunya, que ells entenen com, no, la Catalunya de tota la vida, podríem dir. I que aquesta Catalunya, que no volen que es perdin, que volen que almenys quedin la memòria. Doncs a Montjuïc ens trobaríem objectes més de vida rural. Ens podem trobar des de una barca de, que ens parla de l'ofici de pescar, ens podem trobar cabrossos, podem trobar una camisa castellera. A més, al Montjuïc hi ha una cosa molt, molt interessant, que no tenen tots els museus, que és una reserva visitable. Els museus, el que nosaltres veiem com quan anem a un museu, exposen una part molt, molt, molt petita de les seves col·leccions. No podem exposar tot per qüestions d'espai. Llavors, la majoria de museus tenen uns magatzems molt grans, amb molta col·lecció, que està tancada al públic per temes de conservació. Alguns museus, i entre ells el Museu Etnològic, tenen alguns espais que els diuen reserves visitables. Són uns espais on tu pots veure els objectes que hi ha en aquests magatzems, però no tot està ordenat, no té un discurs, no té, no hi ha una museografia al darrere, simplement és,
0: estan allà.
1: Però tu pots veure aquestes vitrines, òbviament no pots tocar res, i de cop et trobes que tens, 500 figures de pessebre, i estan totes allà, i dius, home, què fan aquí 500 figures de pessebre? Home, perquè tenir-ne 500 exposades potser no cal, amb dos... Potser ja n'hi ha prou, no? Clar. Però s'han de guardar, no es llencen aquestes figures. Llavors, on les tens? Les tens en reserves. I té un espai a la planta baixa, és molt interessant, que és una reserva visitable. Allà em sembla que hi ha 3.500 objectes diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. I llavors, a baix, al carrer Montcada, just davant del Museu Picasso, és el que seria el Museu de Cultura Salmón. Allà podem trobar objectes recollits durant aquests anys 60, 70, en expedicions etnològiques i etnogràfiques, que vist des d'ara potser és criticable, no? Perquè busquen una mica aquest fetitxe de veure aquesta estàtua que representa aquesta comunitat africana, però una mica també per regalar l'imaginari europeu que hi havia d'aquestes comunitats, no? Però és molt interessant perquè al final, per una banda, ens permet parlar d'aquests objectes, i el fet de tenir aquests objectes permet parlar de la història i permet visualitzar i permet compartir, explicar, inclús criticar, si cal, doncs aquestes expedicions o aquesta mentalitat que estaria en aquell moment.
0: En aquella època. I per tu això va ser obrir un món, quan vas anar a fer les pràctiques d'aquí.
1: Jo vaig fer les pràctiques i vaig dir, m'encanta. M'encanta, a més, els museus s'hi respira un altre ritme. Venies de la universitat, no? És entregues, no sé què. El món acadèmic viu a part, jo crec, no? Quan surts de l'acadèmia, de cop dius, no tinc deures, quan surto, no? Tinc temps lliure, més o menys, no tinc exàmens, ningú em vindrà a preguntar si m'he llegit el capítol, no sé què. Però ens museus se respira un altre ritme. Entres, normalment, a més... Ara, amb aquestes onades de calor, són espais climatitzats, perquè les obres d'art o els objectes...
0: Han d'estar estables.
1: Llavors, ja hi ha un ambient, a nivell de temperatura ja es nota, no? Ja hi ha un silenci. A vegades trencat. A mi no em molesta que hi hagi soroll, veus, no crits, no? Però a mi no molesta que en els museus s'hi parli. Precisament trobo que és un espai on hem de compartir, no? I si jo...
0: Però no hi ha xivarri, diguem-ne.
1: No hi ha xivarri, no? I hi ha un altre ritme, tot s'enlenteix, no? Veiem les obres a un altre ritme, no passem caminant corrents com fem quan anem d'un punt A al punt B, clar, que de vegades no veiem què està passant al nostre voltant, i en canvi hi ha un altre ritme. I jo vaig dir, m'agrada molt, en aquell cas, jo com també vaig entrar al Museu Etnològic, va permetre conèixer moltes realitats de diferents llocs del món, no? Moltes que desconeixia, i llavors aprens també, bueno, aquesta idea que ja ho sabem, però com més llegeixes, més ho confirmes que tampoc som tan diferents.
0: No, això està claríssim. I d'allà, què vas passar? El màster aquest de gestió de patrimoni i cultura? Perquè avui, un dia, si algú no té 1.000 màsters, no pots fer res.
1: Exacte. Des d'ara hem d'estar super, hiper especialitzats en tot, no? Exacte. Sí. Jo, per dir aquí, dic, bueno, vaig especialitzar, perquè si no podré treballar en un museu si no tinc, no, el títol, i vaig fer el màster de gestió del patrimoni cultural i museologia a la UB. Un molt bon màster, el recomano a qualsevol persona que et vulgui dedicar al món dels museus, i a partir d'aquí feia les dues coses. Vaig acabar les pràctiques, però em van agafar per treballar a l'etnològic en una l'empresa que estava subcontractada, que oferia els serveis educatius, per tant seguia vinculada jo en el món dels museus i a la vegada em seguia formant en aquest aspecte, per tant podia seguir, podia anar complementant la meva realitat acadèmica i professional, perquè aquí allò que diuen, no? Quan estàs en el moment i allò que adequat, vaig entrar com a educadora, vaig acabar fent la coordinació del servei del Museu Etnològic i a la vegada també vaig entrar al CCCB,
0: al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: Exacte.
0: Que també vas estar un any i vas fer també... Quina és la teva feina exactament, Anna? Que jo crec que Anna Verdaguer Villalobos. És que, repeteixo, sempre l'altre dia ho vaig dir, em van fer una crítica constructiva de què he d'anar dient el nom de la convidada, perquè quan enganxes a meitat de l'entrevista algú sàpiga amb qui estic parlant. Per tant, Anna Verdaguer Villalobos, antropòloga i museòloga. Quina és la teva feina ara exactament? Explica'ns-ho.
1: Podríem... educació patrimonial. Se li diu així, siguent molt tècnic, però al final seria mediar, comunicar, traduir el llenguatge que podem trobar en una exposició al visitant. Tingui l'edat que tingui, tingui les diversitats que tingui. Això és el bonic. Sempre quan visitem els museus, ho sabem tots i tots els visitem de diferents maneres, però l'experiència no és la mateixa si tu ho fas pel teu compte, si ho fas amb una radioguia, o si ho fas amb un grup guiat. Uh-huh. Les experiències són molt diferents. Jo, per exemple, aquí en el Museu del Renaixement, tot i ser tècnica, segueixo fent, conduint activitats, i moltes persones venen i diuen que no hauria visitat el museu de la mateixa manera si no fos per com ho expliques o què ens expliques.
0: Clar.
1: Sembla una feina fàcil, perquè al final que dius és un discurs, me l'aprenc i el vomito, i per res del món és així. Cada grup és diferent, cada persona té unes inquietuds. Tu no saps la de preguntes estranyes que cop per pregunta et quedes en blanc i dius, i ho vas admetre, dius, és que no ho sé, dic no en tinc ni idea, perquè has de saber de tot, d'alguna manera, perquè parles d'història, parles d'antropologia, parles d'art, al final és un coneixement tot connectat.
0: Clar.
1: I és molt interessant. Llavors, l'educació patrimonial el que fa és precisament mediar, comunicar-ho amb el llenguatge que sigui necessari. Que et venen uns infants de 3 anys, de 3, 4 anys, no els explicaràs el mateix que els explicaràs a un grup d'adults o a un grup que està estudiant història de l'art per la selectivitat. Òbviament no. Ni el vocabulari, ni les obres segurament que els ensenyis seran les mateixes, o inclús ara que és estiu, estem fent els casals d'estiu, han vingut infants que van a l'escola aquí a Molins de Rei, i em diuen, ens explicaràs el mateix que ens vas explicar quan vam venir a l'escola? I dic, no, dic que estàs a l'escola, i diu, no, dic, doncs avui farem activitat de casal, no? Doncs entendre quin és el context de cada activitat, ara si no ens estan de vacances, doncs anem a fer alguna cosa molt més relaxat, molt més divertit, anem a sortir a la plaça i anem a jugar jocs que potser no havíem jugat, o sí, però que també jugaven a l'època del Renaixement, no? Llavors poder fer aquesta mediació, aquest apropament, jo per mi sempre ho dic, per mi és molt important que nosaltres puguem connectar amb les obres. O sigui, en el moment que tu connectes, que hi busques alguna cosa, que tu et fas encara que sigui la teva pròpia interpretació, però tu te la connectes a la teva experiència vital, és quan de cop te'n recordes. Quan vaig anar no sé on, vaig veure aquesta obra que em va recordar al meu germà, que em va recordar a quan anava a la platja amb les meves amigues. Per què? Perquè he vist un soroll a la platja i ningú me l'ha vingut a explicar, però m'ha fet pensar en les meves vacances d'estiu quan anava a la platja. I això m'ha marcat. I això m'ha fet connectar amb aquesta obra, no? Encara que la història que hi hagi darrere aquella obra
0: diferent.
1: Sigui diferent, no? Però poder-te fer teva és molt important.
0: I quines coses expliqueu des del Museu del Renaixement? Explica'm una mica.
1: Expliquem de tot, sobretot pel que fa al programa educatiu per a escoles, busquem que sigui molt multidisciplinar, o sigui, a dir, nosaltres, molta gent pregunta, és un museu del Renaixement, art del Renaixement. No és el Museu d'Art del Renaixement, és el Museu del Renaixement. Estem parlant d'un període històric, no? I amb això també hem de fer molta pedagogia, no? No és un museu només d'art, parlem d'història, parlem de context històric, parlem d'arqueologia, perquè tenim li diem la sala arqueològica, parlem de vida quotidiana, per tant parlem d'antropologia, i parlem d'art, òbviament, no? I de les innovacions artístiques que va haver-hi a l'època del Renaixement. Doncs, que una escola està fent un projecte sobre Da Vinci. El Da Vinci és el gran geni del Renaixement. Parlem d'invents.
0: Clar.
1: Què es va inventar? Per què? Que algú ens venen i ens diuen, estem fent l'edat moderna. un text històric, perquè aquell any toca fer la moderna. No, nosaltres venim a fer més història de l'art. Parlem d'art. No? Llavors sempre busquem adaptar-nos. Jo, per mi, una cosa molt clau és la capacitat, i això ho valoro moltíssim, que té les persones, els educadors patrimonials, que és que ho parlàvem, vam fer una formació amb docents al museu, i van venir docents de sobretot del Baix Llobregat, no? I ens deien, és que clar, a vegades et toquen uns educadors que no et coneixen o que no es poden adaptar a tu, i dèiem, és que la importància de que quan ve un grup al museu, jo potser tinc ara un I3, però quan acabi amb l'I3, 10 minuts després, potser tinc gent gran.
0: Clar.
1: O potser tinc persones amb ceguesa. I aquesta capacitat d'adaptació, de llenguatge, de materials, de comunicació, és molt, molt important. I que els educadors, és una de les grans reivindicacions que hi ha dins del que és el col·lectiu de l'educació patrimonial, no? De dir, el reconeixement de les habilitats que han de tenir aquestes persones.
0: I quines són aquestes habilitats?
1: Empatia, sobretot. No, nosaltres no coneixem el grup. Nosaltres amb el grup estem 2 hores, com a molt. Llavors és un grup que nosaltres no coneixem les dinàmiques, no sé si un se'n porta malament amb l'altre o no sé si són millors amics, no tinc ni idea. Si hi ha mals comportaments, que passa, intentar ser al màxim empàtics, és algo d'un moment, no? Sempre buscar complicitats, tant amb els infants, amb els adults, com amb els acompanyants. Això és molt important. Improvisació. O sigui, has de tenir una capacitat improvisada. El que això que et deia, de cop et fan una pregunta i que tu no t'esperaves. Ostres, comença a connectar. Comença a connectar coneixements, que per, òbviament, no t'has d'inventar res.
0: Clar,
1: has de ser sempre també sincer. La sinceritat. La sinceritat de dir, si jo no sé una cosa, no la conec, jo t'ho diré. No ho sé. Però sí que a vegades necessites fer aquesta connexió de coneixements i has de ser ràpid. És a dir, molt ràpid i molt àgil. Habilitats a vegades també per posar ordre. És a dir, anem a marcar. De dir, quan de cop tens un grup que ho vol tocar tot, dius, epa, frenem. En el museu no cal estar en silenci. Jo amb això ja ho dic sempre. Podem parlar, però potser no cal cridar. Ens podem passejar pel museu, però potser no cal córrer. No parlem, perquè imagina que ens donem un cop contra una vitrina. I ja no per la vitrina, segurament guanyarà la vitrina contra el nostre cap, no? Llavors prefereixo que ningú es faci mal. La peça que hi ha dins, en principi, està segura. Per tant, no em preocupa tant, però un cap obert em preocupa bastant, no?
0: I aquestes habilitats te les ensenyen a la universitat?
1: No.
0: Tu creus?
1: No. És assaig-error, és aprendre, és experiència.
0: I a tu d'on et ve aquest caràcter, creus?
1: No ho sé. Jo me'n recordo la meva primera visita guiada. Jo tremolava i tenia un paper i estava allà i pensava, i té un pànic escènic i no m'ho creia. Portes 2 de 3 i dius, ja està.
0: M'he trencat.
1: Al final, el bo i el dolent, no? El tenir tants grups diferents, també acabes vivint 1000 experiències i això també et va ensenyant habilitats. Al final és qüestió una mica de supervivència, no? Són habilitats de supervivència.
0: I un museu, tu deies, hi ha moltes maneres d'entrar en un museu. Hi ha gent que diu que els museus són avorrits.
1: Sí.
0: Si algú et digués això, què li diries?
1: Que ho entenc. Cadascú té els seus gustos. Jo sempre ho he dit. No, també hi ha una cosa que sempre s'han vingut als museus com algo, com un temple del coneixement, no? I ho han sigut durant molt temps. És veritat que en un moment com estem ara, que hi ha moltes fake news, que ja no sabem què creure's i què no, encara la veu dels museus segueix sent una veu d'autoritat, és a dir, ens la creiem. Mm-hmm. Si jo explico algo en el context del museu, poca gent m'ho posarà en dubte, no? Perquè els museus intentem ser el màxim rigorosos possibles, no? Llavors, jo puc entendre que a algú no li agradin els museus. Pel que dèiem abans, són uns altres ritmes. Hi ha gent que potser el silenci li agòbia.
0: Li angoixa.
1: O que el fet de parar-se 30 segons, perquè no dic 30 per dir 30, i és que per estadística sabem que com a màxim de mitjana estem uns 30 segons davant d'una obra, que amb 30 segons realment és la imatge general, no aprofundim, no? Però clar, hi ha tantes peces en un museu que volem veure tot i no ens volem estar 3 dies allà visitant, no? Perquè cansa, els museus cansen. A mi, jo mateixa em canso. Quan faig d'educadora no tant, perquè em moc molt, però quan jo sóc visitant, jo ho admeto, jo em canso, i per això jo sempre recomano, agafeu seients portàtils, en tenim, no?, a disposició. Jo ho recomano, perquè és una hora, hora i mitja. Caminem molt lents, estem parats molta estona davant d'obres, estem de peu, ja que ho tenim, jo ho aprofito, no? I jo entenc que a algú no li pugui agradar. També diria, prova, canvia de museu. No tots els museus són iguals, ni tots estan pensats pel mateix públic. Hi ha museus molt més interactius, no? El que dèiem, el Caixa Fòrum, Cosmo Caixa.
0: Cosmo Caixa, Caixa Fòrum és un altre, no passa bé.
1: No, el meu cap, la dislexia, sempre, sempre el giraré. El Cosmo Caixa sempre és un museu molt més didàctic, no? Uh-huh. És això, toques el gran bloc de gel, veus el capibara, veus les piranyes, és un... passen moltes coses que es mouen, no?, per dir-ho manera. Per tant, sempre tens l'ull enganxat en alguna cosa. Després te'n vas al Manac, que és un museu molt més tranquil, hi ha molt més silenci. També és que podríem dir que cada museu, cada tipus de museu, també té els seus codis.
0: Clar.
1: Si jo vaig al Cosmo Caixa i toco, segons ningú em dirà res. Si jo me'n vaig al Manac i toco, ui,
0: és un problema.
1: Tindré un problema. Però ja no només per la pròpia, els vigilants de sala o la seguretat del museu, sinó segurament per els mateixos visitants, o que em diran, baixa el to de veu, sisplau, parla més fluix. Per tant, cada museu també té els seus codis. A vegades simplement és trobar el museu que encaixi amb tu. I que no n'hi ha cap que encaixi, no passa res, seran qüestió d'oci.
0: I sempre és més recomanable fer una visita guiada o que algú t'ho expliqui? Creus?
1: Depèn del temps, depèn de l'interès. A mi m'agrada molt perquè precisament les visites guiades, i jo hi combrego molt, el que fan és traduir el missatge, el que fan és de mediador, t'ho expliquen, no?, i t'ho aterren. I a més sempre, si tens preguntes, pots preguntar, se la sabran o no, però tens aquesta opció de preguntar. Si jo estic sola davant d'una obra, si li pregunto i em respon, ens haurem de preocupar.
0: No.
1: Llavors, jo crec que sí, sempre és interessant, i més fer un grup, amb un grup que... sempre es crea un diàleg, que sempre... A vegades una persona veu alguna cosa, en el Museu del Renaixement ho feien a l'Etnològic, ho fan molts museus, no som l'únic. Hi ha unes estratègies que es diuen les estratègies de pensament visual, que bàsicament és... ens quedem 2, 3, 4, 5 minuts, no?, que dèiem 30 segons mirant una obra. Doncs aquí potser estem 5 minuts en silenci, un grup mirant la mateixa obra. 5 minuts en silenci és... la gent comença a mirar el rellotge, en plan, què està passant? Però, clar, sí, és tant de temps que arriba un punt que comences a fixar-se en coses que no t'havies fixat mai. I a partir d'aquí, després es va creant un diàleg mediat, sempre amb la persona, no?, amb l'educador, però és la gent qui va aportant el que està veient. No és l'educador que t'explica què hi ha, sinó és un què veieu, què està passant aquí? I llavors comencen a començar a dir, ai, potser hi ha gent enfadada. Bon, què et fa veure que està enfadat? I algú respon, ai, mira, jo veig aquell personatge que els ulls els deixi mig tancats. Ah, i això et fa pensar tal, no sé. I hi ha una altra persona, però és que potser la tercera persona que ha parlat no havia connectat o comença a veure, se li comencen a aparèixer les idees gràcies al que ha dit la persona, la primera persona, no? Llavors aquest diàleg, que a vegades aquesta idea que dèiem, temples de coneixement, a vegades no anem als museus perquè és que jo no en sé. Jo no en sé d'història de l'art. I què aniré a veure? És totalment vàlid que no sàpigues d'història de l'art, que et posis davant d'un quadre i diguis, no m'agrada.
0: Clar.
1: És totalment vàlid, perquè per gustos colors, no, diuen?
0: Uh-huh.
1: Però també és totalment vàlid poder crear aquests diàlegs, a dir, tu què hi veus? I després et muntes una història que no té res a veure amb el que l'autor o l'autora havia pensat.
0: Sí.
1: Però a tu et serveix, i tu aquí et connectes, i després algú t'explica i diuen, ah, vale, sí, també, però jo hi connecto d'aquesta manera, jo veig això.
0: I què és el més difícil de la teva feina, creus?
1: El més difícil? Les persones, també. És el més fàcil, el més difícil, no? Hi ha persones difícils. I hi ha persones que sembla que vinguin a buscar-te les pessigolles, i clar, i a vegades dius, ostres, m'estàs posant en compromís. no m'estic sentint còmode, no? Llavors, a vegades, el cara al públic, això, sí. Tothom que ha de treballar cara al públic, sí. és un màster en la gestió en relacions humanes, no?
0: Emocional.
1: Emocional, i crec, sí, que quasi que també tiri això. Per mi és el més fàcil i el més bonic, i a la vegada el més difícil.
0: Em deies preparant l'entrevista que el Museu del Renaixement, igual que l'etnològic, potser et connecta perquè no és només un museu d'art o no és només un museu de ciència, sinó que porta molt també la part aquesta de com es vivia el Renaixement, no? Que això connecta amb l'antropologia.
1: Sí.
0: Sempre em costa de veure des d'on ve l'interès d'aproximació cap a l'antropologia, perquè sí que és una carrera que és la típica que jo dic, això no sé quina sortida té. Ara ja ho veig, que pots dedicar-te, per exemple, amb això que estàs fent tu, no? Però tu l'antropologia per què hi vas connectar? Perquè tens un interès, no sé, de voler saber...
1: L'antropologia és l'estudi de les societats humanes. Més enllà de la sociologia no entrarem en la gran batalla d'antropologia i sociologia. Però sobretot
0: sociologia
1: les...
0: és lo genèric i l'antropologia és lo personal.
1: L'antropologia va més a la cultura. No? I a les relacions culturals. Parlem també de rituals, parlem de llengua.
0: Després ens ho expliques, perquè
1: parlem
0: també
1: de religió...
0: vens de Terrassa, que Terrassa és una ciutat amb molta cultura popular. No tanta com Tarragona. Broma.
1: Bueno, és interessant la que tenim. Era molta i interessant, molt
0: interessant,
1: diversa.
0: Interessant i diversa, no, era broma. El que volia dir-te és que connecta amb això que has fet després, no? També, vull dir que quan jo et preguntava una mica d'on et ve, no sé per què vas connectar amb
1: connecta
0: la cultura 100%. Popular.
1: Connecta 100%. Jo vaig entrar a antropologia per la cultura popular.
0: I per què
1: catalana?
0: Vas entrar a la cultura popular?
1: Quan jo estava a ADE, que no m'agradava la carrera, amb una companya que tampoc li agradava la carrera, que seguim sent molt amigues, no sé si allò ens va unir més que mai, però és una de les meves millors amigues, i no és de Terrassa ella, ara sí, d'adopció. Imagina't si ens hem fet amigues. De cop, a l'Autònoma, nosaltres estem allà i veiem una gent que es puja sobre uns altres. Òbviament sabíem que eren els castells, no? De menjar, no, érem neòfites.
0: I més a la ciutat dels Minyons, també t'he de dir.
1: Exacte. I de cop vam dir, i si ens apuntem? I nosaltres, durant un temps, el que ens portava a la uni no era anar a estudiar ADE, per res, i no ens agradava. Nosaltres anàvem a fer castells, ens encantava. I justament... allò que diu circumstàncies de la vida, justament la generació que vaig entrar jo de Ganàpies, de la colla de l'Autònoma, hi havia molts terrassencs, i tots eren de Minyons. Clar, em diuen, Anna, ja que ens portem bé aquí, perquè no vens, no? T'agraden els castells, vine, tal, no sé què. Vaig acabar a Minyons. D'allà vaig acabar allà una colla de foc, no? Estava posada a tope, ara ve Festa Major a Terrassa... Estic tan a tope que tinc amigues que els he dit, us veig després de Festa Major, perquè no tinc temps de fer altres coses que no sigui fer cultura popular, no? I vaig dir, ostres, m'interessa molt això. I vaig entrar en antropologia per aquest camí. I, o sigui, al final...
0: Anava a dir-te, però llavors de gran, no? Perquè normalment a vegades amb el tema de la cultura popular la gent entra de petita, perquè els pares es fomenta o perquè ja hi formaven part.
1: Que, o sigui, en el meu cas... és exactament la mateixa manera que has dit, que diré, que els museus. Jo petita sempre, o sigui, no fallàvem, els meus pares em portaven, anem a veure el drac, anem a veure els Minyons, o anem a veure els castellers, no? Que jo de petita sempre deia, els de blau, que eren els castellers, no? I després els de lila, no sabia, no tenia ni idea com es deien les colles. Però bueno, era aquest fet, no? És a dir, mi de petita, jo tenia 3 anys i em van dir, jo no me'n recordo, però a mi sempre m'han dit, tu vas ser a plaça el dia que es va descarregar el primer 3 de 10 de la història, saps? I això ve fomentat pels meus pares, perquè jo amb 3 anys, a mi què m'expliques, no? I encara em deien, vam anar allà un dia que nevava, que dius, també quines ganes d'anar a veure
0: castell, això ja és una raresa, no? Que nevi.
1: Bueno, a la dia dels Minyons, que és el novembre, fa fred.
0: Sí.
1: Clar, una mica és aquesta mateixa història, podríem dir, una mica paral·lela amb el món dels museus, de viure-ho, viure potser algú com a més d'oci, no? Des de fora, des d'una part potser més passiva, de públic, i després de gran acabar-hi entrant i dir, no, jo que m'ho he passat més, jo que m'ho he passat bé aquí, vull que la gent també s'ho passi bé. Clar. Vaig a fer que la gent s'ho passi bé i gaudeixi.
0: I en el món de l'antropologia, les dones sou més o menys? Hi ha més antropòlegs que antropòlegs? Antropòlogues que antropòlegs?
1: Antropòlogues. com en totes les ciències socials i humanitats, dones. Dones. Després els noms que sonen, els llibres que ens feien llegir, eren homes.
0: I quines dones han sigut referents en la teva vida, així a nivell més quotidià?
1: Sense entrar en antropologia, però podria dir, per entrar en una mica en tòpics, però diria la meva àvia. La meva àvia va ser una dona de... És una dona de molt
0: caràcter.
1: Com es
0: diu la teva àvia?
1: Es diu Magda, Magda Martí. Una dona de molt caràcter, és l'àvia paterna. De molt caràcter, però també va viure una postguerra, com moltes àvies, una postguerra molt dura, va haver d'acabar amb la seva família emigrant a l'Argentina, van tornar per desavinences familiars, es van trobar abandonades, van haver de refer la seva vida. Llavors ella va... Bueno, se li va formar el caràcter ja de
0: molt, de
1: molt, sí, de molt petita. I quan es casa amb el meu avi, jo el meu avi no el vaig conèixer, però era un home també de caràcter. I no anaven bé de diners a casa. I va ser, i ell va dir, pues me'n poso a treballar. En contra del que li deia tota la família. Una dona treballant de la família Verdaguer, no? Això li deien la família. Del marit. Una dona treballant. Els Verdaguer no treballem. Que no eren rics, però, home, no? Eren...
0: S'ha de fer semblar.
1: Exacte. Aquí no treballar el marit. Que no arribem, queden a treballar, que vull treballar. I ella demana anar a treballar a l'Escola Pia de Terrassa. Va ser la primera dona casada en fer de mestra. Abans les dones ja eren senyoretes. Eren senyoretes perquè eren dones solteres. Un cop es casaven, ja era el marit el que portava, no?, el sou a casa. I ella, en canvi, va ser la primera dona casada en treballar a l'Escola Pia. Molta gent.
0: Que
1: jo
0: guai.
1: Després vaig estudiar, el meu pare va estudiar allà, jo vaig estudiar, ja som generacions, no?, que estudiem, i encara la recorden, gent de dir, ai, la teva àvia, jo la vaig tenir, professors que em van dir, jo la vaig tenir, la teva àvia, la meva àvia tenia caràcter. Clar, se'l va fer, havia de marcar al final, no?, en una escola de religiosa d'homes, perquè els escolapis eren capellans,
0: per tant eren homes.
1: Per tant, també havia de marcar el seu terreny.
0: Que
1: I
0: guai.
1: Els alumnes eren homes al principi, també, no? I també és un... Anem a marcar. I en aquest sentit, sempre he mirat molt a la meva àvia, però he de dir una cosa. Jo la meva àvia la vaig conèixer de gran. Jo la història quan era professora, jo no la conec. No l'he viscut a primera. Jo quan la vaig conèixer ja era una senyora gran que abans d'anar a la platja neteja tota la casa, però si quan tornem entrarem sorra, és igual, treu la pols, i tu amb 5 anys traient la pols abans de baixar a la platja, perquè s'havia de fer. A mi, unes persones i unes dones a qui admiro moltíssim són les meves amigues, perquè si bé la meva àvia, quan jo la vaig conèixer, ja tenia el caràcter format, les meves amigues tenen la meva edat, i ens construïm el caràcter juntes i a la vegada. I fa anys que ens coneixem, però som, tot i ser joves, o relativament joves, nosaltres hem viscut, per bo, per dolent, hem viscut situacions molt dolentes, familiars, malalties. Tenir una xarxa, jo deia, soc filla única, no? Llavors, emocionalment, tenir una amiga que també s'ha trobat en la mateixa situació que jo, veure que ella ho ha superat, o al revés, que jo hagi anat abans, m'han donat el suport, quan li passa amb ella, que ella pugui veure de dir, ei, d'aquí se'n surt, ho fem juntes. Parlem d'això, de malalties, de que et deixin o deixar-ho amb la parella, que et facin fora de la feina d'un dia per l'altre. I saber que anem construint, no?, aquest caràcter juntes i veure com... Ja no estàs parlant de dir, ai, mira com se'n va sortir la teva àvia en un context molt diferent que el teu, sinó mira com se n'estan sortint gent de la meva edat, del mateix grup social que jo, que té problemes com els meus, no? I
0: clar,
1: no era el mateix quedar-te sense feina a 2026 que als anys 90, per dir-ho manera, no?
0: Sí, sí, potser
1: sí. Bueno, eren uns altres ritmes.
0: Eren
1: uns altres ritmes amb unes altres preocupacions.
0: Coses diferents. Això em dona peu a parlar de la dona que ens has portat, que entrarem ara, perquè si no, estic mirant el rellotge. Que és la Marjan Satrapi. Ho he dit bé?
1: Marjan Satrapi.
0: Marjan Satrapi. Tu connectava amb les dones i amb aquesta... aquesta especial relació, no?, i que fa que les dones en situacions complexes puguin, sumant esforços, sobreviure o viure millor situacions molt difícils. Jo crec que ella, que va néixer a l'Iran, ha mort fa molt poquet, i a més va ser, quan em vas dir qui era, jo, clar, me'n recordo molt de la mort, perquè jo, algú que s'ha mort de tristor, me va impressionar. Tot i que he conegut gent que diuen s'ha mort de tristor, però així com a jove, amb 50 i pocs anys, 56 crec que tenia, no? Bueno, m'ha impressionat. Però no anem a parlar de la seva mort, sinó que anem a parlar de la seva vida. I ella va ser il·lustradora, autora de còmic, ha fet Persepolis, que és aquest còmic superconegut i famosíssim del que és bueno, de com ella va viure, no?, la revolució islàmica, i com quan era joveneta, com va viure tota aquella situació. I ha sigut una dona que ha sigut molt, molt referent també com a dona que inspira en tota una sèrie de temes, que me'ls he apuntat per aquí darrere perquè dic si no. Per exemple, un que m'ha semblat molt important, no?, de no reduir Orient Mitjà amb un estereotip de fanatisme. No tothom que ve de l'Orient Mitjà té una manera de ser fanàtica, perquè ens entenguem, tot el que ho puguem pensar, o tota l'obra col·lectiva de Dona, Vida i Llibertat, que em va semblar molt, molt interessant, no?, sobre la revolució que ella considera que és la primera revolució veritablement feminista, que és tot aquest moviment social que va haver a l'Iran a l'any 2022, que era per ballar al carrer. Ella diu, era una cosa tan senzilla com per poder ballar al carrer, poder riure al carrer, no? I, bueno, una situació complexa, perquè l'Iran, a més, estava en un moment complex, però m'ha semblat molt bé que la triessis. Però tu per què l'has triada? Perquè jo hi he explicat, però tu per què l'has triada?
1: No, jo justament vaig descobrir, per dir-ho manera, descobrir a mi mateixa, perquè ja estava descoberta, es va descobrir ella mateixa, però jo l'has descobrir quan estava al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània a Barcelona, que estaven fent una exposició que es deia Constel·lació Gràfica. I jo estava d'educadora, i una cocosa molt interessant que fan sempre els CCCB és que creen per complementar les exposicions, que sempre són exposicions temporals, que eren uns espais de creació i també una mica de fons de biblioteca de temes relacionats o bibliografia que pugui interessar, que està relacionada amb l'exposició. L'exposició anava de 6 joves autores contemporànies, dones totes, contemporànies i una mica trencadores en el món del còmic. I clar, jo treballava d'educadora, jo allà treballava a les tardes perquè al matí estava a l'etnològic, i hi havia tardes que no venia ningú. I clar, dius, què faig? Jo aquí he de fer les meves hores, no? I jo tenia una mitja jornada, entrava una hora, sortia l'altra. Diu, què faig? Bueno, pues llegeixo. Llegia i aprofitava per llegir tota aquesta bibliografia que acompanyava les exposicions. I clar, de cop veig un totxo ben gros, de Persepolis, tothom. És una gran novel·la, bueno, novel·la és un còmic. És un gran, novel·la. Una gran història, el recomanem. I jo vaig entrar-hi i dic, bueno, comenceu a llegir. Em va encantar, em va atrapar des del mateix, el primer moment, veure aquesta, que és autobiogràfic, no?, veure com t'explica la revolució iraniana. Jo no havia nascut quan va passar, no? Per tant, tot el que he après o tot el que sé és a posteriori, i siguem sincers, aquí el que passa a Orient ens ressona una mica, i quan passen 4-5 mesos, se'ns oblida, no? Llavors, és un coneixement, és un context històric, és un esdeveniment que va passar que jo coneixia molt poc. Llavors, poder-ho veure-ho o aprendre'n o conèixer-ho de primera mà d'una nena que havia viscut, a més és interessant perquè ella ho explica de gran, quan escriu Persepolis, però clar, són les seves vivències d'infància, el terror que sent, no? Coses que tampoc acaben d'entendre. Llavors, em va atrapar,
0: Et va agradar.
1: Va agradar moltíssim.
0: Ella va anar a Viena, quan l'any 83, pel clima repressiu que va haver després de la revolució islàmica, va estudiar al Liceu Francès, i després va tornar a Teheran, va estudiar Belles Arts, i després finalment va acabar a França, que és on ha mort, com deia, fa molt poquet, perquè es va morir el seu home, Matías Ripa, que era actor, productor i guionista suec, i bueno, ella diu que sense ell no vol viure. És fort, el de mor, no? Decidir que, no sé, que et deixes anar. D'aquesta manera. Ha sigut Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitat pel seu compromís amb la llibertat, els drets humans i els diàlegs entre cultures. I, mira, veus, jo deia 56 anys, sí. ha mort amb 46 anys. I després té altres obres destacades, com Brodats, Pollastre amb prunes, que també s'ha adaptat al cinema, i aquesta que de Dona, vida i llibertat, que va coordinar el 2023, que és una obra col·lectiva sobre les protestes de la, arran de la mort de Mahsa Amini, que és aquesta noia que portava el, bueno, que no volia portar el vel, i aquesta situació dels drets humans a Iran. És veritat que ho mirem com de lluny, no? I ho tenim aquí al costat, i al final jo, per exemple, el tema de les dones a Afganistan és que em costa tant que les haguem deixat allà abandonades a la seva sort, saps? Que tampoc sé què podem fer, no? Bueno, dir-ho i visualitzar-ho, no? Però
1: crec que una part molt, molt important és el simple fet de que es conegui.
0: Sí.
1: És allò que dius, és que si no ho coneixes, la gent no ho sap, i si no ho sap, no existeix en el teu imaginari. Sí. Si no ho saps, no existeix.
0: No existeix.
1: Llavors, per exemple, la Txell Freixas, que ha treballat molt a l'Afganistan, és un gran referent, no?
0: Sí, ha fet un llibre, no? L'any passat, no me'n recordo, però sí, va fer un llibre, Txell
1: Freixas. I és molt interessant, perquè precisament el que fa és visualitzar, fer visibles aquestes realitats.
0: Que són complexes. Bueno, llegirem Persepolis. Jo no ho he llegit, t'he de dir. Perquè el còmic, sí, no sé, potser perquè és un còmic, saps? I suposo que has d'estar com sí. Més acostumat.
1: Espanta una mica perquè ja dic que és un totxo, és voluminós, però és un còmic i es llegeix ràpid.
0: Bueno, gaudeix, suposo, de les imatges. Quin és el teu... Mira, anem a entrar a l'última secció. Els tocs finals. Quin és el teu museu preferit, més enllà del Museu del Renaixement?
1: No, el meu museu preferit, sempre ho diré, és el Victoria and Albert Museum a Londres.
0: Ostres, ara no sé quin és aquest.
1: Just davant del Museu d'Història Natural.
0: Ah, aquest sí que l'he vist.
1: Aquest sí. Pues davant hi ha el Victoria and Albert Museum. Com diu el seu nom, és un museu que neix amb les col·leccions de la reina Victoria i l'Albert, el seu marit. És un museu molt interessant, és una mica de tot. Potser m'agrada perquè té de tot, però una cosa que a mi m'encanta, té una sala de rèpliques. Sempre ho he defensat molt. Veure l'original és increïble, però a vegades, a nivell sobretot educatiu o didàctic, veure una rèplica és igual d'interessant. I té una sala de rèpliques, i és una sala de rèpliques, i tens el David de Miquel Àngel, i tens la porxada de Santiago de Compostela, i tens una mica de tot. És increïble, perquè tens des d'arquitectura, pintura, escultura, hi ha de tot. I és una sala que es va fer en el seu moment per quan els estudiants d'art, i parlo del segle XIX, els estudiants d'art no podien permetre's anar a Roma, i no podien viatjar. Però se n'anaven a la seva pròpia ciutat i podien veure això, un David de Miquel Àngel, allà plantat a tamany real, igual. I això sempre m'ha agradat molt.
0: Quina gràcia, jo és que no el tinc ni visualitzat. Mira que he anat vegades a Londres, eh? Sí,
1: el recomano. He de dir, l'última vegada que vaig anar, com a anècdota, em vaig trobar el rei d'Anglaterra.
0: Què em dius?
1: Sí.
0: Home.
1: Sí.
0: I quan, tu viatges molt? T'agrada viatjar?
1: M'agrada viatjar.
0: I vas, sempre busques els museus? I en què et fixes quan entres al museu, o no?
1: Depèn amb qui vagi. Tinc gent amb qui vaig estudiar el màster que som capaces d'anar un cap de setmana a una ciutat i visitar 5 museus en un cap de setmana, perquè ja som gent que ens agraden els museus, i tinc amigues que, bé, sí, no, el que dèiem, per gustos colors, i fem una mica de tot.
0: Però quan vas a un museu, et dona temps fer 5 museus en un cap de setmana? Absorbeixes tot això?
1: No, vas a fer una mica els masterpieces, no? Les obres mestres, o el que saps que hi ha allà i que t'agradarà, no? És una mica buscar, com quan viatges a un grup, és el que fas, no? Buscar una mica l'acord, negociar, què vols fer, què no vols fer. Jo vull anar a un museu, vull veure aquesta obra i us prometo que us deixo lliures, no visitarem res més, no?
0: Tu ets només de veure una obra o dues i marxar, o també visites tot el museu sencer?
1: Depèn. Sí. Depèn, no et podria dir que tingui una manera de fer. Abans que deia al principi, feia una mica broma, que soc una mica caòtica, en aquest sentit també. I a més m'adapto molt. A mi em dius, no m'agraden els museus, no passa res. Anirem a veure'n només un, no sé, dins aquesta negociació.
0: I amb la feina que fas ara, per exemple, que no t'ho he preguntat abans, que se m'ha oblidat, és a dir, tu quan entres a treballar en un museu tan nou com és el Museu del Renaixement, o qualsevol altre que sigui nou, tu has creat de zero tota la part de mediació educativa.
1: En el cas del Museu del Renaixement, no. Ah. Si agafo el relleu una mica...
0: Quina, volia preguntar-te quina part creativa hi ha amb la teva feina.
1: És, per exemple, si les activitats dels casals les s'han creat a zero, no hi havia cap activitat per casals. Ja hi havia un programa educatiu, una proposta, podríem dir, feta per una empresa externa, quan encara no hi havia cap tècnic en educació, i doncs, el que vaig fer va ser agafar aquella proposta i després la vaig adaptar. Al final, sonarà molt així, no? Però quan portes molt temps treballant cap a públic i amb diferents museus, amb diferents públics, saps que hi ha coses que funcionen i que coses que no. I saps que també els interessos canvien. És que això està clar. Llavors, vaig fer algunes propostes de modificació, vam canviar...
0: I quins interessos hi ha ara? En quin moment social estem, creus?
1: Ostres, és que no et sabria dir. Sobretot, agraden molt les anècdotes. No, el detall, no? Anar de lo gros a lo petit, explicar anècdotes sempre enganxa. Aquí al Museu del Renaixement, dues dones, sempre parlem de l'Estefania i la Hipòlita, clar, quan ho comences a explicar, però no ho expliques com aquesta, la mare, la filla, sinó que ho expliques com entramos en un momento salseo, anem a fer un moment cotilleig de qui era aquesta família, quines relacions tenien, amb qui es casaven, tal, la gent s'enganxa. I dius, estem en un moment salseo, la gent, m'encanta el salseo. No? Llavors, és el que deia, és com ho expliques. A vegades no són els interessos, pots explicar el mateix de maneres diferents.
0: Clar.
1: I buscar aquesta també connexió amb el públic, aquesta complicitat, això agrada molt. Vaig explicar-vos un cotilleo.
0: I llavors, quan tu estàs en un tema d'aquests, per exemple, i ara ja aprofundeixes molt, per exemple, només en Renaixement, o segueixes, o els antropòlegs que ho sent, com els periodistes, que ens agrada posar el nas a tots els temes i de totes les èpoques?
1: Crec que una mica igual, ens agrada saber de tot.
0: Una mica...
1: Aquesta curiositat de dir, ai, ara aprenc d'aquí, ara aprenc d'allà, i al final és que tot està tan connectat que ho acabes connectant i dius, una cosa que s'ha fet a l'altra punta del món que no té res a veure amb els museus, espera, però això m'inspira per fer no sé què, no sé quantos. Llavors, aquesta connexió que pots fer d'idees, de tot se n'aprèn, no? Se'n diu?
0: Sí.
1: De lo bo i lo dolent, doncs també.
0: De tot s'aprèn. I quan no estàs al museu, quan no estàs treballant, quan no estàs a la colla de foc, ui, si ens queda res, un minut, va, digue'm dues coses que t'agradin fer molt, a banda.
1: Per llegir... I m'agrada estar amb els meus amics. Jo tinc molta vida amb les meves amigues, o sigui, deia que les admirava i precisament ens passem la vida juntes, encara que sigui per què fas res, vine a casa i seiem juntes al sofà a mirar una sèrie.
0: Doncs brindarem per les amigues, que jo penso que és un gran tema i estic molt d'acord en que les amigues són una gran cosa per la nostra vida. Moltes gràcies, Anna Verdaguer Villalobos, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de juliol de les Heroïnes Quotidianes, que ens has explicat coses molt interessants. Et desitgem molta sort amb la teva trajectòria i futur. I gràcies a Eli Arjona, com sempre, de la part que ens acompanyes a la part tècnica, i les persones que ens escolteu, recordeu, com sempre dic, que estem al segle de les dones, però queda molta feina aquí a fer, molta feina a fer, i aquí seguirem fent-la, fent xarxa. Fins aviat.

0: Sí, son.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C-1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres 2 ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, a l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa, sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona.

0: dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
1: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
0: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

91.2 de l'FM. Ja saben, la meva ràdio. Estimada audiència, sou tan bonics, tan intel·ligents, tan guapetons, i guapetones. Voteu-me com a director de la ràdio.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges. Aquests diumenges de juliol, que queden, crec que, tres programes o dos, no ho sé, el món sí que és la cançada.
1: Amb aquest, tres, dos.
0: Queden dos o tres?
1: Amb aquest, tres. O sigui, avui, dos.
0: Dos més. Molt bé. Bueno, però s'han d'aguantar-se tres cops més en aquest programa, en l'audiència, eh? No podem evitar-ho, això. El primer que farem és ser educats i donar la benvinguda al nostre reu particular i famós, que és el Saturnino. Bon dia, Saturnino.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bonjour,
3: quina
0: monsieur.
3: Quina merda. Quina merda.
0: Com quina merda? No ets molt amic del Saturnino, tu? Ara per què dius quina merda? Ah, per dos diumenges que ha de treballar. Ara ho entenc. Ah, però tu i ell sou molt amics, no, Saturnino?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, explica'ns la peripècia francesa.
2: Mejor que no l'explique, porque... Bueno, los gabachos son los gabachos.
0: Me van de tindre ya, ¿no?
2: Bueno, sí, por eso llevo... ¿Has visto la gorra esa que llevo del gendarme, de la gendarmería?
0: Sí, que la va a comprar alguna botiga.
2: Pues voy a comprarla, se la quité a la gendarme y la medalla también que llevaba el gendarme.
0: Ah, sí, porque la medalla que porta,
2: sí. También se la quité, eso ahí.
0: Home, vestit amb una camiseta imperi, pantalons curts, sabatilles, una medalla a la samarreta i un gorro de gendarme, la veritat...
2: Queda bien.
0: Inadvertit no passa.
2: No, queda bien.
0: Queda bé, no?
2: Queda bien, queda bien.
0: Sí, sí.
2: Però no sabe la calor que hace aquí. Y más que lo hacía en Francia,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, es verdad, ¿eh?
2: Los cruzados, los cuernos iban para abajo de la calor que hacía. Los tenía y los iba a ver a la pastelería y se iban para abajo de la calor que hacía.
0: Fets, no? Sí, sí, sí, sí.
2: Pero bueno, bien, bien, bien.
0: Bueno, aquí déu-n'hi-do també, eh, Saturnino. Sí? Bueno, vostè com estava a la sombra, que és la presó, encara estava fresca, lo millor.
2: Sí, pero nosotros teníamos allí aire acondicionado, pero yo fui de Erasmus allí, ¿eh?
0: Ah, va, de Erasmus.
2: Sí, claro, yo fui allí de Erasmus. Había un jefe y me llevaron a mí de Erasmus para enseñarle, explicarle a los políticos.
0: Sí.
2: Ah, y al político, a los presos que estaban allí, como eran las cárceles de aquí. Pero
0: sí,
2: muy bien,
0: sí,
2: muy bien.
0: Sí, sí. ¿Y quiénes presos son? Son diferentes, ¿no?
2: Sí, imagino. Muy diferente, muy diferente.
0: ¿Y la dieta que jalan allá también es diferente, no?
2: La dieta sí, allí todos con mantequilla.
0: Pues usted me ha dicho que le agradaban mucho las baguettes, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí que es verdad, ¿eh? El pan de Francia no tiene que ver nada con el pan de aquí,
0: ya,
2: ¿eh?
0: Sobretot si porta una llima dintre.
2: Bueno, sí. Pero muy bueno, el pan de allí, muy bueno. Aquí sí. Compra una baguette, si no se parece nada a la baguette
0: bueno,
2: allí,
0: ells,
2: ¿eh?
0: Bueno, es lo que es la boulangerie, que diuen, sí. ¿No? Tot això.
2: O sea, yo cuando fui allí, dice una boulangerie, ¿yo sabes lo que pensaba que era?
0: No.
2: Una de esas de Juan los Bolos, una... Yo le dije a los dos que había allí, vamos a ese sitio, mira que boulangerie de Bolo. Y no, yo era una pastelería, ¿eh?
0: No, França, França és un país molt gran, molt maco.
2: Sí, sí, sí, sí, està bien.
0: Però, bueno, tenen aquest punt, com et diria jo, no és una crítica als francesos, sinó que cada cultura és com és.
2: Sí, sí.
0: I dins de França hi ha moltes, eh? No té res a veure un tio de la Normandia amb un bretó, ni amb un parisí, ni... Bueno, com aquí, igual que aquí, igual que tot arreu. Bueno, i donarem la benvinguda a la gironina, també. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Pilar, molta calor per allà, o què?
4: Sí.
0: Girona, calor, torrats, no?
4: Home, el dijous, em sembla, si el dijous, estàvem a 40 graus.
0: 40 graus, mare de Déu, Déu.
4: Bueno, és no que
0: són unes temperatures desorbitades, no? I diuen que torna una altra onada de calor.
2: Sí,
0: una altra
2: sí.
0: Calor,
4: sí, per dimarts i dimecres.
0: Hosti, mano, i tu?
5: No, i fins divendres.
0: Jo vaig anar amb la moto, crec que era dimecres. Sí, vaig a Barcelona, tenia que fer un recado i tal. Hosti, la sensació, saps els secadors de cabell quan estan calents?
4: Sí.
0: Pues amb la moto, que normalment l'aire és més fresquet, hosti, em cremava, tu. És una cosa bestial l'escalfada que fotia, eh? No m'estranya que estiguem tots sonats.
2: Perdón, jo es que d'això. Fue a hacer un encàrrec, no un recado.
0: I dius recado?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Oh, pues perdó, un encàrrec.
2: No, no, yo que me estoy...
0: No, escolta, Saturnino.
2: Franco-catalano ahora, me estoy franco-catalano, me estoy
0: no,
2: aprendiendo.
0: Però encàrrec no és francès.
2: Bueno, pero lo ha dicho usted encargo. A mí no me explique la historia.
0: Dit, encàrrec,
2: o... Sí, fui a... Vain a fer un encargo.
4: No.
0: No.
4: Un recado.
2: Un recado.
0: Un recado.
2: Peor, un recado.
0: I recado no es diu en català.
2: Recado, recado.
0: I com es diu?
2: Encàrrec.
0: A un encàrrec.
2: Vaja, Pompeu i Fabra.
0: Ja, ja, ja.
2: Madre mía.
0: No, no, ja va bé que ens corregiu, escolta.
2: Sí, sí.
0: Absolutament. S'ha de parlar bé el català i el castellà.
2: No, no, porque yo lo corrijo porque el director de la emisora me dijo que por cada corrección, un eurito. Ja llevo uno.
0: Per què s'inventa aquestes coses?
2: No, no me lo invento.
0: No veu que no cobra.
2: Hay que dar promoción al català y yo ya llevo un eurito.
0: Ja llevo un eurito? La mare de Déu. I tu, Xavi, què tal? Com portes l'eurito? I el verano?
5: Amb calor, que és un calor desastre, també, no? Però...
0: No dones classes ara, o sí?
5: A veure, fins ara no. Ara cap a final d'aquest mes sí que faré alguna cosa.
0: Perquè tornen,
5: sembla.
0: Ja, no?
5: Bueno,
0: tornen
5: no, no, no, no, no tornen. Però alguns sí que m'han demanat ja alguna ja. Informació i alguna cosa.
0: Bueno.
5: I sembla que farem alguna cosa fins a la última setmana, juliol i primera d'agost.
0: Sí.
5: I després ja veurem potser també alguna altra cosa entre final d'agost i primer de setembre.
0: Tu normal...
5: Veurem, no ja. Ho sé.
0: Tu normalment la feina quan... Quan tens més feina? Quins, hi ha mesos? És estacional o no?
5: Bastant. A veure, agafa des de novembre, cosa així, fins a maig.
0: Vale, ja és això, no?
5: Ja és això.
4: L'octubre també.
5: Octubre, més o menys, octubre va pujant, novembre ja comences a tenir una velocitat de creuer, diguem-ne, i llavors el que és el gener, febrer, més o menys estable, i març ja comença a fer una mica el burro.
0: I tu, parlant de fer el burro, tu has notat que els alumnes cada cop van pitjor o no?
5: Sí, tant, que ho he notat.
0: Sí, és, hi ha articles i tot que parlen del nivell de, del... Fins i tot dels professors que es presenten, no us donen una notícia que és esgarrifosa.
5: Però de les oposicions.
0: Sí, es veu que ha baixat molt el nivell en general.
4: No? Que els professors nous d'ara tots ja surten de l'ESO.
0: Sí, però tenen faltes d'ortografia.
4: Sí, és que clar, a veure...
0: Per dir alguna cosa, més mancances. Bueno,
5: després no, veure, jo que m'hi dedico, a part de classes amb majors de 25 i coses així amb acadèmies, que ja fa molts anys, des que tinc l'aula vaig obrir el 13, és a dir, fa 13 anys. I ha anat baixant, i ho notes des que vaig començar fins ara, ha degenerat molt.
0: En fi, molt. Com diu aquell, que Déu ens ajudi.
5: Papa
0: Rutgers III. Ai, primero, no tercero.
5: Que, per cert, ja amenacen, han convocat una vaga el dia 8 de setembre els profes, que és el primer dia de curs.
0: Però,
5: ja comencen.
0: Però deuen empalmar amb el que no van acabar, no? Per
5: sí, no, clar.
0: O sigui, no és que facin una cosa nova.
5: Reivindiquen
0: el mateix. El que passa que han fet, entre cometes, vacances, per entendre'ns, no?
5: No faran vaga quan cobren i no treballen, que són les vacances. Vull dir, que cas.
0: No defenses massa tu la vaga dels professors.
5: Gens, no. Tenen alguna raó,
4: sí que tenen
5: amb alguna cosa sí, però amb altres no. I amb el comportament que tenen, no. Ho sento, però no. A part que em perjudica, clar.
0: Ja, la direcció...
5: Si no hi ha classe, no venen amb mi.
0: Ja. Jo entenc que estiguis...
5: N'hi ha que sí que venen igual, però sempre n'hi ha algun que, com que hi havia vaga, no hi ha vingut, i et fots.
0: Ja.
5: Bueno, en fi, que soc bastant crític amb tot això.
4: Pues que, bueno, és que inclús la gent que treballa, les meves companyes que treballen a l'institut, inclusió quan hi era, hi ha coses que sí que les entens, que hi ha coses que, perdonin, però per aquí no passem, perquè tu veus el que passa a dintre d'una aula, i realment, ja t'he dit, hi ha coses que sí, no em vas dir que tot sigui negatiu, però hi ha moltes coses que... No, ara, per exemple, el que aguantava segurament la dona del Sàtor a les seves classes, bueno, no els aguanta pas un professor d'ara, segur que no.
0: Perquè
4: eh?
0: La teva dona era professora, no?
5: Sí.
0: I què, va sobreviure el tema o què?
2: Es que no lo mismo ahora que antes.
4: No té res a veure.
0: Bueno, això és tot un fenomen, que anem enrere i tal. Bueno, en fi, jo no puc opinar massa dels mestres perquè com no domino el tema, vull dir que no sé si la vaga és correcta, no puc opinar. Perquè...
4: Home, el que passa que el que no pot ser és que pactis una cosa amb dos sindicats,
0: claro.
4: I llavors, com que els altres no hi estan d'acord, a veure, poseu-vos d'acord els sindicats. A més, em vaig a dir-te més, la gent que està a l'USTEC, hi ha molta gent que en aquesta que està representant a l'USTEC, que és la senyora Segura, perquè la coneix tothom, no hi està d'acord amb ella. O sigui, la que té el cap del sindicat no hi està, doncs fes-la fora i posi una altra persona que sigui més coherent. Vaja, penso jo, no ho sé.
5: És un merder, és un merder.
4: És tot una pilota.
0: Bueno, el que no té un merder és el Miquel, el nostre oient particular, que ve aquí. Bon dia, Miquel.
3: Bon dia.
0: Ja comença a parlar i tot, eh? Sí, està fent evolució. Al final...
4: A mi que fa com jo. Al principi sí, no vaig començar així.
2: Le darem una sessió que haga un...
0: No, sí. Vostè no li ensenya a robar carteres.
2: No. Ja està.
0: Miquel, vés-te vigilant sobretot la cartera del rellotge. Perquè avui
2: cada vegada que ve millor, viene sin cartera i sin reloj.
0: Ja. No, jo crec que vam així i se'n va sense això.
2: O lleva el reloj xuli, eh?
0: Per això, tu vigila, eh, Miquel? I bon dia, Montserrat, carinyo. Com estàs?
6: Bon dia. Bé, aquí ve que hi ha aire condicionat i s'està fresc.
0: Bueno, el primer que ha fet la Pilar, diu, em passes el mando, per favor?
4: Oh, sí.
0: Venia desfet, eh? I tu, Follet, què? Estàs content perquè hi ha el Saturnino, no?
2: Hombre.
0: Diu que ja està planejant un atracament.
5: Home, clar, aquest va ràpid.
0: Hòstia, va feina, no?
7: Sí, senyor.
0: Ja, clar. Bueno. I sembla que ja tenim una primera trucada. És curiós, no? Sí, ja?
5: No, molt bé.
0: Sembla que sí, no? No ha sonat la campaneta, no? Sí. Pues
8: bon dia, senyors.
0: Hombre,
5: hola, bon dia.
0: Què tal, amic? Com estàs?
8: Bé. Què te sembla que el Barça ha gastat 22 milions en un jugador?
0: Pues no sé què em sembla, jo no sé si és bo. Si no, és que no sé, quin jugador és?
8: És un jugador que va jugar... Bueno, que estava jugant a un equip alemany.
0: Ah, no sé, no, no el desconec. Jo, a veure, a mi m'agrada molt el futbol, però t'haig de dir que en tema de fitxatges i gent que no juga a la Lliga d'aquí, jo no conec a ningú mai. Home, conec els mega famosos, però no...
8: Sí, sí, espera. Són 22 milions...
0: Sí.
8: Més... si guanya títols i incentius.
0: Bueno, això ho tenen tots, no?
5: Jo sé que van fitxar el Gordon...
3: Sí, bueno, però és anglès.
5: Que és anglès i ahir ho vaig veure jugar amb la selecció anglesa, però... No sé, no sé si aquest, no sé qui és.
3: ¿Quién es? Me tiene intrigado. ¿Quién es? ¿Quién es?
8: Ese que ha dicho el Xavi, el Gordon.
5: Ah, Gordon.
3: No, pero Gordon no es alemán.
5: No,
8: no, però estava jugant...
5: Ara estava a Rússia. Abans estava a Newcastle.
0: Ah, vale. Jo, al Gordon, l'he vist jugar amb Anglaterra.
5: És extrem.
0: I, bueno, és com un lateral raro.
5: Un lateral puja a banda, sí.
0: S'entra bé, però tampoc és que m'hagi meravellat molt. Bueno, però bueno, mai se sap, això depèn molt del que jugues. Si tu no l'haguessis fitxat, què s'ha de, el Gordon aquest?
8: Home, el preu... Jo... mira, si haguessin sigut per 19, encara decidim... millor que 22.
0: Ja. No sé, jo no hi entenc.
5: Jo l'he vist poc, ara la selecció anglesa sí, però...
8: No, i més a més, l'equip que el tenia demanava 40.
5: Bueno, per demanar que no quedi.
0: No sé, és curiós, perquè el futbol va jugar unes xifres, tu, que, mare de Déu, eh? Però bueno, escolta, que Sara, tinc que fer una pregunta del concurs, vale? Vale?
8: Molt bé.
0: Estàs preparat per respondre alguna estupidesa,
8: sí, sí,
0: no?
8: Sí,
0: sí. Respondre alguna estupidesa, però les preguntes que fem són idiotes perdudes, no? A veure, te la faré... De què te la podria fer jo? És que truqueu tant d'hora que no em dóna temps ni de preparar-la, però bueno, ho farem de manera ràpida i tot això. És veritat que un pilot instructor de vol, doncs va deixar a un estudiant que estava estudiant per portar l'avió, va dir, ja saps el que tens que fer, i es va llançar de l'avió i va deixar l'alumne sol portant l'avió. Hòstia, això és veritat o és mentida?
8: Jo diria que mentida.
0: Tu dius que és mentida,
8: Sí, perquè tu, hasta que no tinguis el títol, no pots llançar el...
0: Bueno, i això de llançar-se des de l'avió tampoc és que sigui... Bueno, en fi, el tio es va llançar de l'avió. Adéu! Ja saps tot el que tens que fer.
8: No.
0: No? Tu dius que és mentida,
8: Sí.
0: Molt bé!
8: Què? Digue-li al Pujet que... A Ràdio Pollet.
0: No li donguis pistes, perquè ja prou va així, no?
7: Ja sóc aquí.
0: Ai, Follet. El Follet sí que faria això de llançar-se.
7: García, no puc treballar ni un segon
0: si no treballes,
7: sense cobrar.
0: Si tu no treballes ni...
7: Fent el ridic.
0: Això és veritat, aquest programa fem sempre
8: el ridic.
3: Sí, hola, què tal? Buenos días. ¿Qué tal?
8: Buenos días. No ha tenido que ver nada con el robo del cobre de esta semana de
3: Renfe. No, no, porque estaba fuera.
0: No sé, ya había turnado, potser, ¿no? O está disimulando aquí.
3: No, estaba fuera.
0: Ya.
3: Pero andan a robar cobre.
8: Y el Follet tampoco.
3: ¿Eh? El Follet tampoco, el Follet menos. Pero estábamos en una boda, fuimos a una boda.
0: Bueno, Quesada, doncs tens el número 1 i si l'encertes, has dit que és mentida, tindràs dos números més. Vale, guapo?
8: Molt bé.
0: Vinga, gràcies per trucar.
8: De res, a vosaltres.
0: Adéu.
3: Joder, vaya fama que me está dando la gente. Con el cobre, con el robo.
0: Sí, se l'ha guanyat.
3: Al final, me l'ha guanyat o no?
0: Se l'ha guanyat a pols, ja li dic jo. Bueno, parlant d'això de docència...
7: Saturnino, quan tornem a donar un altre gol?
0: Hòstia, deixa'l seure.
3: D'aquí dos meses, que tengo uno preparado. Tengo uno preparado aquí dos meses.
0: No, és que al Follet li agrada la gorra que portes.
3: No, però...
0: La gorra de gendarme li agrada.
3: En Francia estuve mucho rato observando la Torre Eiffel. Haciendo fotos desde todos los ángulos.
0: Es que si fos de cobre, no dron.
3: No, pero hay cosas de cobre, ¿eh? Ah, sí. Estuve con unas cámaras infrarrojos mirando y hay zonas que hay cobre.
0: Hostia, sí que va sofisticada.
3: Sí, sí, claro. Hombre, robada también, la cámara es robada.
0: Ya me imagino, pero que pensi que els infrarrojos...
3: No? Sí, sí. Bueno, pero infrarrojos no de rojo de política, infrarrojos no. De eso de rojo de...
0: Ya. Això deu ser perquè fan, a la Torre Eiffel li fan radiografies constantment.
3: Sí, sí.
0: Per veure que el ferro estigui en condicions, eh?
3: Sí. A mí también me hacen radiografía y me han encontrado que el hierro lo tengo bajo.
0: Amb una radiografía no li poden dir que té el ferro.
3: L'anàlisi, he dicho.
0: Ah, els anàlisis.
3: El hierro. Digo, bueno, pues mírame el cobre, que estaré mejor.
0: Bueno, pues, hi ha una notícia que crec que és preocupant, pel que... Perquè sembla ser quan han fet oposicions per ser mestres, vale? Doncs s'han trobat faltes d'ortografia, errors de sintàxics i molta manca de comprensió lectora. Els que tenen que ser professors.
5: Sí. Imagina't com això... va amb els altres.
0: Bueno, és que clar. A veure, per ser professor jo crec que...
7: Verge santa, el matí que ens espera.
0: Aquest ritme, Follet, tu seràs catedràtic. Perquè... No, el tema és... clar, jo crec
7: sí,
0: que...
7: senyor. Sí, senyor.
0: No calla aquest tio, eh? Para ja, Follet. Si anessis al col·le, aprendries... Bueno, ara no sé què passa, però aprendries a pensar... Calla-se o salga de la classe. Això ho feien abans, no?
5: Sí.
0: Que som educats i no et diem res, però calla't.
4: A mi ja no em deien calla, ja em deien...
0: A tu ja et fotien allà, fora directament. Tu devies ser una bona peça, no?
4: No callava mai, no.
0: Ja. Bueno, de xerrar xerres, eh?
4: Sí.
7: García, truquen!
0: És com la Montse, tu. Anant bé ja pel carrer... No, coneix tanta gent, la Montse.
5: Bueno, això...
0: Però cada 3 minuts es para. I en lloc de dir, bueno, adéu,
7: tal... García, truquen!
0: Molt bé. Hola, bon dia. Hola.
9: Hola, bon dia, García.
5: Bon dia.
0: Hola, què tal, Montse? Rubió, amb accent ja ho sabem on. Què tal, Montserrat? Com estàs?
7: García, ets un trolero, un mentider, un farsant i un pocasolta.
0: Si fos tot això, seria líder d'algun partit polític.
7: Sí.
0: I veus aquí fotent ràdio, tu.
7: Sí,
0: ja em diràs.
7: Senyor.
0: No sé aprofitar les meves virtuts.
5: Mira.
0: Montse Rubió, com portem la calor? Hòstia, m'ha quedat un vers.
5: Mira,
0: tot,
5: un vers, molt bé.
0: Un rodolí, eh? Com portem la calor, Montse?
9: Com tothom, oi? Tothom a la seva manera.
0: Igual.
9: Sí. Tant que s'acabi una mica, no?
0: Hòstia, diuen que ve una altra onada de calor, eh?
5: Bé, no, començava avui ja.
2: Ja
5: hi som.
4: Sí, és cert que l'altre dia en Tomàs Molina en el Tot es mou, em sembla que és el Tot es mou.
0: Bueno, ara amb calor no es belluga res, però bueno, ni una fulla.
4: Va fer un comentari que va dir que a partir del primer d'agost seria tot el mes d'agost plujós.
0: Ah, tot no.
5: Bueno, escolta, benvinguda sigui la pluja.
4: Això va dir...
0: Benvinguda sigui la pluja, no?
5: I la tardor també.
4: A mi la tardor també, però molt plujós.
6: A mi em fa gràcia per això tot això, he de dir, perquè jo recordo que de petita, al mes d'agost, cada tarda plovia.
4: Sí, jo me'n recordo.
6: Jo me'n recordo del dematí fer un sol espaterrant. Això. A veure, potser la calor d'ara no, però sí que feia un sol que cremava, però que deies, ostres. I a la tarda, pues, fer-se al migdia, aixecar-te, era petita, però aixecar-me de fer migdiada o del que sigui, sortir a jugar.
0: Com es cuidava la tia, eh?
6: Home, clar.
0: Fer migdiada i tot, tu de petita migdiada, semblava
6: una
0: adulta.
6: Un aigat, no? I caure un aigat, que me'n recordo que després sortíem, estàvem a Papion i sortíem a buscar cargols.
4: Sí.
6: Imagina't, sí. I ara dius, bueno, no sé, clar, calor té que fer, sí que potser em fa molta més de lo que toca. Però, bueno, un mes d'agost plujós...
0: A veure, que la Montse Rubió pagarà més de telèfon que nosaltres. Li anirem a fer la pregunta, eh? A veure...
5: Tarifa plana és igual.
0: És igual. Te'ls foten els calés igual. Bueno, qüestió.
5: Sí.
0: A veure, Montse, el tema d'avui, el concurs d'avui, és si és veritat que un monitor, un pilot, que ensenyava amb un altre pilot d'aviació, amb un pilot novell que estava aprenent, a ple vol li va dir, bueno, ja saps portar l'avió, aquí et quedes i es va llançar de l'avió, el monitor. És veritat o és mentida, això?
9: És veritat.
0: Tu dius que sí, que el tio va dir, bueno, hasta luego, Lucas, i va sortir volant.
9: Sí.
0: Jo, si és veritat, que no ho sabem, jo no em trauré el carnet de pilot mai més. No, perquè passa amb el monitor i se'n va.
2: Però se tira... Si se tiró, no lo sé, se tiraria con salvavidas, no?
0: Com con salvavidas? Seran paracaigudes.
2: I un paracaigudes no en salvavidas, que te salva la vida?
5: Sí.
2: Hòstia, claro, de veritat, en Poça del Caudillo hablamos así.
0: Quina paciència. Un dia vam anar amb avió amb el Saturnino...
2: No me lo recuerdo.
0: No, jo pitjor. Bueno. Ahora chancé los cinturones i el tio es va apretar el del pantaló.
2: Tu. Bueno. Però què sabia.
0: Diu, l'únic cinturón que llevo és ese. No, me lo veus això que penja per aquí, per allà. Hòstia, esto es de cobre. Vols fer-te, por favor?
2: Bueno, pues me llevé. Saturnino,
0: i quan va vindre la safata, què?
2: Ah, bueno, estava bien la safata, eh?
0: Hòstia, per favor, em va fer passar una vergonya.
2: No.
0: Ve la safata i li diu, oye, tu després del trabajo, ¿qué haces? Home, per favor.
2: Si viene allí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quiere tomar algo? Digo, pues claro, si me dice, quiero tomar algo, digo, después del trabajo, ¿qué haces?
0: Pero pues,
2: claro.
0: Pensaba que le diera un beso a usted, yo le digo a tu tom.
2: Ah, bueno, yo pensaba que me lo dijo a mí nada más.
0: Que, per cert, hi ha un programa de televisió molt bo que parla de les assafates, de lo dura que era la vida de les assafates, fa anys enrere. Havien de ser guapes, havien de ser tal, era una cosa horrorosa, no podien quedar prenyades, en fi. Una vida també que semblava molt de glamour, però déu-n'hi-do. Bueno, la qüestió, Montse Rubio, tu dius que sí, que el tio va dir, aquí te quedes, muchacho, que jo me largo. Doncs, sí. Pues, sí, escolta, sí. Perquè es llancés el tio de l'avió, el que portava l'avió, el que prenia, deuria ser molt dolent, no? No, per tio saltar a l'avió, dius, hòstia, que malament ho fa aquest tio, no? Bueno, Montse, Rubio, m'accent a la O. Tens el número 2 i un sí, eh?
9: Sí, senyor García.
0: Molt bé, bonica.
2: Bueno, això de senyor, ¿por qué?
0: Bueno, vol parar de ficar-se amb mi.
2: No, ¿verdad?
9: Jo no, perquè és la setmana, eh? La setmana.
0: Això mateix. Vinga, Montse, una abraçada ben gran.
9: Bueno,
0: Marcos,
9: que
0: tingueu
9: tot bon dia.
0: Adéu. Vol parar de ficar-se amb mi, eh? No, bueno, el que dèiem d'això, no? Clar, els professors aquests ja em diran si no estan... A veure, sense prejudici de que dels, a l'alt percentatge de suspesos que no han passat les proves, ¿vale? Bueno, no sé, això és... clar, això estem parlant de Castella i Lleó i a Múrcia, eh? Les dades exactes, perquè aquí no ens inventem res, eh? Els suspesos a les oposicions a professor, eh?
5: Sí, sí.
0: El 83% a Castella han suspès, el 63% a Lleó i a Múrcia.
5: Molt bé.
0: Bueno, i a Múrcia, sobretot, era increïble la quantitat de faltes d'ortografia dels aspirants més joves. Collonant, no?
5: Clar.
0: Però després què pots aprendre, no?
5: Llavors, sí. Ves, a veure, clar, sí que t'han d'ensenyar amb els altres...
6: Abans, o sigui, ara no es vol posar... Diré, diuen es deien càstigs en la nostra època, ara no li diguis càstig,
5: no.
6: Però el repetir 100 veces, ja ho dic en castellà perquè és el que ens feien a nosaltres, sí, eh? Bueno. Paraules que t'havies equivocat que anaven en B alta o en B baixa o les d'H, sí, o sense H i tot això, t'asseguro que després t'acabes recordant, eh?
10: I
6: passa, què passa? Doncs que clar, si no posen, si no baixen nota fins... Sembla que és poder fins a la carrera. Bueno, aquests han fet la carrera i no deuen ser, sí, ni això, perquè jo a casa l'última que vam fer carrera així més va ser la Laia i allà li treien nota, sí, o sigui, et podien suspendre per les faltes.
10: Per les faltes, per carrera, i tant.
0: Per carrera, les del Saturní no en té vàries, cada setmana dos o tres. Sí, sí. Fa carreres corrent davant de la policia.
5: Sí, no? Aquesta sí.
0: Sí? Sí.
2: Però jo vaig fer una cosa.
0: ¿Qué?
2: Lo duro que fue sacar la oposición a mi mujer, eh?
0: Home, i tant, clar.
2: Que no creo que sean ahora como...
5: No, no,
2: jo me tuve que cuidar de mi... De los 7 hijos, 2, uh-huh, eh? Era cada día picando piedra a ella, eh? Pim, pam, uh-huh, pim, pam, pim, pam, uh-huh, hasta que... Uh-huh. Que ara...
0: Bueno, però si tu, Xavi...
10: Jo t'ho dono un altre exemple. La meva germana, que és metge, que estava... que s'ha hagut de treure les oposicions, però perquè ella està en l'ICAM, doncs s'ha hagut de presentar 3 vegades, eh? No és fàcil, eh? I el Mir igual. El Mir que va fer la meva germana en aquell moment, 3 cops s'ha presentat el Mir, eh? Perquè, clar, no és fàcil. Ara, no sé com ho fan, però tothom aprova.
2: No, però ara, otra cosa que lo escuché ayer por la tele. Ara, que para la nota media aquí, para medicina, aquí es muy, muy, muy alta. ¿Y qué pasa? Que vienen de fuera de Cataluña con la nota más alta, porque allí es más fácil, y vienen y se colocan aquí para medicina, y los de aquí que han sacado no pueden, ¿me entiendes? Sí. Pues de verdad, ¿eh?
5: Això ho he llegit abans, i
2: sí.
5: A veure, quan puntuen batxillerat i selectivitat, tot
2: claro,
5: junt, mitja i tal, hi ha comunitats autònomes que les notes són molt més altes.
2: Claro.
5: Perquè, bueno, puntuen d'una manera més suau. A Catalunya no, llavors què passa? Que venen gent, com que el districte universitari és únic, llavors la nota de tall de medicina a Catalunya, aquests hi arriben,
2: claro,
5: i
2: los d'aquí no.
5: I els d'aquí no.
2: I estudiando más que ellos.
5: I estudiant més. I ara això volen canviar.
10: Jo t'ho dono un altre exemple, el meu nebot.
5: Sí.
10: El meu nebot va voler entrar a medicina, tot i tenia ja una carrera i un grau superior, i per haver d'entrar a medicina va haver de fer 2 vegades la selectivitat, altra vegada de física i química. No, de biologia i química.
5: Biologia i química.
10: Les 2 vegades amb un 10. Totes 2 vegades. I va haver d'entrar final amb una privada per poder després accedir a una pública.
5: Ara sí que,
0: bueno, és que també hi ha el tema aquest de les privades, no? És a dir, tota la gent que no pot entrar a la pública pagant va a la privada.
10: Sí, però...
0: No, és horrible. És horrible, jo crec que la medició...
10: Que hi ha hagut de repetir hauria... de signatures aquest hauria... any perquè ja no els han convalidat.
0: Hauria de ser el mateix privada que pública per l'exigència i la preparació que tenen que tindre. Però bueno, és igual. Una de les... No et farà gràcia aquesta notícia, eh, Xavi?
3: No,
0: no, perquè tu...
3: Com... Si no de cobre, no m'interessa.
0: Com tu tens alumnes, pues resulta que la caiguda de natalitat és tan brutal, eh? Sobretot de les darreres dècades, que la població amb edat escolar serà molt, molt, molt inferior als pròxims anys, amb un descens de gairebé un 14% durant els pròxims 15 anys. 14% menys de nanos, el que equival a, aproximadament a tot el territori, a 1.300.000 alumnes menys.
10: Déu-n'hi-do.
0: 1.300.000 alumnes menys són 13... No, perdona, el camp del Barça té 100.000, no?
5: Sí.
0: Pues són 10 camps dels Barça, 13 camps dels Barça, plens. D'alumnes menys, eh? Bueno, així la, la...
3: Bueno, però a mi no me lo, yo, a mi no me lo digan, perquè jo complí la quota.
0: No, no, vostè no.
3: Oh, perdoni,
0: vostè si visqués el Franco, tindria un premi de família.
3: Una medalla, jo tindria una medalla.
0: Jo sempre que he vist la seva dona l'he vist prenyada, perdoni, eh?
3: Des de
0: que la conec que la veig prenyada, tu.
3: Hombre, si iba a la cárcel, salía, cuando salía de la cárcel, en la cárcel no te come un rosco, cuando salía, pam!
0: Ara, la seva història és tremenda, eh? Bueno, perquè vale, claro. Anava a veure el seu marit que tenia i vostè li va fotre el...
3: Bueno, pero esto es lo que hay, la vida ha sido dura.
0: Vostè ha sigut sempre un gigoló. Bueno, la qüestió, la caiguda no serà igual per això a tots els nivells educatius, eh? És a dir, ja que on més se sentirà serà als instituts, amb una pèrdua de més d'un 20% als seus primers anys de l'ESO, eh? I quasi un 24%, és a dir, un de cada quatre alumnes al batxillerat. Que no hi seran, no existiran perquè no els han parit, vaja, no? A més, hi ha diferències significatives segons el territori que es tracti. Clar, hi ha zones més poblades, menys poblades, no? Per exemple, hi ha autonomies que els descens seran molt significatius. Per exemple, a Extremadura, un menys un 23%, a Cantàbria, un menys un 22%, a Galícia, un menys 19%, però menys potser aquelles on existeix un major... on hi ha la immigració. Clar. La immigració també salvarà. A veure, quan nosaltres diem la immigració, no? Perdoneu. La immigració salvarà econòmicament aquest país, ens agradi o no? Perquè si els d'aquí ens fem vells, no tenim crios i no volem treballar segons què, no hi haurà cotització a la Seguretat Social. És a dir, jo parlo d'immigració legal, eh? Que paguin i cotitzin. Per tant, a les comunitats on hi ha més immigració, baixa menys. Per exemple, a València un 5% només, a Madrid un 10%. Vull dir, aquí a Catalunya no he aconseguit la dada, deu ser tan horrible, m'imagino jo, que no la diuen.
5: No, perquè quan la immigració és de les més altes, per tant
0: sí, igual,
5: serà més suau que altres llocs en aquest sentit.
0: Exacte. Bueno, la qüestió és que la població escolar perdrà 1.300.000 alumnes i un 20% d'instituts.
5: Sí, clar, si no hi ha alumnes...
0: És una mala notícia, eh? Perquè quanta menys gent estudia, quanta menys pitjor per un país, eh? Bueno, a veure, sí, home, tenim 40 minuts. Podem posar la sintonia del pati de col·legi, que dic jo, del circo, d'aquest món patètic? I a Suècia, a Finlàndia, a Noruega, a França, a Itàlia i a Dinamarca estan tornant els llibres impresos,
5: sí.
0: No l'escriptura, i tornant a l'escriptura a mà per accés de pantalles, tu. Sembla que han reconegut que això de les pantalles
5: molt
0: això no funciona.
5: Mesura.
0: Però clar, estem parlant de Suècia, Finlàndia, Noruega, França, Itàlia i Dinamarca, eh?
6: La cosa és que nosaltres no sé en quins països ens fixem, perquè...
0: No,
6: a cap.
0: No, aquí som tan xulos...
5: Espanyola per lliure.
0: A la nostra, tu.
6: Perquè si ja hi ha països que ho han provat, com estem parlant, sempre s'ha dit que l'ensenyament francès és molt bo.
0: Sí.
6: O el... Bueno, jo recordo una germana que també és mestra, que va anar... a Finlàndia per veure com ensenyaven i tot això. Per cert que Finlàndia demana, Finlàndia o Dinamarca, ara no me'n recordo, demana mestres d'aquí.
10: D'aquí, Finlàndia.
6: Finlàndia, no? Hosti. Per què no fem plans al llarg termini,
0: no,
6: en vez de pensar d'avui per demà?
0: Però a veure, si tenim un nivell de cultura, ojo, hi ha una èlit cultural, no social, cultural, molt elevada. Aquí tenim grans escriptors, grans científics, és a dir, cuidao, perquè el nivell de capacitat del nostre país és molt alt. El que passa és que hi ha una diferència abismal entre el que té nivell i el que no s'ha preocupat mai de tindre nivell, ni que l'Estat s'ha preocupat de que el tinguin, que jo els hi deia, no?
6: Aquest és el problema.
0: Aquest és el problema. Clar, nosaltres, d'alguna manera, és per què anem enrere? Perquè interessa... Home, també tenim presidents de govern que no saben parlar ni anglès.
5: Per exemple. Vale?
0: I ministres d'indústria que en sa vida m'han apretat un tornello. És a dir, totes aquestes coses que ens passen ens porten al fracàs absolut. Per què? Perquè... estudiar no està ben vist?
5: No.
0: ¿vale? La gent pensa, per què tinc que estudiar si no m'aportarà res? Després hem arribat a l'època dels ninis per dir, bueno, si no estudies, treballa. Ara tampoc treballen, perquè no hi ha feina. És a dir, estem en un país absolutament lamentable.
6: No, i abans es podia, abans es podia aprendre treballant, entre cometes.
0: Sí, no, però ara no.
6: Estaves aprenent i vas fent, però ara no pots fer-ho, tampoc.
0: No, home, no.
6: I després, els que tenim que prenen decisions, no entenen ni poema allò dels focs mateix, no entenen ni punyetera idea del que han de fer.
5: Exacte.
0: Bueno, doncs va, anem a donar aquestes notícies estranyes. A veure, ja no posem la sintonia, perquè aquí cada cop ho fotem pitjor.
3: Claro, y luego es esto, que la gente lo, que estudia estudia con el móvil. Sí, porque yo, ¿sabe cuántas pizarras me comí con la boca yo?
0: ¿Cómo cuántas pizarras?
3: Claro, me sacaba la pizarra el profesor, hace una división, y como me fallara la división, porrazo ya la pizarra.
0: Ah, bien, soldín.
3: Y sin móvil ni nada. Ahora le das una división a uno y te la hacen con el móvil. Lo saca la pizarra y no saben hacerla.
0: Mira, a veure, cap nen neix amb la vocació d'estudiar.
7: García,
0: no,
7: truquen!
0: No. La prova és que quan el primer dia al col·le no en tenen res, foten a fatal, no? La gran feina dels professors bons és que t'interessin les coses. O sigui, no és aprendre matemàtiques o és aprendre a provar.
10: És ensenyar que t'agradi.
0: És ensenyar que t'agradi conèixer coses. Això no sé si ho fan o no ho fan, però jo recordo que la diferència que jo tenia entre un bon professor i un professor, anem a dir, dolent, és que a mi jo tenia una assignatura que a mi m'agradava molt, per exemple, que era la geografia, no? Però tenia un professor tan dolent que vaig acabar odiant la geografia.
10: Sí.
0: I, en canvi, a mi no m'agradava gens la física, però jo era més de lletres i tot això, i tenia un professor que era extraordinari. Per tant, les assignatures no hi ha ni bones ni dolentes. Són els professors que te les fan callar. I sobretot la necessitat del per què, no? Tot aquest tipus de cosa... Un moment, que suposo que ho deuen fer, perquè, clar, jo no estic a la docència, però jo parlo del que jo veia.
3: Sí.
0: Jo ara veig que els nanos no tenen ganes de fotre res.
5: No, en tenen
0: ganes. I estem culpant molt els nanos, quan en realitat, jo crec que és la societat.
5: Tot junt.
0: Els pares passen molt, només volen que aprovin.
3: No, però això és veritat.
0: Hi ha pares que fan els deures dels fills quan entenen perquè aprovin.
7: García, truquen!
0: No sé, jo...
3: I lo que dice de los profesores, yo tenía un profesor que nos daba la clase de metales y me dijo, no, se ría.
0: Ah, per això ve la seva de buscar el cobre, no?
3: No, me dijo a mí, dice, mira vosotros, el cobre con el tiempo dará dinero. Y ahí estoy, me lo tomé en serio. Y el profesor ese, mira, aquí estoy. Cada dos por tres la cárcel, pero bueno, aquí estoy.
0: Ya. Mare de Déu, senyor. Tenim una trucada, oi?
5: Sí.
0: Hola, bon dia. Hola.
11: Hola, bon dia.
0: Follet,
11: bon
0: vols parar amb les campanes, ja? Hosti, noi. Què tal, Teresa, com estàs?
11: Molt bé. Qui li va tocar la setmana passada, per a mi?
0: Pues no me'n recordo. Però,
3: no, la memòria.
0: Però tu tens aquí un vano, eh?
11: Ah, sí, em va tocar a mi.
0: Suposo, home, si va el teu nom, suposo que sí.
5: Sí, més aviat.
0: Sí, ho va mirar el Saturnino, no el robis, eh, Saturnino? Ves a veure si hi és. Crec que sí, crec que et va tocar un vano. Aquí tenim dos vanos, ara. El de la Montse Rubió, crec, no sé. Saturnino, pots dir qui tens els vanos, que aquí són? O sigui, un programa de desastre, no? Bueno, Teresa, vols tornar a aconseguir a concursar? Sí?
11: Sí.
0: Bueno, si guanyes, voldràs un altre vano o un esmorzar, tu?
11: És... Com vols dir? Espera, que no t'interessa.
0: A veure, és molt fàcil. Com tu ja tens un vano, si tornes a guanyar, per dir alguna cosa, vols que et tingui un altre vano o vols que et doni un vale per esmorzar el Foment?
11: Per esmorzar.
0: Esmorzar, això és el que jo pregunto.
11: Sí.
0: Molt bé. En Saturnino, quins vanos hi ha? Teresa Blaia, sí?
3: I la Montse Rubió.
0: I Montse Rubió, exacte. Jo li poso la Montse Rubió a l'esmorzar perquè ja té el vano, bueno, el té aquí. Vale, i ja està. Teresa, et pregunto, és veritat o és mentida que un instructor, un monitor de vol, a ple vol, ensenyant amb un alumne a pilotar, va dir, bueno, tu ja saps portar això, i es va llançar al buit i va deixar el noi que aprenia a portar l'avió sol a dalt. Veritat o és mentida?
11: És veritat, perquè va morir l'instructor.
0: Home, t'asseguro jo que sí. T'asseguro jo que sí. Que si era veritat, t'asseguro jo que sí que es mou.
7: Santa, el matí que ens espera.
0: A menys que es llancés de l'avió del Tibidabo, que potser volia tindre possibilitats. Molt bé, Teresa, doncs tens el número 3, vale? I si encertes tindràs dos números més, vale?
11: Vale, d'acord.
0: Gràcies.
11: Adéu.
0: Una altra tocada, sí. Hola, bon dia. Hola.
12: Hola, bon dia, què tal?
0: Hombre, la Fina, tu. Hòstia, Fina, sí. Sempre ens dona alegria. Eh? Té una veu maca, la Fina,
5: sí.
0: Eh?
5: Sí.
0: Tens una veu, Fina, tindries que dedicar al doblatge.
12: Gràcies,
0: o coses d'aquestes. Tu creus?
12: Bueno.
0: No, però vull dir que et podries dedicar al doblatge, oi? Que sí, té una veu agradable, eh?
12: Sí.
0: Sí, de veritat, Fina. Bé. La Fina... Tu què voldràs, si encertes? Un vano o un esmorzar, Fina?
12: Un vano mateix.
0: Un vano,
12: que fa molta calor,
0: sí, i tant, des del meu. Pues veure, Fina, la pregunta del programa d'avui, del concurs aquest ridícul, sí, que fotem, suposo que la seguretat és un monitor que està ple vol
12: és
0: i li
12: veritat,
0: diu...
12: es va suïcidar, es va tirar, sí, sense paracaigudes.
0: Hòstia, pues l'altre quasi el mata també, no? Si és veritat. Mare de Déu, senyor. Hòstia, tu t'imagines que passa amb un avió? Bueno, això va passar amb un vol de la línia berlinesa, Alemanya. Un tio que es va tancar, un pilot, i va estar allà tot l'avió, no se'n recordeu?
5: Sí,
0: de
5: França.
0: De Lufthansa. El que passa que es van evitar el susto. Home, la gent es va morir de cop, no? Però tu t'imagines que surt el pilot amb un paracaigut i diu, adéu-siau, sense? Sí, mare de Déu. Molt bé, Fina, doncs escolta...
12: Però si tiren sense paracaigudes encara més trauma per la pobra que es queda. Home, sí.
0: No, i després diuen, escolta, per què no hi ha un paracaigudes a sota de tots els seients i, en canvi, hi han flotadors, que és una mica el que deia el Saturnino. Dius, home, si hi ha flotadors d'aquests xalecos, sabeu aquests xalecos que s'inflen,
12: sí,
0: i fan?
12: Sí, sí,
0: per què hi ha flotadors i no hi ha paracaigudes? És molt senzill, perquè amb tots els viatges, sempre que hi ha un accident o alguna cosa d'aquestes, hi ha més extensió de mar que no de terra. Yeah. I el pilot busca el mar. Per tant, té més necessitat.
3: Sí, sí, pues me deixa de cofes que lleven una barca de plàstico.
0: També la tenen, hi ha molts d'això.
12: No, no.
0: Sí, sí, clar, jo sempre em sobtava, dic, hosti, si fos un vaixell ho entenc. No, no, clar.
5: No, és que, clar,
6: perquè
5: igual.
6: Ràpidament aterrar,
0: van cap al mar, sí. Bueno, esperem que no passi res de tot això, no? Si volem, no, segurs, agafem el tren del Tibidabo, tu, Chinuchano, eh? I anar fent... I vinc a donar voltes, no? Vaig a donar una volta.
7: Mare de Déu,
5: perquè
7: senyor.
5: Perquè un Rodalies és perillós, eh?
0: A veure, el Rodalies s'haurien de donar de tot allà.
5: Exacte.
0: Botiquí, de tot,
5: exacte,
0: eh? Molt bé, Fina, doncs escolta, moltes gràcies per trucar-nos, ens ha fet molta il·lusió, tens el número 4, eh?
12: Si no torno a trucar, us escolto, eh?
0: Moltíssimes gràcies, Fina. Bueno, ens reconfortes.
3: Tampoc hace falta que no escuche, Fina, porque para escuchar lo que hay que escuchar...
0: Vaya, perdona, sí, sí. Perdona l'expressió, vaya merda col·laborador que tenim.
3: Bueno, lo que hay.
0: Home, per favor.
3: Si cobrara, diria altra cosa, però com que no cobro...
12: Ets molt divertit.
0: I tu, Follet, no li dius res a Fina, ja que ha trucat?
5: Ai.
0: Què està fent? On està el Follet?
7: Molts petons i moltes abraçades.
0: Sempre dius el mateix, no tens creativitat, no tens varietat, Follet. Et dediques,
12: sí,
0: a seguir la rutina.
12: Tots, eh?
0: Vinga, Fina.
3: Vale.
0: Gràcies, adéu, per trucar. Adéu. Bueno, al món estem com una cabra, eh? Resulta que en una residència dels Estats Units, vale, van detindre tres assistentes, tres cuidadores, perquè organitzaven baralles entre la gent gran amb demència, les gravaven i apostaven pels resultats. Tu t'imagines? És real, això, eh? O sigui, van detindre tres dones que treballaven en una residència de gent gran als Estats Units.
7: Mare de Déu, senyor!
0: Descobrir que van crear una espècie de club de la lucha, de club de baralles, entre residents majors amb demència. Els obligaven a estomacar-se entre ells, enviaven per internet les baralles, que tenien una audiència tremenda, i a sobre feien apostes. Que, bueno, això em sembla, o sigui, tan inhumà i tan bèstia.
3: Però això no és tan antigo.
5: Indescriptible.
3: En la prisió lo hago. Voy a un preso, yo voy a un preso...
0: Però vostès són delinqüents.
3: Vale, eh? Però jo voy a un preso i li digo, aquel ha dicho que no sé què, el otro ha dicho, te ha dicho de ti, y se pegan de hòstia.
0: Sí, miri que és maranyero, eh? Però no us sobta tot,
3: no,
0: això?
3: No, però claro.
5: Quan són persones grans...
3: Sí, sí, claro.
5: Sí, que, bueno...
3: Hay cuidadoras que se pasan un montón haciendo cosas con la gente mayor, eh?
0: És que ja ho diu el Facundo Cabral, a Cabral, l'home és... A veure si recordo bé la frase. El Facundo Cabral va dir una cosa que deia, diu... és una cosa molt estranya, el ser humà, perquè neix sense demanar-ho, veritat, viu sense saber i mora i no vol morir. Se distens, però estem fora de joc, tots nosaltres,
5: sí,
0: no?
5: Sí.
0: I diu, per què treure el Facundo Cabral amb aquests que s'hostiaven entre ells, pobra gent, que no teníem cap culpa? Molt fàcil, perquè som el ser humà, jo crec que no encaixa en res.
5: No.
0: Vale, naixem sense demanar-ho, vivint sense saber-ho,
7: quina merda,
0: ni aprofitar-ho, i a més no volem morir, o sigui, no sabem el que
7: quina,
0: volem, tu.
7: Quina merda.
0: Bueno, vols parar? Ara vols organitzar baralles, tu també?
7: Quina pena.
0: Bueno, la qüestió, ara també hi ha un eclipsi no sé quan.
3: El dia 15, no?
0: I ja es veu que estan tots els hotels plens i tot per veure l'eclipsi.
5: Sí, Tomàs Molina va fer el comentari l'altre dia que com que segurament hi hauria núvols, potser no el veurien.
0: Pot ser que no es...
5: I tota la gent que ha pagat un dineral per veure un eclipsi i no el veurà.
0: La merda,
5: un núvol. També té guassa. Clar, te pots trobar que tingui un dia de núvol i que no... Es veurà que es fa fosc igual.
0: Sí, però no es veurà...
5: No es veurà la... Bueno...
0: No sé.
5: Tu. És el que hi ha.
0: Bueno, més notícies d'aquestes que fan por. Que diuen, bueno, por no, fan autèntic fàstic, eh? A veure, ara per què crides? Tu ja estàs acollonit, o què? Hosti, Follet, de veritat, és... fots uns crits? A mitjanit fa això, es desperta.
13: Què?
0: Sí, que a mitjanit et despertes i crides, no? Per què ho fas, això? Eh? Sí. Bueno, si us dic que hi ha un tio enterrat a la Lluna, em dic mentida o dic... també ha sigut una altra possibilitat del concurs, això.
13: I ara?
0: Sí, hi ha un cadàver humà? Hi ha un ser humà enterrat a la Lluna? O no? Què creieu?
14: Home, com que no...
0: Què?
10: Un ser humà enterrat
5: a la Lluna? Home, si els que hi van anar, va ser el 69, i van tornar els 3, i no hi ha anat ningú més, no, suposa que no. Però, esclar, ja no sé què dir...
0: Bueno, clar, tu penses que el ser humà està bastant sonat,
5: jo
0: eh?
5: Penso que per lògica no hi hauria de ser.
14: Clar,
5: ara,
14: que no.
5: Vés a saber.
0: Bueno, pues sí, hi ha una persona, una única persona, que està reposant
13: Mare
0: sobre la Lluna.
13: Mare de Déu, senyor.
0: Sí, sí. Evidentment és l'única persona que està enterrada, anem a dir, o deixada, fora del nostre planeta. Eh? O sigui, hem arribat i vaig arribar a la Lluna i deixar el mort.
5: Mai més ben dit.
0: És veritat.
13: Ni casa, audiència, sí, sí. Ni casa.
0: És cert. La veritat és que la persona i tot això és, d'alguna manera, està amb l'anonimat, però és cert, està demostrant que van portar les cendres d'algú a la Lluna. Quina cosa, no? Sort que no li van encarregar un familiar, no?
5: Ja.
14: Bueno, però qui la llevaria? Què equip la llevaria? El de Estados Unidos, los chinos, los alemanes, los rusos?
0: No, gent de la NASA, era América, que era un...
14: Pues sería alguien importante de la NASA que descubrió algo y diría, pues yo quiero morirme en la Luna.
0: Sí, sí.
14: Bueno, como morirse, yo quiero...
0: Morirse a la Lluna, no, perquè...
14: No, bueno, enterrarlo a la Luna.
13: Quina passada.
0: Portar les cendres, sí, sí, és acollonant, no?
14: Bueno.
0: Era un tio que, si veieu la fotografia, semblava el Walt Disney, ¿vale? Que vol dir, per cert, no està congelat ni molt menys, eh? Ni molt menys. Bueno, més notícies d'aquestes idiotes, que només fem un programa com aquest que té el mínim valor possible, eh? Havia una vez un circo, tu. Ai, Déu meu senyor.
15: Havia una vez
0: po.
15: Un circo que alegrava siempre el corazón lleno de color. Mundo de...
0: Bueno, aquesta fa una mica de fàstic. A vosaltres, si trobeu un pèl al menjar, us fa fàstic o no?
14: Depende de quién el pelo.
0: Bueno, hay gente que...
14: No, hombre.
5: El tema es que no
14: si es un pollo, por ejemplo, que estás comiendo pollo y no lo han quemado bien y te queda...
0: Un pelo humano, estic dient.
14: Ah, bueno, un pelo humano.
0: ¿Os fa fàstico? Lo han retireu y seguiu jalant.
10: A veure, a mi fa una mica d'agonia, però...
0: Sí?
10: No sé.
0: Bueno, pues no aneu a Tailàndia. Perquè hi ha un forn de Pattaya, el lloc es diu Pattaya, a Tailàndia, que té un producte que s'ha tornat... mega famós. Es diu mort au croissant. És muerte...
5: Mort al croissant.
0: Mort al croissant. És una expressió col·loquial tailandesa, que no té massa sentit, que mort al croissant vol dir... és com croissant de pelo público.
5: Hòstia.
0: Croissant de pelo público.
5: Público.
0: Vale? La recepta està amb un secret absolut i el client, sempre que demana aquesta croissant, doncs... Sembla que és... Bueno, veieu la foto? Veieu? És absolutament un sexe femení. Ho veieu? Pelut i tot, eh? Ho veus, Sator? Has vist?
14: Sí, sí.
0: És el croissant d'aquests que són com d'allargats i tot de pèls pubis.
5: Sí, bueno, sí, no és un pèl, és un pèl.
0: No, un matojo, no, que no veig. Doncs això, però el que passa que diuen que no són pèls de veritat. Hi ha dos tipus.
5: Ah.
0: El de pèl de veritat, que és el més car, i el d'altre que són algues, que semblen pèls. La recepta permet estar en secret absolut i els clients creuen que aquest ingredient està fet amb algues i fet que sembla realment un pubis, goites, que és clavat.
5: Sí, no.
0: I bueno, tu aniries a un croissant i dius, m'ha caigut un pèl al croissant. Dius, hòstia.
14: I el que pone que de verdad... ¿De dónde sale?
0: Es más caro, es... Hombre,
14: ¿pero dónde sale? No, claro.
5: Ah, ¿dónde sale? Escolta,
14: claro. Oh.
0: A buen entendedor, palabras
14: básicas. Sí, bueno, sí, pero ¿no? Allí no tiene... Pero deben tener... Allí no va a trabajar ninguna dependienta más, ¿eh?
0: Home.
14: Dependienta que va, dependienta que afila.
13: Això tindran el represal.
14: No sé, perquè si no...
0: Però és acollonant, no? O sigui, els croissants de...
13: De res.
0: I el bo del cas és que el consum és... curiós, no? Bàsicament masculí.
5: Sí, ja,
14: clar,
5: ja.
0: No? És curiós, no? Sí, bueno, normal, que s'ha de saber, no? La qüestió és que, home, tu vas allà i... Mira, et porto uns croissants.
13: Sempre en el riu.
0: Mare de Déu, no? Bueno, la veritat, una altra notícia idiota d'aquestes que fem nosaltres, que semblen realment mentida, però és que us ho juro, és absolutament, absolutament veritat. D'aquelles veritats que dius, però com és possible que la humanitat sigui tan absolutament, com els diria jo, ridícula i absurda? És veritat o no?
5: Mm-hmm. No,
14: absurda sí que és.
5: Sí, no?
0: Bueno, doncs aquesta notícia és un dels metges més estimats d'una petita població, que té més de... tenia més de 200 pacients, correcte, doncs era un home bo, tal. Bueno, però resulta que aquest home va matar a moltíssima gent. Se li morien molts pacients. Ja. És que els matava el tio, tu. Això sí que és un matasanos, no? Sí.
5: Exacte. Clavat.
0: Bueno, aquest deuria fer estudis, també, imagino. També el van colar allò com a venga.
5: Suposo que és una branca de medicina.
0: Per això, claro. Escolti, quan vagin al metge, vagin al santo, eh?
5: Oh, clar. Dius, quina escolti, especialitat has fet, tu?
0: En què és l'especialitat, no?
10: Som metge forense.
0: I això s'agradarà, sí? Això s'agradarà molt a la Pilar i a la Montse. Al Japó hi ha una pràctica molt comú, que és la senyora del matrimoni administra els ingressos per cobrir, pues, les necessitats de menjar, l'estalvi, els serveis de la llar, deixant el marit amb una petita assignació mensual en efectiu pels seus gastos personals. Com ho veieu, això?
5: Mira.
0: Si agafa, ell porta els calés, i ella, suposo que ella també, clar. Agafa i ella administra tot.
14: Però esto no hace parte de Japón. Antiguamente era así en la familia.
0: Sí. Bueno,
14: la mujer, más o menos, sí. El marido trabajaba y la mujer era la que administraba y todo ella... y sí. Ya está. Que a veces, Japón. Esto ya se hacía aquí.
0: Pero eso hoy es fa. Avui en día es fa.
14: Hoy día, pues no. Pero antiguamente yo recuerdo a mi madre...
0: Yo creo que hoy en día es muy 50-50 todo, ¿no?
10: Sí.
14: Bueno, sí.
10: Bueno, perquè normalment treballen tots dos.
14: Claro.
10: Quan treballen tots dos...
0: Els japonesos diuen okuzakai. Que ja em despedeixo, ja sé que falten 30 segons. Pesao!
14: Oh. De verdad.
0: Quin tio més... Em portis a la Carabanchel.
14: No, jo ja me lo llevaba, però allí l'han echat també de lo pesao que és. Quin que lo diga.
7: Quin concurs de merda.
0: Bueno, va, calla't ja. Okuzakai. Que ja em despedeixo. Bueno, audiència, vaig a fer callar el fullet una mica. Notícies i tornem. Ai, Déu meu senyor.
14: He pesat, eh? He pesat.
0: És un plàstal, tio.
16: Notícies en xarxa.
17: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de l'urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents de la comunitat educativa, però fins al moment, principalment, les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan, precisament, l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, l'ACA ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
16: Notícies en xarxa.
18: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: anem a fer el dinar o avui no dinem?
1: Ai, Follet, ets com una espècie de... Com es diu allò que es posa a la panxa i es va creixent, creixent, creixent i s'ho menja tot?
2: Una tènia.
1: Una tènia.

0: Tènia. No, Tènia és un poble, Tènia.
1: Tènia és un poble, sí.
0: És la Tènia en persona, el tio, tu.
1: Sí, sí, grossa. Hosti,
0: només, només jala, el tio. L'altre dia, bueno, ahir vam anar al teatre, vam anar amb el Follet, es va portar bastant bé.
1: Que raro.
0: El van fotre fora a la mitja part, però bé.
1: Va, bueno, encara.
0: No, home, va durar bastant, eh?
2: Garcia,
0: no invento. No invento. Vam anar al Teatre Arts, que hi ha allà a Junqueras, al costat de la Casa de les Mantes, l'antiga Casa de les Mantes, que ja no hi és. I ha desaparegut el restaurant Flo, tu, ja no hi és, tampoc.
1: Ja no hi és,
0: tampoc. No, mira que el Flo era entre París, eh? Sí. A mi m'agradava molt anar amb la Montse, ja, eh? Pues ja no hi és, tu, l'han tancat. Bueno, la crisi no és broma, eh? La cosa està...
1: Ja, canvia tot i... Sí.
0: Bueno, doncs vam al teatre una comèdia que es diu... El sopar dels infidels, vale? Boníssima, tu, em va agradar molt. A més, un teatre molt acollidor, està molt a prop als actors i tot. Treballen tots molt bé, els hi recomano. Si poden anar al teatre... Vagin a veure... A més, té aire condicionat, s'estava bé, tu. Eh? L'únic que té un problema, només té un lavabo, tu.
1: Hosti.
0: I hi havia com 10 dones i jo.
1: Ja, clar.
0: Escolti, senyores, jo ja sé que... Era una mica com el del súper que porta una ampolla d'aigua, l'altre porta en carros, no?
1: Exacte.
0: I no van tindre el detall de...
1: Escolta, passi, passi,
0: jo tenia la bufeta com una gaita gallega, tu. No tenia ni una arruga, ja. Hosti, el que triguen les senyores, amb tot el carinyo, eh? I clar, només una sola tassa de lavabo per homes i dones.
3: Que raro.
0: Sí, és molt estrany. Bueno, igual estan d'obres, jo què sé. Però en qüestió, l'obra de teatre val la pena. Si van ben pixadets, van anar tranquils. Vale.
4: Però què dic jo? ¿Esta obra de teatre no ja hicieron una pel·lícula?
0: No. Usted diu El sopar dels idiotes.
4: No. Había una que esta... Esta no es una obra que van unos amigos a cenar a casa y cada uno va explicando y van saliendo los trapos sucios de cada uno?
0: No. Aquesta és similar a això, però no té res a veure. Vostè la pel·lícula que diu és una... Hi ha diverses. Una que es deixen els mòbils davant i parla.
4: Sí.
0: No. Aquesta és una obra que té un guió molt divertit. Bueno, aquí l'expert en teatre, que té el seu problema, hi ha el seu programa. No sé com la veurà ell, l'expert, però nosaltres, Montse, ens va agradar molt, vam riure molt, era molt divertit.
4: Els artistes s'han conegut? O...
0: No, però boníssims tots, eh? I molt bé. Estava ple el teatre, de bon bon, eh? Vull dir que si poden anar-hi i tal. Jo per què deia ara allò del teatre? Per què m'he anat al teatre?
1: No, perquè sí, vau anar i de més.
0: Hòstia, tu, de veritat.
4: No, perquè s'està haciendo mayor i mezcla figues con paloma i...
0: Figues con què?
4: Sí. Con paloma i coses. Lo mezcla todo, lo mezcla
0: todo. No havia sentit mai això, figues con
4: paloma. Bueno, este en mi pueblo se dice así. Aquí cada uno dice lo que quiere.
0: Fan teatre, potser, del Pujillo? No, vostès fan teatre, no?
4: No, allà...
0: Allà no tenen cap companyia teatral ni res.
4: Van ahí, cada vez que van allí le robamos todo, micrófono y todo, los frenos, ya no va nadie. Ahí corre la voz, corre la voz.
0: ¿El qué?
3: Tot porta cobra.
4: Claro, va corriendo la voz. Mira que estuvimos allí, nosotros no vamos.
0: Un día podríamos organizar...
4: Una salida.
0: Una visita al seu poble, amb la gent de l'audiència, i portar, sobretot, si venen, molt important, no portin ni rellotges, ni cartera, ni portin res.
4: No,
1: exacte.
0: No, perquè vostès ja m'entenen, no?
4: Això sí, dinero para dar allí a la entrada, para entrar al pueblo hay que pagar.
0: Ah, sí, te
4: piensas. Los que vienen de fuera, sí.
0: Sí, vostès són uns sinvergüences, no?
4: Hay un señor fuera, el...
0: ¿El qué?
4: Que le llamamos el pollero.
0: ¿El pollero?
4: El pollero, sí.
0: ¿Y qué tenía que ver el pollero?
4: No, el pollero porque tenía una granja de pollo, pues le llamamos el pollero.
0: El pollero, sí.
4: Pues se pone en la puerta de entrada al pueblo tocando un violín. Y la gente, conforme va pasando, va dejando un euro.
0: ¿Toca bien el violín o no?
2: Bueno,
4: toca,
2: él
4: toca. Toca.
0: Què dius, què? Què et passa tu?
2: Audiència, si tenen algun caleró, poden trucar-me.
0: Escolta, que si fem la sortida pels Pozos del Caudillo no cobrarem res a ningú, eh?
2: Tens una audiència que no te la mereix.
0: Això és veritat, tens tota la raó. Bueno, la qüestió, no sé per què hem parlat del teatre, ara se m'ha anat al Sant al Cel, però un gest maco del futbol, jo, a mi que perdés Noruega no em va agradar, perquè era un equip que jugaven bé, vull dir que era bé, em va agradar Noruega com jugaven. Per cert, tenien l'equipatge més maco de tota la competició, eh? La bandera de Noruega és preciosa. Encara que sembla allò de les mans, no?, una mica. Oi que hi havia un producte per les mans, per hidratar les mans,
4: sí,
0: que no
4: s'haguessin... Sí.
0: Tenia la bandera
3: noruec. És noruec, el producte.
1: Sí, és que és noruec, sí.
0: M'imagino.
3: Claro. Bueno,
4: Nutreca o Nutrogen, no sé, sí, una cosa així.
0: Pues ara ens remuntem.
3: Era la Neutrogena.
0: Neutrogena,
3: sí. Encara hi és, eh?
0: Sí. Bueno, pues a Noruega, a l'equip de Noruega, l'octubre del 2025, o sigui, parlo del passat, eh? Però va golejar 5-0 a Israel. Vale? Amb un partit d'eliminatòries cap a vindre aquest Mundial 2026, no? Però dius, sí, per què treu el García en una notícia tan antiga? Perquè em sembla meravellosa. La Federació Noruega de Futbol va anunciar una donació de 1,5 milió de corones noruegues Són més de 145.000 dòlars a Metges Sense Fronteres per recolzar l'ajuda humanitària a Gaza, que és el que van cobrar a l'equip de Noruega per participar en aquest partit.
1: Molt bé.
0: O sigui, van donar tots els calés, van jugar contra Israel i van dir, vam guanyar, doncs pues mira, tot el que hem guanyat i tot això, cap a Palestina. Està bé, no? De vegades... Vols callar-te allà, pesao? De vegades el futbol, això sí que educa i que té,
1: sí,
0: té gestos bons, no? Sí o no, eh?
1: Mm-hmm.
0: Bueno, i una altra cosa, audiència. També és curiós, això. Oficial i confirmat, hi ha ajuntaments que posen multes a veïns de fins a 3.000 euros per penjar la bandera d'Espanya als separadors, als balcons. La llei de propietat horitzontal permeteix actuar quan aquesta actitud afecta elements comuns o vulnera normes de la comunitat.
3: Se'ls ha d'avisar?
0: Com?
3: Si en veus alguna, s'ha d'avisar.
0: Ja vols denunciar, tu?
3: Home, sí.
0: Sí. Amb les estalades també passa, eh?
3: No, ja m'ho imagino.
1: O sigui, suposo que serà totes,
3: clar. No, però jo tinc uns veïns allà dalt que tenen la bandera d'Espanya, la bandera del Madrid, i no sé pas què més tenen.
1: Aquell! Sí, sí, aquell sí.
0: Però sembla ser... Home, a veure, a mi que vulguin penjar la bandera d'Espanya com si volen menjar la bandera de Palestina, que n'hi ha molts, o la bandera de...
4: Però és a nivell d'Espanya.
0: No, segons quins ajuntaments.
1: Però Salma ho farà.
0: M'ha sobtat la notícia, perquè, evidentment, tot això ve a degut a lo del Mundial de Futbol, que molta gent posa la bandera d'Espanya pel Mundial, no?
3: Sí.
0: Doncs hi ha ajuntaments que multen fins a 3.000 euros, eh? Per penjar, diu aquí, la bandera d'Espanya, però seria qualsevol bandera al balcó. Et poden multar.
5: Ahir per Barcelona, bueno, el tros que vam fer pel centre i tal, el que més hi havia, per exemple, són banderes argentines, a part de veure molta gent amb la samarreta argentina.
1: Sí, clar.
0: No, però estarien multades totes, eh? No només l'espanyola.
5: No, ja ho sé.
3: I les de Palestina?
5: Sí, bueno, també. Però feia gràcia perquè, clar, molta gent... I després, espera, Argentina, amb qui jugaven? Amb Suïssa, no?
1: Amb Suïssa.
5: I el de les 8 del vespre era Anglaterra.
1: Amb Noruega.
5: Vale. És que hi havia, baixant per Via Laietana, hi havia un pub anglès, bueno, que no sé si és anglès o irlandès, sembla que es diu Dublin o Dublin.
0: Dublin, sí.
5: És irlandès. Però hi havia una cua per entrar i suposo que era per veure el futbol.
1: Per partit, clar.
0: I també una notícia simpàtica, no? Sabeu que hi ha graduacions d'aquestes que porten el birrete, que es diu,
1: sí,
0: allà, el roquell pla, i quan van a recollir, doncs, el diploma de que han acabat el curs o el que sigui, doncs un xicot va pujar amb una bombona de butano a l'ombro.
4: Ah, sí.
0: Sí, o sigui, el veies amb el birret aquell, tot allò, tot el claustro per donar-li la... Sí, sí. Això, i el tio puja amb una bombona
2: això
0: de butano.
2: Això no s'ho creu ningú.
0: No, és veritat, eh?
4: Sí, sí que
0: és veritat. I aleshores, què va passar? D'acabar tothom plorant. Primer van sobtar-se, van pensar, o sigui, un tio més jeta, no? Que fa aquest pallasso aquí.
2: Això no s'ho creu ningú.
0: Bueno, tu calla, perquè no és l'únic diploma que tens.
2: I tu això com ho saps?
0: Perquè jo miro coses.
2: Farsant.
0: Bueno, doncs pues, resulta que aquest xicot va pujar i quan es va quedar tothom primer rient pensant que se n'enfotia de la pròpia del propi diploma, no? I no, el tio va parar, tots parats, i bueno, m'ho explico. Diu, el meu pare va ser repartidor de butano durant 20 anys, va carregar aquest pes durant tots els dies sota el sol, sota la pluja i els matinades per acabar els meus estudis. Jo crec que és un homenatge a aquests pares que s'esforcen perquè nosaltres no tinguem que carregar butano i a lo millor dissenyem coses que millorin el butano. Em va semblar extraordinari.
1: Molt bé, sí.
0: No? Clar, primer la gent es va quedar, tu.
1: Clar, però què fa aquest tio? Però,
0: sí, no? Bueno, és una notícia bona, aquesta, jo crec, no?
1: Sí, molt.
0: Hem d'aprendre aquest tipus de... Vostè, que el butano el robava també o no?
4: No, allí no teníamos butano. Vamos con carbón en Pozo de Pozuelo.
0: Ya, ¿com diu que?
4: En Pozo del Caudillo, me he equivocado.
0: Sí, ¿qué?
4: No, aquí vamos con carbón. Allí no tenemos gas, ni butano.
0: Encara van amb carbón?
4: Ni metano, ni nada.
0: Como betano, no existeix el betano.
4: Metano.
0: ¿Eh?
4: No, allí con carbón.
0: Carbón, ya.
4: Está, lo que hay.
0: Sí, sí, molt moderns. Bueno, pues una mare també va ajudar la seva filla, que era cega, a graduar-se en dret. Va assistir a cada classe llegint-li en veu alta cada llibre durant 4 anys. I va rebre un títol, va llicenciar d'advocada, i la mare, la universitat, li va donar un títol honorífic d'advocada en reconeixement al seu esforç.
1: Realment.
0: És que va fer la carrera.
1: Va fer la carrera.
0: Sí, el que no fa una mare per un fill, estem d'acord o no, eh?
3: Sí, tant.
1: I tant.
0: Sí o no, eh? Jo crec que és... Són notícies, sempre donem xorrades, però aquestes...
1: Ah, aquestes estan bé.
0: No, aquestes estan bé. Home, són reconfortants. Sí. Encara pots confiar...
2: Ai, és que ho he de fer tot.
0: Ai, meu senyor. Encara pots confiar una mica en la humanitat, no?
1: Una mica, sí. Amb aquestes coses així, sí.
0: Sí. I després el Haaland, aquest noruec, aquest que marca tants gols, és un jugador extraordinari. Aquest sí que el voldria pel Barça. Bueno, i tu pel Espanyol i tothom per tot. Bueno, doncs, bàsicament us explico. Aquest Haaland, que és un tio que guanya molts diners, perquè evidentment
1: el Manchester City
0: és un figura, sí, és un figura. Jo crec que és ara perquè l'han eliminat, però el tio portava un ritme sorprenent. Bueno, doncs el Haaland resulta que el primer que va fer, o el que ha fet, com et podria dir, bueno, que vincular cultura i això, diuen, és que els futbolistes no tenen cultura, que, bueno, doncs aquest tio sí. Sembla ser que el Haaland va comprar un exemplar únic imprès del llibre més car de Noruega, de per antic, i el va donar a la biblioteca del seu poble. És a dir, amb els diners que va guanyar, jo crec que va ser un gol del Mundial, això, un gol cultural, no? Es va tractar d'un llibre antic incalculable de valor històric,
2: sí,
0: i el va comprar,
2: sí,
0: saps què s'ha gastat? Per 1.300.000 corones noruegues, tu. Si ho va guanyar, li van pagar calés, i va dir, escolta, aquest llibre cap a la biblioteca del... Està bé, no?
1: Molt bé.
0: Realment els nòrdics s'ho prenen, eh?
1: Sí, sí.
0: No, eh? Bueno, la qüestió...
3: Tenen una altra cultura.
1: És una altra cultura,
0: Tenen una altra manera de veure la cosa, sí. És així, no? Una altra persona que té molt de mèrit, perquè sempre diem, és que els pares no... Hi ha pares que realment s'han guanyat el cel, eh? Durant 20 anys vas portant un... Sabeu el que és una bicitaxi? Aquestes que va el tio pedalar gent i darrere de gent? Doncs... Durant 20 anys va estar conduint una bicitaxi per financiar l'educació de 300 nens pobres, aquest taxista.
1: Molt bé.
0: Abans de morir va entregar els seus últims $50 que va recaptar del dia. Diu, aquesta serà la meva última i darrera donació, ja no puc seguir treballant, estic molt gran. I va morir, i saps quan? Amb 93 anys, tu, portant la bicicleta.
6: No, que l'exercici, bueno.
0: És a dir, ell es quedava el que necessitava per menjar i la resta cada dia el donava... Per financiar l'educació de 300 nens.
1: Uh-huh.
0: Aquí només volem privades i retallant, i aquesta persona ja veus tu.
1: Uh-huh.
0: Estem d'acord o no, eh?
1: Sí.
0: I una cosa molt bona, allò que surten les maletes, no? Als aeroports. Estaven tot... Sabeu que els noruecs han inventat una espècie de coreografia que és com si remessin.
3: Sí.
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Pues, és molt bona perquè amb aquella cinta que belluga estaven tots sentats remant.
1: No,
0: em van caure molt bé. Jo em va saber greu que Noruega no passés endavant, eh?
1: Mira que jo normalment som bastant favorable a Anglaterra.
0: Sí.
1: I ahir, hòstia, al final em va saber greu que guanyessin.
0: Sí.
1: I els gols, Bellingham, molt, molt, molt ben fets, cap problema, però que eliminessin a Noruega em va saber greu. Molta, sí.
0: Bueno, hi ha hagut la Haaland-mania aquesta d'aquest jugador, que hi ha gent que li ha batejat el seu fill Haaland. Aquí va haver una època que el Kevin Costner estava molt de moda, hi havia molts Kevins.
1: Molts Kevins,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs pues bueno, ja veus tu, aquest tio està causant...
3: Però no es diu pas Haaland de nom, a Haaland és un cognom.
0: Però això no, però el poden fer, Haaland. Li diuen Haaland.
1: Haaland, sí.
0: Sí.
2: Sí, senyor García, com no, senyor García?
0: Bueno, després una altra cosa, hi ha una cosa important també, que mentre aquí ens barallem per la calor i tot això i tal, la Montse sempre va dir que si es plantessin arbres estaríem millor.
1: I tant,
0: té raó,
1: i tant.
0: Mentre moltes ciutats estan comprovant que cada cop foten més aire condicionat, no? I en conseqüència més s'escalfen a fora, perquè clar, totes les escalfes a fora, a Medellín, a Colòmbia, han lograt baixar la temperatura a diversos graus, bastants graus. Per què? Perquè des del 2016, preveient que vindria aquesta calorada, va fer un projecte de 30 carrers grans plens d'arbres, van plantar, crec que 800.000 arbres, eh?
1: Molt bé.
0: I 2,5 milions de plantes. Han aconseguit que no tinguin aquesta calor, que es respiri millor i que, a més, han baixat 5 graus la temperatura.
1: Molt bé.
0: De manera natural. Ni contaminant ni res.
6: Una pregunta un poco...
0: ¿Qué?
6: En Medellín, ha dicho.
0: Medellín, sí. Ja comença vostè.
6: No tendrá algo que ver...
4: que esconde mucha cosa detrás de tantas plantas, tantas árboles.
0: No van plantar marihuana.
4: Bueno, bueno, no, que no la planten, no. Yo no digo que la planten, que lo escondan por allí. No,
5: la Marisol, quan l'any passat era, o l'anterior, que va anar a Colòmbia el mes de febrer i va fer un recorregut, i clar, va anar a Medellín, i li vaig preguntar, perquè no sé com va anar, i li dic, i Medellín, com, dic, és xulo o què? Dic, perquè nosaltres quan vam venir a buscar, clar, no hi vam anar i tal, diu, és una passada, diu, és una ciutat, diu, digna, d'anar a veure, eh?
6: Claro.
5: Perquè es veu que, de veritat, bueno, a part que d'allà és de la... Em sembla que Medellín i Cali són les que tenen metro i tot això, però per això mateix, perquè es veu que és super, una ciutat molt ben feta. Suposo que igual només és la part del centre, després
3: que es veu, com la part que es veu, eh? Que si anava a Cuba, que veia només la part de Cuba que a la gent li interessava.
5: Ah, bueno, sí, clar, això va sortir ahir, no? Era un 30 minuts, o no sé si ho fan avui.
1: Avui ho fan, avui ho fan.
3: Jo tinc uns amics que van anar-hi i ho deien, eh? Deien, o sigui, t'ensenyen la part de l'Havana turística.
5: Clar.
3: Però si llavors vas un dia sol...
1: Clar,
3: i
1: te perds
3: per la part
1: tot,
3: antiga
1: clar,
3: de l'Havana, fa
1: por,
3: sí,
1: por
3: de veure.
1: Sí,
3: sí,
1: no,
3: veure. Gent que te dona diners perquè entris tu a comprar-los el menjar i llavors els hi donis. Perquè imagina. Ells no poden comprar amb dòlars. Com perquè, que tenen dòlars, imagina't. Del que sigui, doncs, va sí, portar-te sí. Això i quan surts, li dons. I ja està, però ells no poden entrar.
1: Però no poden
3: això
1: entrar
3: això, això és fa un, quants anys enrere, ara no ho sé. Però això fa uns 10-15 anys, eh?
5: Però també explicaven de Santo Domingo, tu, quan es va posar tant de moda també... A Santo Domingo, sí, però tu vas a recintes tancats d'hotel a la platja,
1: exacte,
5: eh?
1: Exacte, és un resort.
5: Si tu surts d'allà,
3: no té res a veure.
5: No té res a veure.
0: Després hi ha molta cosa amb els masclistes, masclistes, que diuen de que l'home i la dona no són iguals.
6: Taclita?
0: No, masclistes, masclistes. Hi ha un tio que surt per internet que sempre diu, a veure, si vostès, quantes dones treballen a la mina? Quantes dones són de la construcció? Quantes dones carreguen el moll, no sé què? Sempre fent atribució a feines més físiques, que d'una altra manera. I clar, evidentment, les senyores, lògicament, pues, primer que el mercat laboral no, no en aquestes àrees d'esforç, a tot arreu estan més minvades, però sempre treuen aquest punt, no? Pues, bueno, sí. Hi ha una senyora que els trenca els esquemes, una senyora que es diu Nerea, que és manobra, i a manca de treballadors per l'obra, és que ara l'obra no volen treballar ni els homes, ja, no vol treballar ningú, què? Ella va dir, diu, sí, sóc lenta, i no és perquè sigui dona, sinó perquè sóc una principianta, però m'he anat a treballar en una obra, i cada cop hi ha més dones que estan accedint al camp de la construcció. Cosa que m'alegra molt, no perquè vagin a la construcció, m'alegra molt que realment aquests boques que diuen que les... Pues que es callin, no? Aquesta jove de 26 anys diu que vol trencar tots els assaurits sobre les dones en professions, podríem dir tradicionalment masculines, per dir-ho de manera fina, i és un repte, però també una forta motivació. Ella, que és, té 27 anys, és joveneta, i guanya 32 euros per hora. No està mal, no està mal, eh? I ell diu que sí, que evidentment sóc més lenta que els... Que els perquè estic aprenent, però bueno, està convençuda de que... Jo, una cosa que molt, jo estic segur, de que la dona sempre ha portat un punt d'intel·ligència racional a tot. És a dir, l'home va inventar el cotxe, un baron, un senyor, però els intermitents, el cinturó de seguretat i el limpiaparabrises els va inventar una dona. Sí, sí. L'home és d'aquelles persones que el ser humà, l'home, el macho...
1: El macho
0: aquest. Va inventar abans la coquillera per protegir-se els pobres, que el casc. És a dir,
5: queda posarem l'home i la tierra.
0: Jo crec que a l'entrar al món de la construcció i tot això, ella ha dit una cosa important. Diu, és que totes les eines de la construcció, o la majoria d'eines, estan pensades per gent que aixequi molt de pes i siguin molt forts. No estan pensades per gent que no tingui tant de pes per poder-ho portar. Jo estic convençut que si les senyores comencen a entrar en aquests sectors, canviaran les eines i seran més còmodes per als homes i per a les dones.
5: Clar,
0: bueno, m'ha semblat una cosa molt important.
5: També et vaig a dir una cosa que sempre, amb això que si ens han dit el sexo dèbil i totes aquestes mandangues, que hi ha moltes fàbriques que aguanten les dones les 8 hores o 10 hores o el que sigui, de fer una mateixa feina que potser es posa a atornillar un cargol.
0: La constància.
5: La constància i tot, que els homes no ho aguanten.
0: Bueno, tampoc ho diguis així, perquè si comencem a mirar els homes... Mira, jo, per exemple, aguanto el fullet, tu.
6: I jo l'aguanto a usted, però bueno. Però que me refiero que en Barcelona cada vez hay más conductores de autobuses de Barcelona, cada vez hay más mujeres conductores de autobuses.
0: Bueno, la cuestión
1: televisió.
3: Jo recordo quan posaven, que eixamplava la xarxa telefònica, de veure dones ficar-se dintre els pols de telefònica, igual que ho feien.
0: I tant, home, és que ho poden fer igual. És que es pot fer igual.
3: Però són tècniques, la majoria,
0: es pot fer igual. Diu, escolta, és que una dona no pot aixecar un sac de 50, bueno, però és que els fotin de 30.
1: Exacte.
0: És que, i el problema és que està tot pensat, desgraciadament, pel sector masculí, per entendre's. I clar, les dones tenen habilitat.
1: Evidentment.
0: I tenen capacitat, tenen de tot, vull dir, no hi ha diferència. A veure, a mi m'agraden les dones femenines, tot s'ha de dir, i amb els seus talonets i el que vulguis, però això no treu de que després se'n vagi una obra i treballi. És a dir, que pugui fer la llibre del que vulgui. No? Però bueno, una cosa és el que a mi m'agrada i l'altra és el que... Tampoc obligo que ningú que vagi, que tothom vagi vestit com vulgui.
1: Ah, evidentment.
0: Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
7: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Home, Teresa, què tal? La Teresa Márquez.
7: Bé, vosaltres?
0: Molt bé. Tu ja tens el vano, no, Teresa?
7: Sí, el sí, tinc jo. Ja el tinc l'any passat, sí.
0: Tu series un esmorzar, eh? En tot cas,
7: sí. Sí, home.
0: Bueno, a veure, parlant de coses rares i concurs estranys i tontos, com diu el fullet, és veritat que un monitor de vol, un professor de vol, un pilot professor de vol, anava amb un tio que li ensenyava a pilotar l'avió i va dir, bueno, com tu ja saps portar-lo, aquí et quedes. I es va llançar per l'avió i el va deixar sol a l'estudiant?
7: Uf! Bueno, jo diria que sí, perquè com que passen coses tan rares, ja...
0: Ja ens ho creiem tot, no?
7: Ens ho creiem tot.
6: O sea, escucha este programa, no van a haver coses més rares.
0: Voleu deixar de fotre-se amb el programa, bueno. Ja? Quina creu, tu? Tots es foten amb el programa. Home, tan dolent no té que ser, dic jo, crec jo. Bueno, una mica merda ho és. Bueno, però bueno.
6: Una mica?
0: Doncs mira, a pocs programes donaran el consell que ara donarem. Què et sembla?
7: Ai,
0: estiguin atents, eh? Donarem el... Sí. Si vols penjar, Teresa, pots fer-ho, eh? Com tu vulguis.
7: No, jo
0: vull
7: escoltar, també.
0: Ah, vale, vale. Doncs, si deixes un got amb un paper a la pila de la cuina, a la pica...
7: A la pica.
0: Abans d'anar-te'n de vacances, per què serveix? I per què ho recomanen, eh? Un paper amb un
8: jo
0: got.
8: Jo em rento les mans.
0: Tu no et rentes ni els peus.
7: Aquest
0: truc és molt senzill. És per aplicar abans...
8: La tinc gana.
0: Vols parar un moment, ja? Abans d'anar-se'n...
8: La tinc gana.
0: A veure, farà la recepta.
6: Al final me lo voy a llevar, eh?
3: Ara la faré.
0: Escolti, porti-la allà on va vostè a pernoctar i que se'l quedi.
6: Sí, ja me lo llevaré.
0: Bueno, aquest truc, podríem dir, senzill, és per aplicar abans d'anar-te'n diversos dies. Ho diem per què? Perquè si te'n vas de vacances, doncs fas això i pots evitar-te problemes quan tornes a casa, ara que marxem de vacances, el que pugui, no? Quan la casa està tancada per diversos dies, que la tanquem, hi han petits detalls que poden ajudar a evitar inconvenients quan tornem. Moltes vegades passa que tornes i les coses no... Perquè una casa, no hi ha res que es faci més malbé que una casa parada, una casa sense vida, no?
8: García, no inventis.
0: A veure, el que pot semblar que està en perfecte estat, quan tornes, doncs resulta que amb el temps ha canviat, eh?
8: Paparrutxa.
0: Si vols callar-te allà, fullet, plasta... El problema més habitual, després de tornar a unes vacances, és trobar-se amb olors desagradables. Hi ha moltes cases que quan tornes fan olor. Per què? Perquè no ha circulat l'aigua, perquè tal. Això passa... sobretot passa amb els baixos. Amb els baixos passa molt.
6: Los bajos son muy peligrosos, sí. Sí, no, l'olor...
0: Vol un croissant com els d'abans?
6: No, però és verdad. Si ve arriba, no.
0: En molts casos l'origen no està relacionat amb la manca de neteja ni de res, però sembla una casa impecable, sinó amb la presència de residus que queden, tampoc. Sinó és un procés que, de forma, com et diria jo, va agafant les cases desocupades. Quin és el problema que tenen aquestes cases? Pues que totes les piques tenen una cosa que es diu sifon, oi? Que sí, sabeu que és allò? Que si et cau un anell ho pots desmuntar i recuperar l'anell, per dir alguna cosa, eh? I a més, exacte. Per tant, tens que agafar un got invertit, és a dir, no cap a dalt, sinó cap avall, vale? I amb un paper a la pila de la pila de cuina a la pica.
6: A la
0: vale?
6: Pica.
0: El principal motiu és perquè recomana aquest mètode perquè està relacionat amb el comportament d'això que dèiem del sifon, no? Què passa? Que la curva del sistema de canyeries, per entendre's aquella curva que fa, reté aigua de forma permanent. Si no circula, aquesta aigua es podreix.
3: Clar.
0: I en conseqüència comença a fer
8: això
0: mala olor.
8: Això és una caca.
0: Per tant, aquests gasos que surten... Per exemple, no heu vist que abans de ploure les clavegueres fan molta olor?
3: Molta olor, sí.
0: Per què? Perquè hi ha manca de circuit d'aigua, per entendre'ns.
8: I tu això com ho saps?
0: Vale, i això passa a les cases, no? Pues, si vostès volen això, passen això. Al perdre's aquest segell hidràulic, els olors del desaigua, podríem dir, poden arribar amb facilitat i fer molta olor. Què passa amb aquesta tècnica de colgar el got i un paper absorbent sobre la pica? Què passa? Que ralentitza aquest procés d'evaporació. Enteneu? És a dir, sí, sí. L'heu de posar al forat de la pica, eh?
1: Sí, el forat...
0: No, no al costat, sinó ja el forat tapona. Què passa? Evita que hi hagi aquesta evaporació i, evidentment, el paper mateix absorbeix les humitats que pugui treure i t'evites olor. Uh-huh. Hi ha moltes dutxes que fan olor quan tornen les banyeres.
1: El mateix.
0: Bueno, doncs és un truco tonto que si pensen, doncs quan tornin, doncs... No tindran aquestes males olors que passen molt, sobretot en èpoques de tanta sequera com aquesta, eh? Mm-hmm. Com sembla, és un concurs... Ai, un concurs,
1: molt bé, molt bé.
0: És una idea idiota, però val la pena, no?
1: Sí.
0: Com tot aquest programa.
7: Molt,
0: programa,
7: molt bé, eh?
0: Sí, home, estem aquí, ho sabem de tot, eh? O sigui,
6: bueno, mateix, bueno.
0: Bueno, tu, vostè no sap res, només sap
6: rodar. Jo no sé nada, jo sé solo el cobre.
0: Només sap rodar. Ai, Déu meu senyor.
7: No hi ha manera, no hi
6: ha manera.
0: No hi ha manera, hosti, noi, eh?
6: Què li vaig dir jo? A què hora comem avui?
0: Ara donarà la recepta. Hòstia, esteu morts de...
6: No, però se lo estoy diciendo a la oyente.
0: No, home, no. Ni,
7: ¿A qué hora comemos? Pues mira, dos y media.
6: Vale.
7: ¿Quieres ni... te apuntas?
6: Hombre, y tanto que me apunto yo.
0: Ni se te acude.
6: Ya traigo el vino yo. El vino lo traigo yo, que lo traje de Francia, robado.
7: Madre mía, robado.
6: Hombre, no, a ver, si te piensas que yo me voy a gastar dinero en algo. Yo no me gasto dinero en nada.
0: No, jo mai agafo el cotxe amb ell. Mai. No. Va, que te llevo con el cotxe. No, està sempre roba, tu. Encara, no, res. Pues vinga, Teresa, tens el número 5, has dit que sí, que el tio es va tirar, i quan sapiguem el d'això, tirarem els números que tenen, vale?
7: Molt bé.
6: Vale.
0: Gràcies per tocar.
6: Adéu, adéu, guapa, adéu.
0: Adéu, adéu.
6: Gràcies.
1: Adéu.
7: I el Follet, també, eh?
0: Ai, el Follet. Ai, Déu meu senyor. Si no, com aquell, ara que parlem això de l'avió i que es giren, diu, hi havia un tio, que diu...
9: Molts petons i moltes abraçades.
0: Un amic li va dir, o sigui, què et passa, tu? Diu, mira, és que estic preocupat pel meu fill. M'ha dit que de gran vol ser paracaigudista. I l'altre diu, el que sempre es deixa la motxilla al col·le, diu, sí, aquest.
1: Quina por.
6: Sí.
0: Bueno, el que no ens deixem és les receptes de la Pilar. Vinga, anem a la cuina?
3: Sí,
0: i hem posat el paper i tot això perquè no faci pudor ni olor? Doncs pues vinga, va, sí. Anem a cuina, va. La recepta d'avui de la Pilar. Vinga.
10: Camarero!
0: Camarero!

0: Vinga, va, Pilar.
1: De què va?
2: Avui farem peix.
0: Peix?
2: Sí. Besuc al xacolí.
0: Amb el xacolí, el vi basc, sí.
2: El vi basc, senyor.
0: De Guetària, normalment, és, no?
2: Normalment de Guetària, sí.
3: O del Mercat de Sants?
0: No. Home, sí,
2: també, si en trobo, sí.
0: Sí, però vostè no li posa glamour a res.
3: Jo no le pongo glamour nada más que al cobre. Cuando yo veo una tubería de cobre, es un orgasmo de cobre, es lo mismo. Me pongo nervioso. Es algo especial para mí.
0: Está malalt, realment malalt.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, va, l'altre.
3: Els ingredients.
0: Mira, l'altre
4: està boníssim.
0: El cobre està boníssim, el besuc. Has dit un besuc?
2: Besuc al xacolí.
0: Vinga, va.
2: Val, un besuc d'un quilo 300, més o menys, dos cebes, dos dents d'all.
0: Què dius, Montse?
2: És que no sé.
0: Ah, que tancaris el micro.
2: Ara sí?
0: Sí,
2: vale.
0: Vinga, va.
2: A veure, doncs, hi torno, val? Un besuc d'un quilo 300, dos cebes, dos dents d'all, una mica de julivert, una llimona, un vas de xacolí, vinagre, caldo de peix, farina, sal i oli. Val?
0: Bueno.
2: Netejarem el besuc i el tallarem a talls grossos. I hi posarem sal, l'enfarinarem i el posarem en una paella que quedi duradet, va? Quedi la pell duradeta, va?
4: I
2: es posa en una cassola de fang i es reserva, va? I en la mateixa paella que hi hem fregit el peix, hi fem la ceba tallada, els alls picats, i una vegada estiguin ben dauradets, hi posarem, els traurem i els triturarem amb el xacolí, la llimona, el julivert, el vinagre i el caldo de peix. I llavors això es passa, quan ho tinguis tot ben triturat, es passa amb un xinès i es posa la salsa per sobre del peix i es torna a escalfar.
0: Que no, Follet, que no em dona un restaurant xino, on te'n vas, ja?
4: Porta pa, que deixaré el plat net.
3: No,
0: que espanarra el tio,
4: Pilar, digue'm. Porta pa, que deixaré el plat net.
2: El pa el portes tu, jo te porto el peix, vale? Doncs ja està, molt fàcil.
0: Ah, molt fàcil.
3: Està
0: no?
3: Bueno, sí.
0: Per què diuen, tiene cara de besugo, per què?
2: No sé.
3: Por eso me tiene que mirar a mí.
2: Mira que està...
3: Però, no, que, de verdad, escolta, al final no voy a venir mà, eh?
0: No, no el mirava vostè.
3: Ah, bueno.
0: Sabeu qui era l'actor, l'Edward G. Robinson? Sí. El que va fer de dolent als 10 mandamientos, que va fer La mujer del cuadro, aquell actor tan extraordinari, li deien íntimament el cara de rape.
2: Sí, cara de rapa.
0: Tenía cara de rapa aquel tío.
3: ¿Usted sabe cómo le llaman la prensa, mucha prensa, al entrenador de la selección española?
0: No.
3: Y si lo miras bien, se parece Mortadelo.
2: Sí,
3: le llaman a Mortadelo. Le llaman al Mortadelo.
0: Déu-n'hi-do, eh? Però cara de rap, aquell li deien molt, cara de rap.
2: Cara de rap, sí.
0: Sí. Bueno, en fi, tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
5: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, sí que has trigat en trucar avui, tu. Què et passa?
5: Sí.
0: ¿Qué te ha pasado?
5: Nada, no me pasa nada.
3: Te habrás dormido, ¿eh? Te habrás dormido, seguro.
5: No.
3: No, bueno.
0: Escolta, Manolín, ¿has escoltat la pregunta del concurs o no?
5: Sí, sí. I penso que és verdad.
0: Que sí, també, eh? Molt bé, Manolín. Doncs pues escolta, tens el número 6 i si l'encertes tindràs dos números.
5: Sí, que és el
3: 6,
5: no?
3: Sí, sí.
0: Sí, exacte, sí, el 6.
5: Vale.
0: Molt bé, Manolín, gràcies per trucar-nos, guapo.
5: De nada.
3: Vale, adéu. Manolín, hasta luego.
0: Adéu. Bueno, la veritat és que...
3: Se m'ha hecho la boca agua con el besugo.
0: Sí, no?
2: Es que, oh. Sí.
0: Sí, no? És que això del halà... Com et diria jo?
3: No, el comer és... Un buen plat, una buena mesa, buena compañía, un buen vino...
0: Sí, sí.
3: Una buena siesta...
0: Sí, sí.
3: Y cuando te levantas de la siesta... Pues,
0: vostè el treball el porta ya. Molt...
3: No, no, yo trabajo nada.
0: Bueno, la qüestió... Hem donat notícies d'això. Voleu que anem una mica?
4: Així hi ha companyia.
0: Hombre, el bebé borratxo. El bebé borratxo. Aquest en joc de llet li donaven vodka, tu.
2: Sí.
0: O sigui, va quedar afectat de per vida, el bebé, eh? Bueno, a veure. Voleu que anem una volteta per Hollywood per veure el que passa darrere de la pantalla?
2: Sí.
0: Sembla bé? Sí, tenim temps, no?
3: Detrás de la pantalla de mi tele hay más polvo que...
0: Perquè vostè és un marrano.
3: Hombre, claro.
0: No? No neteja mai o què?
3: Jo no.
0: Però parla de la que té Cambrians o la que té casa seva?
3: Cambrians.
0: Bueno, ja deu haver servei de neteja.
3: Bueno, ahí hay de todo.
0: Sí, no?
3: En la, detrás de la tele hay... Navaja.
0: ¿Cómo navajas?
3: Navajas, destornilladores, hay de todo allí.
0: Ah, sí? Bueno, vosaltres sabeu qui era el... Aquest, el... Com es diu, home, aquest tio tan guapo, home, el...
3: Saturnino.
0: No, home, no, el Saturnino guapo, mare de Déu.
3: Perdón. Yo ganaba un premio de belleza en Pozo del Caudillo, ¿eh? Solo se presentaba uno, era yo.
0: Sí. I a més també era el jurat.
3: Claro.
0: Voleu que parlem una mica del Robert Redford, noies? Hola. Eh? Home, dic noia si parla el Xavi, tu. Vale, va, el Robert Redford. Era guapo, no, Robert Redford, o no, Pilar?
2: Tot
0: guapo, sí. Sí. I tu, Montserrat? Sí, no, no es pot comparar.
2: És un però... home que no es va fer cap tipus de retoc.
0: No, no, va quedar, més, va quedar més arrugat
1: va
0: que una passa.
1: Va quedar com una panceta, sí, pobre, sí, al final. Sí.
0: Sí. Després de la mort del Robert Redford, que sabeu que va fer fa un any o així, no?
2: Sí,
0: la seva senyora va quedar envoltada de rumors sobre una suposada confessió final que, mentre Hollywood et despedia...
2: Quina, la seva primera dona,
0: l'única? Ah, l'ara. L'última que té. Ella havia sortit amb la Sònia Braga, havia tingut diverses
2: però
0: coses.
2: Però va estar molts anys casat
0: molts,
2: amb la
0: molts
2: mateixa.
0: Anys casat, sí. Doncs resulta que a la vida privada d'ell va començar a circular un inquietant, podíem dir, si era veritat o no que havia fet aquest comentari final al Robert Redford, aquesta senyora, no? Home, el Robert Redford és un dels homes més grans i ressonants de Hollywood, famós, i l'actor de 89 anys, quan va morir, doncs va morir a la seva residència de Utah, allà. I, bueno, sembla que Robert Redford era una de les figures més icòniques de la indústria, i, però la seva vida darrere de la pantalla era molt més complexa del que semblava. Ho va passar molt malament, el Robert Redford, perquè, independentment de la fama mundial, del geni artístic que tenia, indiscutible, va tenir una sèrie de pèrdues personals molt profundes que el van fer sempre un home una mica trist. Era un home, un tio una mica trist, no? Sí. Darrere del seu, podien dir... magnetisme, no?, que era un tio molt sexy i tal, i de les vitrines plenes de premis i tot això, tenia un dolor tremendo, ell. Era, patia molt perquè tenia com angoixa, no?, que molts pocs van arribar a conèixer realment, però clar, la seva dona sí, perquè vivia amb ell, no? A la seva vida professional va estar, i particular, la professional plena d'èxits, però la particular estava absolutament abonada a tragèdies. Des de la devastadora mort d'un fill recent nascut fins al dol per la pèrdua d'un altre fill ja adult dècades més tard. És a dir, va perdre dos fills, el Robert Redford. Durant molts anys, el món sencer va admirar el seu talent, inigualable, sens dubte, però les seves penes, podien dir privades, estaven ocultes sota un tel de discreció i de molta professionalitat, no?
4: Oh,
0: després d'aquell s'ha deixat, els que van estar més a prop d'ell han decidit trencar el silenci, sobretot la seva senyora, per dir que les lluites mentals i morals que tenia el Robert Redford, vull dir, van forjar un home molt dur. La veritat és que el Robert Redford, davant de la pantalla era l'èxit, darrere de la pantalla era l'autèntic... una autèntica pena, no? La dona...
4: Què dius ara?
0: Bueno, a veure, que dic, vull explicar el que li va dir la dona o que va desvetllar aquest secret, no? Ell, aquest, en realitat es deia... va néixer amb una família a l'època de la depressió, era un home molt gran, no? Bueno, la veritat és que aquest home, el seu pare, el pare d'ell, passava moltes hores viatjant, treballant, mentre la mare de Redford, doncs, tenia una salut molt fràgil, no? I... va deixar el Robert Redford en una situació vulnerable d'emoció. És a dir, el pare no hi era mai i la mare estava molt malalta, no? Ell, buscant consol, doncs, tenia de refugiar-se a casa del seu avi, a Austin, en lloc d'Austin, i allí és on va forjar la seva passió per la natura. Era un home que li agradava molt la natura, al Robert Redford, vale? I va convertir-se en un activista important, defensor de la natura, un tio... dins del que és Estats Units, un tio d'esquerres, per entendre'ns, Estats Units, activista, ecologista... Als 11 anys va agafar la polio, tu. Sí, sí. I va estar immobilitzat durant setmanes, el Robert Redford, amb la polio.
2: Mm-hmm.
0: Imagina't, eh? Això va passar abans que hi haguessin les vacunes, no? I, clar, el terror i el pànic que aquesta enfermedad era brutal, sí, en aquell moment, no? Després, el Robert Redford, doncs, que li agradava molt la natura i protegir-la, doncs van cimentar un caràcter, com et diria jo, com molt, molt contemplatiu. La natura és lenta. Veure créixer un arbre és lentíssim. Veure créixer... I el tio tenia una dosis de paciència molt gran. Era un individu que abans d'agafar un paper se'l pensava molt. Era un tio tranquil. I fins i tot quan fa... Si us mireu qualsevol paper que ha fet, sempre ha sigut un tio tranquil. Sí. Inclús amb l'escena, no? encara que era molt rebel. Jo dic que era un rebel, per què? Perquè era un activista, estava en contra de tot allò que podia afectar la natura i el ser humà, no? Va ser expulsat de la universitat per mala conducta diversos cops. O sigui que peça tampoc ho era, eh? En canvi, ell va ser... dibuixava molt bé i feia narracions molt bones. El Robert Ferro, molt bon guionista, i a més era un gran dibuixant, eh? I això era com una via d'escap perquè la seva pena, la seva frustració de petit, doncs la pal·liava fent aquestes creativitats, no? Va viure molts anys, o sobreviure, com un artista bohemi i amb molta gana. Vull dir, ho va passar fatal, també, no li va ser fàcil, eh? L'any 1957 es va inscriure a l'Institut Prat per estudiar pintura formalment. Ell volia ser pintor. No obstant les crítiques ferotges del seu obra, es veu que com a pintor pintava bé o dibuixava bé, però no era... Doncs el van agafar i va agafar una desesperació tremenda i el Robert Redford es va tornar alcohòlic. No triomfava amb la pintura i es va llançar a l'alcohol, desesperat. Als 19 anys es va casar en secret amb la Lola Van Wageningen a Las Vegas i només tenia 300 euros, ai, 300 dòlars a la butxaca. I, bueno... amb aquesta noia va tindre un fill que li va morir, i això el Robert Redford la va deixar, mai va sanar d'allò, no? O sigui, imagina quina vida més diferent,
6: sí,
0: a la de la pantalla, no? Les dificultats professionals van ser moltes, eh? A finals dels 150, a principis dels 60, Robert Redford va deixar enrere la vida de pintor fracassat i es va proposar ell mateix conquistar el món de l'actuació. Va dir, escolta, mira tu, faré teatre, ho faré, perquè no tenia ni ofici ni benefici. ¿Vale? Era un bohemi, no? Bueno, i va ser una sort. Si arriba a ser bon pintor, al cine s'hagués perdut un gran actor,
6: sí,
0: no? Ell aprofitava qualsevol oportunitat que sortia, des de petites aparicions a televisió, a obres de Broadway, i sabia perfectament... I s'estudiava molt cada paper que feia, per petit que fos, perquè ell veia que tenia que demostrar la seva vàlua com a actor, eh? L'any 1959 va actuar a Broadway, va debutar allà, amb una obra que es deia Tall Story, que era una producció molt modesta, que fins i tot van perdre diner, va ser un fracàs absolut, però li va donar una experiència i una visibilitat bones. Van dir, l'únic que salvava d'aquella merda d'obra era l'actor aquest jove, aquest tio ros, que ell ho feia bé, eh? A partir d'aquí li van començar a sortir papers secundaris a televisió. Si vostès veuen La dimensió desconeguda, surt de vegades un paperets, el Robert Redford. Dius, hòstia, aquest tio em sona, que és el Robert Redford, no? Mm-hmm. Doncs, i mica en mica va començar a fer el que seria una carrera llegendària. Evidentment, qui discuteix el Robert Redford, no? Havia fet episodis a Perry Mason, a Ciutat Desnuda, a moltes produccions, eh? Ell què feia? Doncs es ficava... Sobretot que agafava papers amb càrregues psicològiques importants. Se li donava bé el drama. Per què? Perquè ell vivia un drama. Vale? Si et fixes, el Robert Redford, comèdies?
6: No.
0: Oi que no?
6: No.
0: Era tot drames. I si hi havia algun paper amb alguna comèdia, com Descalzos por el parc i alguna d'aquestes, era el sèrio de la pel·lícula. Sempre, eh? Però què passava? Tenia un atractiu físic... que era brutal. Per tant, les escoles d'art dramàtic i els sets de rodatge dèiem, escolta, aquest tio és tan guapo que és igual, tu ja aprendràs a ser actor, no? I, bueno, eclipsava tot Déu. Quan sortia el Robert Redford, encara que fos un segundon, tothom es fixava. Saps aquests segundons que s'emporten la pantalla? Doncs li passava, no? I ell mateix deia, és que he sigut massa guapo. Si fos més lleig, segurament em valorarien més com a professional. Ara m'agafen per guapo només. O sigui que també ho portava com amb una desgràcia, no? Bueno, a partir d'aquí, com tenia profundes tragèdies personals, la pèrdua del fill, doncs aquesta serietat i aquest d'això va fer que debutés a l'any 1962 amb una pel·lícula, amb un projecte que realment tindria que llançar-lo a la fama. Ell va veure com una oportunitat. Però, irònicament, va estar a punt d'entrar... aquesta pel·li, que era de baix pressupost també, ambientada en una guerra de Corea, va ser un desastre de taquilla. Ja portava dos, a Broadway fracassant i amb aquesta pel·li. Va recaudar o va benefici $0.
6: Ah, està bé.
0: Un fracàs absolut, eh?
6: Molt bé.
0: Bueno, va desaparèixer del cinema a l'instant, la pel·lícula, no?
6: Sí,
0: encara que ell, amb aquest rodatge, va conèixer un gran director, que és el Sidney Pollack. un dels directors més bons que jo conec, bueno, que conec, que m'agrada, no? I ell el va veure i va dir, escolta, tu tens que vindre a Hollywood, no és que tu siguis dolent, sinó les coses que feies eren dolentes, a partir d'aquí, confia en mi. I el Sidney Pollack va dirigir el Robert Redford amb obres mestres inolvidables, per exemple, Tal com éramos, Memòries d'Àfrica, tot això era el Sidney Pollack i ell, I amb aquesta aliança creativa i inquebrantable, doncs, i un respecte mutu molt important, doncs van començar a fer que el Robert Redford realment fos el galant que arribarà a ser, i un tio que en una pel·lícula deien Robert Redford i automàticament ja era taquillera, o sigui, de passar a $0, a ser un guió milionari. Quan ell va fer la pel·lícula Memòries d'Àfrica, ell va improvisar el bany del cabell de la Meryl Streep. I hi ha una confessió que han de saber. Diu, la Meryl Streep estava enamorada del Robert Redford. Sí. La Barbara Streisand estava enamorada del Robert Redford. La Jane Fonda estava enamorada del Robert Redford. I diu la Meryl Streep que quan ell va improvisar lo de netejar-li el cabell, de tirar-li l'aigua i tot allò, perquè l'escena la tenia que fer-se ell a rentar-se el cabell, i ell li donava una tovallola. El tio va dir, no, deixa'm que jo li faci. I diu que la Meryl Streep mai havia tingut una sensació real, tan eròtica com amb aquella escena. Carai, amb el Robert Redford.
3: Vaya mano.
0: Bueno,
3: claro.
0: Xampú al huevo, que es deia, no?
3: I tanto, o el huevo al xampú. Como quiera.
0: El Robert Redford, que era un actor meticulós i molt dramàtic, doncs estava absolutament aplaudit per la clínica, no? I fins i tot va tindre un Globus d'Or. I, bueno, l'any 1969 va canviar-li tot. Va ser la gran pel·lícula del seu canvi, que era una pel·lícula mítica que es deia, juntament amb els dos guapos de l'època, el Paul Newman i ell, va fer Dos hombres i un destino. Després, sobretot va lluitar molt perquè el seu nom estigués no darrere del Paul Newman, sinó al costat. I aquí ell va lluitar molt, Un altre agent, el Paul Newman, era un tio que no era gens cregut, era un tio molt, molt afable, i no li va importar, no? Aquesta cinta va recaudar $12.300.000, imagina't, i venia de zero. I, bueno, a partir d'aquí, aquest any va adquirir, ell es va comprar amb l'èxit, 2.600 hectàrees en un terreny muntanyós de Utah, perquè dèiem que a ell li agradava la muntanya i tot això. Una de les pel·lícules que més li va agradar fer, s'ho va passar molt bé, va ser El hombre que susurraba los caballos, però és una pel·lícula plena de natura i tot això. Va muntar el festival
4: García,
0: de...
4: Un moment.
0: Va muntar el festival de Sundance, que és important, un festival de cinema molt, molt, molt prestigiós, i, bueno, només amb 22 anys es va casar amb la Lola aquesta, i aquesta Lola diu que quan al final ell va morir, que hi havia un secret que volia dir i que volia parlar i volia fer tot això, que li deien, clar, tota la premsa i tothom deia, bueno, però què va dir el Robert Redford al moment de morir-se? Quina confidència et va dir? Ella ha tingut temps estant callada, i al final quan li van dir, bueno, i què et va dir el Robert Redford? Ell va dir, la meva vida ha sigut un drama i sempre he desitjat que la meva vida real fos una comèdia. I no l'he fet ni al cine ni a la vida real. No està mal, la despedida del Robert Redford. Us agradava el Robert Redford, sí? Us deixaríeu rentar el cabell?
2: Home.
0: No, no t'ho dic a tu, Follet, perquè tu no rentes res ni els peus. Sembla que tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, acabes de trucar, no?
6: Sí, para llamo por mi madre.
0: Ah, tú llamas por tu madre. Vale, bueno. Que sí. Sigo Antonia, ¿no?
6: Mi madre, sí, opina igual que su hijo. Bueno, o sea, que yo.
0: Home, es que la mare que no opina como el hijo, malament, ¿no?
6: Sí.
0: Molt bé, Manolín, pues la teva mare...
6: Dime. Cuando el que hace la música, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo el que hace la música?
3: Xavi.
0: Ah, Xavi, sí.
6: Que le haga un homenaje a la chica que se murió el otro día.
0: Es sí. Que el farà avui.
2: Sí, sí que el farà, sí.
0: És que el faré.
2: El farà.
0: Sí,
2: i tant. Ai, bona.
0: A veure, aquest programa de vegades l'encertem,
2: sí.
0: Sí,
2: no,
0: Sí. Vale, queden 2 minuts. Sí, 2 minuts. Ai, sí, 2 minutets. Vale, Manolín, pues això, tens el 7, vale? I has dit que sí, ok? Gràcies per trucar.
2: Vinga, igualment.
0: Bueno, això del Robert Redford t'ha agradat, Pilar, o què?
2: A mi m'agradava, sobretot la pel·lícula Tal com éramos, que va ser una de les primeres que vaig veure, que era molt joveneta.
0: Ja, bueno, és una pel·lícula d'amor frustrat i que s'estima molt.
2: Sí, però m'agradava perquè és, o sigui, No és la típica pel·lícula que veus que acaba bé. No, acaba,
0: no,
2: acaba, com
0: acaba amb un drama, sí.
2: Acaba com va d'esclar.
0: Sí. Saps que el gest aquest de pentinar-lo era un gest que feia la Bàrbara Streixen de veritat? No estava al guió?
2: Ah, saps,
0: a tota la pel·lícula ella sempre li toca el serrell amb ell. Mm. Fins i tot l'última escena, quan ja es despedeix, ja li torna a tocar el serrell com li tocava. No? Tot això ho va fer la Bàrbara Streixen. Eh?
2: Mm-hmm.
0: Bueno, i ara vull dir una cosa molt clara. Sí, estan dient de l'abstencionisme laboral, de que els treballadors són uns ganduls, que molts s'escaquegen, que es foten malament.
3: Bueno, jo estan dient, no, lo está diciendo.
0: Bueno, ho estan dient.
3: Jo no ¿quién lo está diciendo?
0: El PP. Ah. Pues ara diré una cosa. 4 de cada hores extra es queden sense pagar ni sense compensació, estalviant a les empreses... Vols callar-te, Follet? 3.243 milions a l'any. És a dir, si parlen d'extensió laboral, també que parlin de les hores extres que no es paguen.
7: Exacte.
0: Suposen 3.243 milions a l'any que s'estalvien les empreses de no pagar els treballadors. Per tant, jo estic d'acord, l'absentisme laboral s'ha de perseguir, però la jeta de no pagar les hores que es treballen, home, també. Per tant, estem en un país on tothom falla i ningú l'encerta. Sembla aquelles garites de fira, de les escopetes, que has d'apuntar a l'individu perquè toqui la bola i caigui un xiclet. Audiència, fins després amb notícies. Follet, vine que et rentarem el sabó com a la Meryl Streep.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, és la ONU, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa d'aquest foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I seguim en plana de successos. Dues persones han mort avui en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A, a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos i encara parlem de trànsit, i és que els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llançar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP7 a Lles, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament, diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a la Nacional 2 a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i van denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia un ordre vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm. I parlem del primer aniversari del desbordament que patia el Foix a l'estiu de l'any passat a Cubelles, que arriba amb cara i creu. Per part de l'ACA van acabar prenent la decisió que la presa, sempre que arribés al 80% de capacitat, desembassaria, cosa que abans no feia. Però la creu en aquest cas ha estat que en aquest primer any és l'estat de la desembocadura, que continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra d'aquest cas depèn del Ministeri de Transició Ecològica. I en esports, avui és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
10: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Xavi, riu. Ets bo, i no com el García.
1: Jo també t'estimo molt, Follet. Ai, Déu meu, quina paciència. Vostès tenen, conviuen amb algú que els foti aquesta tortura constant? Aquesta persecució intel·lectual? Bueno, intel·lectual no, perquè té dos dits de cervell, però vull dir, aquesta constància... Saturnino, des de que va amb vostè està més rebel, aquest xaval, eh?
2: Oh, jo no l'he dicho nada, él va aprendiendo de mí. Él aprende de la buena gente.
1: Ja, el que passa és que vostè és un pèl més educat, no? Bueno, és hortera de collons, com diu aquell, però més educat.
2: De vez en cuando hay que ser educado con la policía, hay que ser un poco educado, sí, pero luego por detrás, ¡clan!
1: És veritat que vostè va anar convidat al Palau Reial amb un sopar?
2: Sí.

0: No m'ho puc creure.
1: Com I va de camarero.
2: Jo quan estava a Hollywood era una estrella. I ara estic aquest programa estrany.
1: I va de camarero.
0: Sí, ara ets el Robert Redford de les zones, tu també. Doncs...
1: I és raro, perquè a todos le buscava, a todos le pedía la ficha esa que estaba libre de todo. Sí. Yo pasé, no sé por qué.
0: Ah, sí, el
1: bueno, era muy amigo del alcaide, yo.
0: Quin alcaide?
1: De la cárcel.
0: El de la presó.
1: Entonces, claro, supongo que algún chanchullo metió.
0: Home, i vostè va de servir taula allà a la monarquia?
1: No, jo estava a la cocina.
0: Però no me di que era cambrer.
1: Sí, però jo estava a la cocina de suplente.
0: O si no va sortir mai.
1: No, no, por si a alguno se le pasaba algo, pues yo tendría que salir. Yo nada más que hacía que mirar las cosas de cobre que habían allí, porque allí lo, hay muchas sí. cosas de cobre, cazuelas, cazos...
0: Sí, sí, sí. No. Per això ja no han tornat a fer mai més cala, s'ho van dur tot, no?
1: No, porque luego al cabo de un tiempo me enteré que ponían que habían perdido como unos 2.000 euros en cosas de... Y digo, no sé, a mí no me registraron ni nada.
0: Ya. Parlant de servir sopars i tot això, si poden veure una pel·lícula que es diu La Cena, veien-la perquè està molt bé. És una pel·lícula d'un que en Franco vol fer un dinam en general,
1: ah,
0: si
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: això,
1: sí, ja l'he vist.
0: Amb un hotel de republicans. I és bastant divertida, és una de les millors pel·lícules que he vist últimament com humor, eh?
3: Sí. Ah,
0: bueno, dit això, ja heu vist que tenim aquí un sommelier i un gran maître, eh? El Saturnino, sentat allà mangant olles de coure.
1: Que en las casas estas, los sitios oficiales tienen cosas de cobre muy buenas.
0: No, tenen coses bones, sí. També hi ha molta enganyifa, eh?
1: Bueno.
0: També hi ha molta enganyifa, hi ha molta gent d'aquesta aristocràtica que va amb joies que són falses, eh? Vull dir que no...
3: Sí.
0: No es todo lo que reluce, eh?
1: Perdón, ara una cosa que me ha venido aquí. El otro día leí que en Los Encantes de Barcelona
0: sí.
1: el 80% de las cosas que se venden ahí son cosas robadas.
0: Ah, sí? Quina dada, sempre té unes dades tan reconfortants.
1: Sí, no, no, de les coses que venen ahí, que són sí, antigues sí. i tal, que el 80% són coses robades, no per los que las venden. Gente que va allí y le dice, ¿qué me das por esto y tal? Uh-huh. Y lo compra.
0: O sea, vostè, sí, sí. vostè ha anat molt sovint o què?
1: Jo no, allí me conocen ja.
0: Vostè sap que durant l'època de la República hi havia monedes de coure?
1: Sí.
0: De coure, eren de sí. coure, eh? Clar, no s'han trobat masses, els heu dintre totes les coses.
3: Sí, no?
0: Jo me'n recordo el meu avi, pobre, que era comandant del que deien abans els rojos, no?
3: Sí.
0: Era comandant de l'exèrcit. No era militar, eh? El van fer comandant perquè va arribar un moment a la República que feien ascendir a tot Déu a el que fos, no? Que col·laboressin i tal. I me'n recordo que tenia uns quants bitllets de l'època de la República i a mi m'agradava obrir i veure els dibuixos i tot sí. això, era molt petitó. I em deia, diu, això abans era diner i després del Franco no és res.
3: No, clar.
0: Diu, això representa Espanya. era molt, molt, molt rojo, molt rojo, eh?
1: Clar, com tiene que ser.
0: Bueno, cadascú és com vol.
1: Bueno, però com tiene que ser, ja està. Jo digo lo que tengo que decir.
0: I em deia també, ja veuràs, Xavi, ja veuràs, que quan vinguin els meus, els seus eren els socialistes, els comunistes, eh? Quan vinguin els meus, veuràs com canvia el país. Sí. Pobret, si aixequés el cap.
1: Sí,
0: no, però no perquè... Ojo, jo sóc molt més d'esquerres que de dretes, i de dretes no vull saber res. Jo sóc progressista, podríem dir. Però, hosti, estic tan decepcionat
3: que,
0: també.
3: És que ens han decepcionat molt, ens han decebut molt.
1: Que empiezas por el Felipe González y se te caen los calzoncillos
3: al suelo. A veure, el primer problema està aquí.
1: Se te caen los calzoncillos al suelo.
0: Bueno, deixem la política, perquè si no serà un programa de terror, això.
3: Més aviat.
0: Anem a la bruixeria, anem a la bruja bonita, anem a la brujita buena. Doncs vinga, va. Montserrat, comença a bellugar el nas perquè ve el teu espai de nostra bruja buena. Nostra brujita. La Rosi de Palma no podria ser bruixa.
3: Per què?
0: Perquè amb el nas que té el belluga...
3: Sí, i escolta, sí, això no. Sí.
0: És una dona... Jo vaig treballar amb ella, amb
2: faria
0: la Rosi de Palma.
3: Faria corrent d'aire.
0: He fet amb ella algun spot i algunes fotografies i tal. És una dona intel·ligentíssima,
3: molt.
0: Agradable.
3: Molt.
0: I conforme la vas veient, quan no la coneixes és com un Picasso vivent. Una mica. Un cop la coneixes, no es fa lletja, tu. Es fa guapíssima. I té un caràcter extraordinari, eh? La Rosi de Palma. Des d'aquí una força abraçada a la Rosi, que no ens escolta. Vinga, va, brujita, què hem de fer?
1: A veure.
2: Mira, avui parlarem de la pinya. Pinya de pi.
0: De la pinya.
2: Pinya de pi.
1: Hòstia, la pinya colada, que bona.
0: Hòstia, ja hi són, ja.
2: No, pinya colada no.
1: No, bueno.
0: La pinya d'arbre o la pinya tropical?
2: La pinya d'un pi.
3: d'un
0: vale,
3: pinyó.
0: Bueno, és que tu dius una pinya i pot ser allò. La pinya d'un pinyó. A partir d'un pinyó.
2: Ah, exacte.
0: Vinga,
2: què hem perquè de fer? Té les seves propietats de, doncs, per, d'energies i tot això, eh?
0: Sí,
2: té que ser una pinya natural, evidentment, però senzilla, no cal que sigui. Lo important és que tu la veiguis neta i bonica.
0: Però tancada o oberta?
2: Oberta.
0: Una pinya oberta, oberta, eh?
2: Vale. Sí. L'has de posar a prop de la porta d'entrada i així actua com a símbol de benvinguda i de resguard contra males energies i tot això.
0: Escolta'm una cosa, valdria aquella cosa tan repugnant que era un esquirol amb una pinya a la mà dissecat? Us en recordeu que n'hi havia molts? I a més era horrible perquè el fotien a restaurants de carn a la brasa i anaves allà i veies aquell bitxo dissecat mirant-te. O sigui, feia una mica de cosa,
3: una
0: no?
3: Una mica, sí.
0: Bueno, deixem la pinya i l'esquirol. Una pinya oberta... Sí. A l'entrada de casa.
2: Exacte. Mm-hmm.
0: Bueno, però has de suportar amb alguna cosa, no? No la fotràs a terra.
2: No, la pots posar en un bol o amb el que tu, amb un platet, o el que tu vulguis, sí.
0: Vale.
2: Llavors, després, les de... La pinya s'associa amb la sabidoria
0: sí?
2: perquè guarda les llavors i la memòria de la terra i l'energia de creixement. Clar, una pinya va creixent, va fent...
0: Sí, això de fer pinya està bé, també, no?
2: Sí, està bé. Pinya,
0: és que és molt diferent a fotre's una pinya.
3: Sí, bastant.
2: Doncs sí. Uh-huh. I, bueno,
0: i per què serveix això?
2: Això. També representa la longevitat i la continuïtat. La paciència, la resistència... i els cicles que maduren amb el temps, no? O sigui, clar, a l'igual que la natura necessita el seu temps per fer les coses, per créixer, d'això, doncs la pinya et simbolitza tot això. Yeah. Deixa de ser, doncs, una part del que li passa a la pinya, no? I part del que ens passa a nosaltres. Llavors, posada a l'entrada, com hem dit, es converteix en un petit amulet per protegir l'energia de casa teva.
0: I el mal rotllo, no?
2: Dels mal rotllos i tot això. Llavors, s'ha d'intencionar, que és agafar-la amb les mans i dir que en aquesta casa, en la que hi ha que entri la sabidoria, la llarga vida i la protecció.
0: És a dir, això, si agafes la pinya entre mans...
2: Agafes la pinya abans de posar-la sobre el lloc on no vulguis deixar a prop de l'entrada i dius això, eh? En aquesta casa... que entrin la sabidoria, la llarga vida i la protecció.
0: Bueno.
1: Però jo una pregunta un poc tonta. La pinya que tiene que ser espanyola o xina?
0: No. Això és...
1: Perquè l'altre dia vi pinyones xinos, 2 euros. Pinyones espanyoles, 5 euros.
2: Oi, 2 euros. 5 euros serien baratos, eh?
1: Sí, no, en el bon preu. En el bon preu. Una bolsa pequeña.
2: 5 euros i més.
1: Bueno, però una bolsita pequeña, eh?
2: Sí, sí.
0: Pues clar, però és la feinada que deu ser treure els pinyons, no?
2: Em sembla
3: que... Però la feinada ha sigut sempre, i els cobren cars ara, perquè abans cobraven a preu normal.
0: Però jo l'altre dia em vaig quedar acollonit, perquè mai hi penso, diuen... vaig demanar un bitxí, una aigua de bitxí.
2: Sí, es va quedar de pedra.
0: Un botelló petit. I, bueno, com normalment no entro als bars a demanar res, sinó que si vaig a un bar és per cadino i la beguda està dintre, bueno, tot això, no? No t'hi fas, no t'hi pares a pensar. I dic, em cobra el bitxí, sisplau, dic, 2,80.
3: Sí, el que ens ha costat a nosaltres...
0: Hòstia, i jo dic, com 2,80? Ja, jo m'havia quedat que el bitxí valia 1 euro, com a molt, que ja em sembla una bestiesa, 160 euros.
3: No, i val més.
0: Hòstia, tu dius 2,80 en peles? Una botella de bitxí...
3: Són 500 peles.
0: Són 500 peles?
3: Sí, sí.
0: Hòstia, però què ens ha passat?
1: Usted siempre es de mi mujer, siempre está... Compras algo, uy, es que esto en peseta... Oiga, que todo sube y está bien, y es lo que hay.
0: Puja tot
1: menys. Y en los que tenemos dinero nos da lo mismo 2,80 que 9,40. Sí, y ya está, sí, el cobre lo que da, y ya
0: sí,
1: está.
0: Si té tant diner, per què vol cobrar d'aquí, a veure?
1: Hombre, porque hago un trabajo.
0: ¿Usted treballa?
1: Hombre, claro, venir aquí es un trabajo, ¿eh?
0: Ya, pero si vemos un coche robado...
1: Bueno, ¿y qué? Pero venir aquí y aguantarlo a usted... eso vale mucho dinero, ¿eh?
0: Bueno, la cuestión es que es de tot caríssim.
1: Sí,
0: amb l'euro, d'un dia per un altre, vam pagar d'un cafè que pagàvem la moneda de 100 euros... Psicològicament la vam convertir en la moneda d'euro. I no és veritat,
2: la
0: són 60...
2: De 100 pessetes.
3: Són 160.
0: Són 160%
3: de cop.
0: Un 60% d'un dia per un altre.
3: Sí.
0: Això no hi ha Déu que ho aguanti.
3: No,
0: no hi ha Déu que ho aguanti. Bueno, és igual. Escolta, no ens amarguem, posarem la pinya a l'entrada, farem aquesta oració, com es digui, que ha dit la Montserrat, hi haurà bon rotllo, i el que vulgui fotre un esquirol, que el foti. Sí o no? Els animals dissecats us agraden? Mira, a vosaltres no? No. És horrorós, no?
2: A mi aquestes coses, això, la pinya i tot, com que també m'agrada, si vols fer-li més... més efecte, també diu si posis una espelma blanca al costat.
0: Una espelma blanca.
2: Sí, jo m'ho imagino una mica sempre com un centre d'aquests de Nadal. No pots posar una espelma, que no cal que sigui de Nadal, però poses unes pinyes i una espelma i...
0: I purpurina, no? Vinga, purpurina, tu.
2: Bueno, això seria més pel Nadal, no?
0: No, però s'han parlat del Nadal, no?
1: Claro,
2: claro. Sí, però dic que... A mi, aquestes coses, quan són per fer bé i tot això, sempre em recorden el Nadal. En
0: mira, jo encara recordo un centre de Nadal que va fer el Follet.
3: Ai, ai, ai, ai,
0: sí, els meus fills van vindre amb treballs manuals del Nadal i portaven coses boniques i centres de taula. Sí. García, n'hi he fet un. Diu, i com no he trobat pinyes, ho he fet com si fos de Pasqua. Dic, ai, Déu meu, senyor.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Va fer un centre de taula de Pasqua.
3: Sí?
0: Inspirat amb el Nadal. Ah. I va fotre dos ous i una espelma, tu.
1: Pardon?
0: La imatge que donava us la podeu imaginar.
1: Però l'espelma era la gorda, eh?
0: Sí, sí. La gorda, una espelma gorda i dos ous.
3: Està molt bé.
0: I jo dic, hosti, Follet, això diu, sí, barreja Pasqua i Nadal.
3: Ja, clar.
0: Dic, ja, ja, dic, però podries haver fotut quatre ous, no? Diu, home, això no seria un homenatge a la humanitat.
3: Clar, clar.
0: Hòstia, tu quin tio, tu. I clar, a mi em feia cosa, perquè dic, home, ja que ho ha fet amb tanta il·lusió, ho posaré per la casa.
3: Sí, però...
0: I vaig tindre una temporada i la Montse va dir, home, pobret, si ja que ho ha fet... Però no va fer res, va fotre dos ous i una espelma. I quan venia la gent a casa, veies, hola, què tal, com esteu? I jo notava que sempre miraven allò fixament. No? Jo no gosava preguntar, què et sembla?
3: Millor, millor no.
0: I va entrar una senyora gran, molt recatada ella, i quan va veure allò, va mirar i es va signar.
1: Me gustaría saber lo que pensaría de usted esta mujer cuando
3: sí,
1: entró allí.
3: Sí,
1: pero allí.
0: Em va mirar directe a mi com volguem dir, hòstia, García, no m'esperava això de vostè.
3: Què devia pensar aquesta dona?
0: Es va fer la senyal de la creu, no?
3: Sí, clar.
0: I mira el Follet, mira, mira el Follet, com es descollinava. Ja, ja. Déu meu, senyor Follet, sempre estàs pensant en mi mateix. Bueno, el que no hem d'oblidar de pensar és amb la música, Xavi. I no bueno. Si hem d'oblidar d'una persona que avui li fas un homenatge, no?
3: Sí.
0: Pues vinga, va, anem a la música, que avui va d'un homenatge pòstum.
3: Sí, curt, perquè tampoc...
0: Bueno, hi farem més coses, però hi ha una part, no?
3: Però sí, sí.
0: Vinga. Som-hi, a la senyora de la veu desgarrada perquè li van operar les cordes vocals.
3: No.
0: I quan es pensava que es tenia que jubilar per la cançó, va ser el seu gran èxit, per la veu. Som-hi! No, Follet, no vull cap altre centre d'ous i espelmes. Hòstia, quin tio, tu. Què dius, que els faràs morats, ara? Com morats? Seran ous rossos. Que dius que és un homenatge a la Noruega? Va, calla, toma, ja, una vegada. Oi, quin tio, tu. Un homenatge a Noruega perquè els ous són rossos.
3: No, sí, és
0: que... Té cada deducció mental. Vinga, Xavi.
3: Doncs, bé, aquesta setmana, de manera sorprenent, perquè... Ho vaig veure per, no sé si va ser Facebook, em sembla, o per televisió, i dic, ostres, doncs el 8, dia 8 de juliol, va morir la cantant coneguda com a Bonnie Tyler.
0: Exacte.
3: El seu nom era Gaynor Hopkins, però el seu nom artístic era Bonnie Tyler, era galesa, era nascuda l'any 51, en un poble de Gales, i... una dona que sí, la imatge tots la tenim, ulls blaus, rosa, cabell llarg, i que va sortir així com allò, no la coneixíem, com a mínim aquí no era gens coneguda, i de cop va sortir amb una cançó que posarem ara, molt bona, que tots hem sentit mil vegades, i des d'aquest moment va tenir un cert èxit bastant important, amb més d'una cançó. Ens va sorprendre molt la seva veu, una veu rasgada, com dius, ostres, dedicar-se a la música amb aquesta veu, que ha sigut el seu èxit per altra banda. I això venia per una operació que li van fer dels nòduls a les cordes vocals, que va sortir més o menys malament, però va ser un gran èxit per ella, precisament. Tots hem sentit aquesta cançó, It's a Heartache, és un mal de cor.

0: lletra, com pel títol indica, doncs va d'una persona que ha tingut un desengany amorós i l'han deixada tirada al mig del carrer, etc. Bastant dramàtic, i doncs ella ho explica d'alguna manera.
1: Una cosa nomás. Sí. ¿Por qué todos los cantantes y cantantes siempre las canciones que cantan son dedicadas a estas cosas?
0: Cert.
1: Casi todo, ¿eh? Casi todas las canciones
0: son,
1: si me ha dejado el novio, me ha dejado la novia, que si yo te quería, que si tú no me quieres.
2: Home, perquè vostè va fracassar la cançó de Benidorm.
1: No, bueno, però...
2: Quan va fer una cançó dedicada al coure.
1: Todas las canciones son así iguales.
2: Quan vostè va dedicar una cançó al coure, es va cobrir de glòria.
1: Bueno, vale, però eso fue una. Però és que todos los cantantes normalmente todos son así.
2: Bueno, perquè...
1: O el tractor amarillo.
2: Què ha dit la Montse? Montse, no sé si...
3: Hi ha el tractor amarillo.
0: Que hi ha el tractor amarillo.
1: Claro, el tractor amarillo, número uno. Número uno en todos los sitios, en verano.
2: Sí, sí. I opa...
1: Vamos a hacer un corral.
0: La
1: gallina. No, pero es verdad. Pero es verdad, las canciones de todos los cantantes y todo son que si mi novia me dejó, cosas de esas. Digo, no entiendo, pues, hijo mío.
2: Es que el ser humà es curioso. Nosotros tenemos la alegría y la tristor, ¿no? Cuando tenemos alegría, no hacemos nada. Nos lo pasamos bien. Pero cuando tenemos tristor o pena, nos surge la vena artística. Fem poesías, fem cançons. Es decir, cuando estamos negativos... ens inspirem més que quan estem positius.
0: I, a més, quan estem eufòrics, posem música eufòrica.
2: No, i tu passes
0: bé. I quan estem tristos, posem música que encara ens enfonsa més.
2: Sí, sí, sí.
0: Quan hauríem de fer el revés, normalment.
2: És com aquella cançó, ¿quién alguna vez no se sintió poeta?
0: Per exemple.
2: És la tristor fa que siguis...
1: Per exemple. Bueno, era un inciso, lo que quería
0: hacer. No, però bé, és cert que passa. I moltes vegades són les millors cançons, a més, aquestes, que tenen un tema trist, de soc un desgraciat.
2: La Bonnie Tyler era molt amiga de, a veure si me'n recordo, una persona molt famosa, una cantant que eren superamigues i fins i tot es va quedar molt sobtada de la mort d'ella. Qui era? Que vaig llegir-ho també, vaig pensar, no sabia que fossin amigues. Una cantant...
0: No ho tinc clar.
2: No sé si era la Barbara Streisand o una d'aquestes.
0: Podria ser.
2: Que va anar a l'enterro i va ser un cop duríssim, no?
0: És que ningú s'ho esperava.
2: Bueno, estava hospitalitzada, per això, no?
0: Sí, li havien fet un tractament d'intestins, un problema intestinal, i va quedar en coma.
2: Exacte.
0: I després, bueno, ha durat uns dies i s'ha mort al final.
3: Va morir a Portugal.
0: A Portugal, a Faro, sí.
2: Sí.
0: Ja dic, a vegades hi ha gent que ja t'ho esperes que passi, perquè sí. D'alguna manera... Però aquesta dona, a part de que era bastant callada normalment els últims anys, doncs, ostres, vas quedar una mica així.
1: Bueno, la canción era bonita, esta canción estaba bien.
0: Una altra peça amb la qual va tenir un èxit important, aquell era el 77, aquest és el 83, era Total Eclipse of the Heart.
1: Ah, sí.
0: És a dir... l'eclipsi total del cor, traduït directament. Tornem a estar una mica amb un problema sentimental important, etc.
2: La Bonnie Tyler, l'amiga que jo dic, era la Catherine Zeta-Jones.
3: Vale.
2: Que també era galesa, és galesa.
0: És galesa, sí.
2: La dona del Michael Douglas, pues es veu que va quedar molt afectada i va anar-hi. I el que li ha fet un homenatge automàticament amb la memòria, que era molt amiga, és el Sir Rod Stewart.
0: Un altre.
2: El Rod Stewart, eh?
0: Un altre.
2: Què més, Xavier?
0: Aquesta peça, doncs, és una mica el mateix, és una meravella, per altra banda, un tipus balada, també. I potser la que... Bueno, la més coneguda no, perquè és It's a Heartache, però la segona, en quant a coneguda, seria aquesta.
2: Mira, el Cliff Richard, jo dic perquè els obituaris, no, d'aquesta?
0: Sí.
2: El Cliff Richard va dir... Diu, és una meravellosa amiga que s'ha anat molt d'hora. El Bryan Adams va dir que tenia una veu increïble.
0: Sí.
2: La Carol Boderman va afirmar que la Tyler representava la lluita, la força i viure la vida sense complexes, precisament perquè tenia l'operació i cantava. Vull dir que déu-n'hi-do, era una dona molt estimada, eh?
0: Sí.
1: I nada d'escàndalo.
0: No, perquè precisament altres cantants...
1: Ve a otros que no vea.
0: Hi ha notícies contínuament i aquesta dona no.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Bueno.
0: Una altra peça, que aquesta perquè va formar part de la pel·lícula Footloose, del 1984, que es diu Holding Out for the Hero. És a dir, estem buscant l'heroi, d'alguna manera. I en aquest cas, sí, ella parla de mitologia, imaginaria heroica, i estan buscant un heroi per ajudar-la, etcètera, en aquest cas. més marxosa, bueno, Footloose és de ball i tal. Mm-hmm. Per tant, una altra peça que es va fer famosa de Bonnie Tyler.
2: Que, per cert, l'amistat amb la Catherine Zeta-Jones, que eren família.
0: A més?
2: Sí, perquè no sabia, ella, la Bonnie Tyler, estava casada amb un cosí, vale, que es diu Robert Sullivan, que és un cosí de la Catherine Zeta-Jones.
0: Vale.
2: I quan es va casar ella amb el Michael Douglas, la persona que va portar la música i va cantar va ser la Bonnie Tyler.
0: Vale.
2: O sigui, tenien una bona relació, eh?
0: Sí.
2: Era, a mi m'agradava aquesta dona, eh?
0: Molt, molt. El 2010 va col·laborar amb el Robin Gibb, dels Bee Gees.
2: Sí.
0: El 2012 va col·laborar amb Status Quo.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, que ha fet coses, però bastant callat. No?
2: Com molt discreta, sempre.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, això. Inclús el 2013 va participar a Eurovisió per a Anglaterra.
1: Ah, sí que és veritat.
0: Que passa que va treure un resultat no gaire exitós. Eren 26, va quedar 19.
1: Sí.
0: Pel mig de la taula, diguéssim. Que tothom pensa, home, va, la Bonnie Tyler guanyarà. Eurovisió no va així.
1: No va així.
0: No. Normalment no va així.
1: Exactament.
0: Hi ha més feina de despatxos.
1: Política i coses d'aquestes.
0: I política que altra cosa, sí.
1: Sí.
0: En fi.
1: Muy bien. Un buen homenaje, está bien. Muy
0: una
1: bien.
0: Despedida, sí, sorprenent, perquè sí. No ens esperàvem, claro. Però, en fi, és el que hi ha.

0: Què més, Xavier?
1: Ara, seguirem amb el tema de l'any de la setmana passada, anava a dir l'any passat.
0: Sí.
1: De la setmana passada. La setmana passada van posar cançons que havien estat èxits estivals dels anys 60, de partir del 65 al final de la dècada. Doncs avui continuarem. A partir de 1970 també hi ha hagut cançons a les llistes d'Espanya que han arribat al número 1 de l'estiu, o si no, al número 1 molt sentides durant l'estiu.
0: Sí.
1: Aquí ja entra alguna cançó en anglès, cosa que als anys 60 gairebé res. Als anys 70 sí, però la majoria de cançons doncs, són en castellà, lògicament. I, en fi, ja entra un personatge francès de París, que es deia Georgi Dan, ja apareix per
0: aquí. Hombre, ja era hora, no?
1: El 1970 va treure el primer disc a Espanya, que va ser el Casachó.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que és aquesta cançó d'aquí. És el típic estil del Georgi Dan, alegre, ballant amb aquest accent francès que tenia. A veure, aquest senyor va venir a l'any 65 representant a França amb un festival de música. I li va agradar el país i diu, jo em quedo aquí.
2: Claro.
1: I es va quedar aquí. Es va casar amb una noia espanyola i aquí va estar.
2: Sí, va tenir
1: tot el seu èxit aquí. Bàsicament. I ens en sortiran més que el Casachó que aquest
2: és.
1: La primera. En aquest cas està basat en Rússia, és a dir, en hivern, precisament.
2: Aquest tio viu. Si tot això jo que canto me voy a otro país, voy a fracasar. Aquí en España, la cultura que hay aquí está de chaveo, cachondeo, aquí triunfaré.
1: Més endavant ja vindrà allò de la barracó i tal i qual, eh? Vull dir, però la primera és aquesta, que ens parla de la balalaica, el vodka, el fred i tal, encara que és una cançó de l'estiu, curiosament.
2: Sí.

0: O almenys cantar com un bosque en la mano i tal, ui, malament, terrible. Però en aquell moment, alegria...
1: Alegria, era el que n'hi havia.
0: Ara, uns altres que també comencen a la mateixa època, els Diablos, no podien faltar. Tampoc podien faltar. La primera peça que van publicar és Un raio de sol, un clàssic de l'estiu, també és el 1970. Va ser gravat abans, perquè, a veure, aquesta cançó era en francès i ho havien composat Daniel Van Gartner, no sabia qui és, però és l'autor, i Claude Carrers. I una noia francesa la va cantar. Jo vaig sentir l'altre dia, la vaig buscar, la cançó en francès, i sí, és la mateixa. Una noia que es deia Sheila, l'any 69. Bueno, doncs, i es deia Fernando inicialment, la cançó aquesta, que no té res a veure amb la d'art. I era aquesta, era exactament aquesta. Bé, l'Armando Jaén, baixista dels Diablos, i escriptor de cançons, la va sentir i va dir, ostres, la vaig a traduir. I la va traduir i va canviar el títol, Un raio de sol. I gran èxit dels Diablos.
1: Sí.
0: Aquí, doncs, no és que vagi a la platja i li toqui el sol, sinó el raio de sol és una noia. Sí.

0: aún están haciendo conciertos, ¿eh? Los Diablos ahora. Sí, sí, sí, sí. Ahora iban a donde, ¿dónde? Jaén o no sé dónde.
1: Sí. Sí, bueno, con Fórmula Quinta, que també fa la seva parquia.
0: Tiene 80 y pico d'anys, sí, el cantante, sí, sí, de Fórmula Quinta.
1: I ara han tornat a sortir i canten. Sí, ara han sortit un tant d'esmoc, que anava a concert. Sí. 1971. Una cançó que es diu Help, però no són els Beatles.
0: Ja, ja.
1: Help, Give Me Some Help, o Help, Ayúdame, Tony Ronald. Mm. Un altre clàssic.
2: Un holandès.
1: Un holandès, sí senyor.
3: Jo vaig veure en directe. A les festes de Santa Eugènia.
1: Va ser la cançó del 71 i, bueno, és un que està desesperat i demana l'ajuda d'un amic que l'ajudi. Encara que la originària va ser en anglès, però llavors ja...

0: Estas canciones todas me recuerdan en Corbera, en la Moon, la UAC que teníamos allí, Montse, aquello, que subía la gente, siempre poníamos estas canciones, toda esa fórmula Quintana los Diablos, Santa María. Bla.
1: Sí, pero no t'ho perdis, perquè ara vas a qualsevol festa major i les més sentides sí, sí, o les sí, que balla sí, tothom és això.
0: Sí, sí, sí,
1: joves, nens, tot, i sí, acaben sí, ballant sí. Aquesta, com l'altre dia que vas posar el... El si jo tuviera una escoba,
2: si
1: la,
2: sí,
1: la xica Yeyé...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que és bo que jo, a veure, aquesta cançó l'havia sentit al moment aquell, jo que tenia 7 anys, o 6 quan la van treure. I... Va, ja la coneixia. Llavors, més endavant, un amic, el Pau que dic sempre, em va dir, has sentit Help? Dic, home, sí. Diu, no, no, vull dir la dels Beatles. Sí, jo no l'havia sentit mai en el moment aquell. I me la va posar i em vaig quedar ja estar enamorat dels Beatles, o sigui, directament. I encara ho estic ara. O sigui que... En fi, torno als Diablos. L'any 71, l'abans era el 70, van treure Fin de Semana, un altre clàssic, en aquest cas, en el qual es parla de l'alegria que té tothom quan arriba el divendres a la nit.
0: Sí, però si és que, cara, eren canciones de aquella època, cachondeo, sí. La juerga... Però no la juerga com ara,
2: No.
0: Diferente.

0: En 1972 entra en el món de la música el Camilo Sesto. Otro. I va entrar amb l'Algo de mi. Sí. Cançó sentimental... Sí. Sí. L'han deixat, pobret.
1: Sí, però esta ja no era Canción de Verano. Esta, no, era, no, però, no, esta era ja...
0: Però va triomfar molt.
1: Sí, hombre, claro, claro, con que era guapetón.
2: El primer disco que tuve,
0: Fedel.
1: Sí, sí, sí.
0: Per cert, el productor d'aquesta cançó era Juan Pardo.
1: Sí, sí, sí, Juan Pardo...
0: Sí.

0: Home, la que... Va, me'n salto alguna. El 1973 va sortir una cançó que cantava el Manolo Escobar.
1: Hombre.
0: I no pot faltar el I Viva Espanya.
2: Sí, sí.
1: Por Dios.
0: No pot faltar. Ole, a veure. Coses curioses i bastantes. Per començar, és una cançó belga, això d'entrada. I va estar escrita en flamenc. I va estar interpretada en flamenc. Una noia que es deia Samantha. Llavors, es va versionar a diversos idiomes, entre ells alemany. I va tenir bastant d'èxit a Alemanya, cantada en alemany. I llavors, en algun moment, algú va dir, home, ja que va d'Espanya, potser que la fem en castellà.
2: Claro, para nosotros, claro, van dir.
0: Bueno, diverses opcions, i al final li van acabar endossant amb el Manolo Escobar. Una cançó que ell ha odiat sempre, precisament. I ell procurava no cantar-la. Però, esclar, en aquell moment, sí, la va cantar.
3: Però vaig anar a veure Girona i no la va cantar.
0: I no la va cantar. I ja és que ell ja ho havia dit moltes vegades, que a ell no li agradava la cançó aquesta. En fi, la lletra...
2: Claro, però que...
0: El ministre de Turisme...
2: La discogràfica
0: és
2: la que mandaven.
0: Clar, i el ministre de Turisme era Frank
2: Ribart. Però ja està, aquí fa Espanya.
0: Que, clar, és el que hi ha.
3: Sí, jo vaig anar a veure el presentador de Girona.
0: I aquí, allà que dius toros, el toreo i tot. En fi. Ha sigut una cançó de l'estiu a Espanya? Sí. Per tant, aquí està.
1: No, hi ha una cosa, un fenomen també, que s'hi suma, i és que l'himne espanyol no té lletra.
0: Lo, lo, lo.
1: Saps? És molt difícil.
0: Lo, lo, lo.
1: S'ha alimentat pel futbol, ja, bueno, ara, fa uns anys. El no haver un himne nacional amb lletra, aquest va suplir-lo, d'alguna manera, sí, sí. Perquè tots els que se senten en espanyol...
2: Los Diablos, Fórmula Quinta i tota esa gente, sí. Los Puntos i tot eso... estaban más antes esto que Manolo Escobar, ¿eh?
0: Sí.
2: Lo ponían, sí. Si lo ponían en alguna discoteca o en algún sitio, ya, Manolo, sí. Escobar, ya, pero ya, primero no. Estaban en el verano, eran todo ese grupo antes que él.
1: Sí, sí. Lo que pasa que... Home, no hem de negar que a la resta d'Espanya, potser aquí a Catalunya,
2: sí, no.
1: Espanya es va convertir en un hit absolut, eh? Sí, sí. Bueno, què més?
0: Ho passa segons on d'Espanya ara i encara...
1: No, encara ho fa. Encara, no,
3: sí. Nosaltres a València.
0: Bueno, sí, nosaltres.
3: Bueno, i nosaltres quan vam anar a Turquia i vam anar a veure una, bueno, un típic això de la dansa del vientre i tal, i pregunta, era per un lloc molt turístic, no? I pregunten d'on eren i anaven posant cançons de cada país. Evidentment a nosaltres...
0: Aquesta.
3: Aquesta.
1: Sí, sí.
0: Una altra cançó del mateix any, diferent totalment i superconeguda, Eva Maria.
2: Hombre.
0: No pot faltar. Fórmula Quinta altra vegada. I, bueno, l'Eva Maria agafa la maleta i se'n va cap a la platja i deixa tirat amb el de Fórmula Quinta. Bàsicament.
2: Era el verano, era el verano, las canciones de verano, la playa, el sol, los amigos...

0: Pero que el otro día vi en, por el TikTok, no sé dónde era, que actuaron en no sé dónde, y estaba llenísimo, llenísimo, Fórmula Quinta, llenísimo. Pero gente que era de mi edad, gente de nuestra edad. Tú metes a un chaval joven ahí a escuchar eso. Bueno, esto es igual que si yo voy a ver a esto. Que... Es lo mismo.
1: Me encanta con parlo anglès.
2: No. Bueno, més o menys igual que el que canta això.
0: Que canta això.
1: Què més, Xavier?
2: Una gran veu no podia faltar, el Nino Bravo, América,
0: hombre,
2: América.
0: Hombre,
2: això ja és un altre nivell de música.
0: Sí, això ja és.
2: No és que fos la cançó de l'estiu, és
0: no,
2: que era una de les cançons més bones de tot l'any.
0: Sempre, se ponia sempre.
2: I aquesta l'havia gravat a Londres, la música, i la veu la va gravar a Madrid. I va ser bastant poc abans de morir amb l'accident de carretera. América, América.
1: Un immenso jardín, eso es América.
2: Eso es América, exacte. És el somni de viatjar cap a Amèrica, ell i la seva parella, la seva dona, i anar a triomfar a Amèrica, un continent que està per descobrir...
0: No, la canción de la letra, como aquel libre, como el ave que escapó de su prisión, también una altra.
1: Ella estava dedicada a un xicot de l'Alemanya Oriental, que va voler saltar al mur i el van afusellar, bueno, afusellar, el van matar amb trets...

0: de València, tenen un museu d'ell i tal, però cada vegada que he passat per allà no m'anava bé l'horari per anar-hi, perquè tens horaris molt raros. I no hi ha hagut manera de passar i dir, em paro i el vaig a veure, no? O sigui que...
1: Ara també han obert un museu del Camilo Sesto, eh?
0: Al Coi, suposo.
1: Sí. Sí, sí.
0: Mira, un altre que també, si passes a la vora del Coi, doncs mira...
1: És que hem de dir que els valencians han donat molt bons cantants, eh? Sí. És a dir, el Francisco...
0: El Francisco, una bauassa.
1: El Joan Bau. El Joan Bau. El Joan Bau. Cuidao, eh? Sí, jo, home, i com no, el Nino Bravo. Cada nuevo
0: atardecer... Mira, 1973, el mateix any, Espanya queda segona a Eurovisió.
1: Sí?
0: Hauria hagut de guanyar, clarament, i parlo de Mocedades.
2: Ah, clar.
0: L'Eres tu, a veure, no és una cançó de l'estiu, però sí que es va vendre moltíssim l'estiu del 73.
2: I queda segona perquè queda segona. Robo...
0: Va quedar segona, havia d'haver quedat primera. Ah. Clarament, en aquest cas. Que aquesta no cal explicar gaire de què va, ni de més, perquè ja queda evident per la lletra, no?

0: més, Xavier.
1: I l'última d'avui, més alegre, 1974, torno a Fórmula Quinta i posarem la Fiesta de Blas.
0: Hombre, la Fiesta de Blas.
1: Una altra cançó, aquesta sí que és estiuenca, divertida. I a veure, van tenir la seva polèmica, perquè es diu Blas. I entra, va a la festa i tot el món sale con una copa de más. I van pensar que era una dedicatòria al Blas Piñar. Amb la qual una mica més ja els tanquen.
0: Sí, sí.
1: Una cançó festiva, fan una festa, un guateque d'aquests de Madrid. I, en fi, a veure si està amb la seva parella i veuen, sí, sí, quan sí, també hi van.

0: Bueno, Xavi, pues moltes gràcies per aquesta festa que s'has muntat. Bueno, música tota bona, eh? Jo crec que de quan en quan aquests temes fer memòria amb la música és molt bo, eh? I tots ens ho hem passat bé amb aquestes
1: músiques. Sí, me'n vaig una mica del que poso normalment.
0: Bueno, però està bé.
1: Però no vol dir que no ho hagis viscut i no siguin divertides, bones.
0: Honestament, m'agrada molt. Bueno, anem a donar la resolució del concurs, correcte? És evident que sí, que aquest monitor, un senyor que es deia Leandro Bertazo, això va passar a Argentina, concretament a Toledo, però Toledo d'Argentina, no Toledo d'aquí de la meseta, eh? És un pilot de 42 anys, era un monitor, i era una alumna la que conduïa, la que pilotava. Llavors ell es va voler suïcidar, ho va fer d'una manera molt curiosa, no? Va obrir la porta de la Cessna, una avioneta que es diu Cessna, va obrir la porta i va dir, bueno, ja saps fer-lo anar, no? Pues adéu, i es va llançar. La noia que portava l'avió es pensava que si havia encetat per aquell de sol, no es va poder imaginar que aquell tio suïcidaria allà davant.
1: És que és brutal.
0: Clar, quan va aterrar i va veure que es va suïcidar, va tindre un xoc traumàtic tremendo. Per tant, és veritat, un monitor que et deixa a les mans de l'avió una alumne, i el tio ja es llença. S'ha de ser... Què li hauria passar pel cap, aquest tio?
1: No sé.
0: Per tant, els que heu acertat i els que no. El que s'ha de té el número 1 i només té l'1 perquè ha dit que no era veritat. Després està la Montse Rubió, que té el 2, el 8 i el 9. Després està la Teresa Blaya, que té el 3, el 10 i l'11. Després està la Fina, que té el 4, el 12 i el 13. Després està la Teresa Márquez, que té el 5, el 14 i el 15. El Manolín té el 6, el 16 i el 17. I el Manolín, l'Antònia, que és la mare del Manolín, té el 7, el 18 i el 19. Anem a llançar el dau. I depèn de qui sigui, serà o un esmorzar al Foment o un ventall, un vano. Anem a llançar... El 4, qui és el 4? Mira, la Fina, tu. Fina, t'acabes de guanyar un ventall, un vano que el tindràs aquí amb el teu nom. Vale, Fina? Bueno, audiència, gràcies a tots, gràcies, Pilar, per la recepta del besugo, eh? Besuc, oi que sí? Gràcies, Xavi, per la música. Avui estat, sempre està bé, però avui estic divertit.
1: Divertit, sí, sí.
0: Gràcies, Miquel, per escoltar aquesta cosa que fem. Benvingut. Bueno, en Sadurí, no espero que la setmana que ve no estigui ni Cambrian.
2: No, toca madera.
0: Ja. Bueno, benvingut un altre cop, ben retrobat, eh?
1: Sí, home.
2: Random morning and the fridging, mate.
0: Com? Com diu?
2: Random morning and the fridging.
0: Això pretén ser anglès?
2: És anglès.
0: Ah, sí?
2: Inglés d'un barri de Londres.
0: Sí, sí, sí. No és fantasma, tampoc. Bueno,
2: oh, no,
0: El Follet, que ha estat aquesta segona hora bastant prudent, tot s'ha de dir. Et felicito, sí. Follet. S'ha estat calladet, no has dit cap bestiesa.
2: Ja veuràs algú quan treballa el Foment.
0: La vida té cada cosa. És que al Follet aquest tipus de música li agrada.
1: Per això està calladet.
2: Però
0: què dius? Si no et provoco, només et dic que t'has portat bé. Si portar-te bé és provocar-te.
3: Gràcies a Déu que aquest programa s'ha acabat.
0: Bueno, ja s'està acabant, sí, gràcies a Déu. Montse, gràcies a tu també per els botons i tu brujeria i tot el tema.
4: De res.
0: Vale? I com sempre fem una reflexió a aquest programa que no serveix per res, però a vegades fa gràcia. Bueno, aquesta no fa gràcia. Aquesta dona que pensar una miqueta, no? I és la següent. Com us diria jo? Bueno, us diré. Pensin que tot és temporal, l'audiència, que res dura per sempre. I això és precisament el que li dona tant significat a tot, no? Quan oblidem que lo fugaç que és la vida, correm a través de les converses, ens desplacem per les tardors, tratem el temps com si fos il·limitat, però quan recordem que res és permanent, tot comença a importar molt més. Què vull dir amb això? Que hem d'abraçar una mica més fort els seus estimats, mirar cap endavant en lloc d'anar cap avall o cap enrere, deixar esperar el moment perfecte per començar i donar-se compte de que és aquest precís instant, el d'ara, el moment més important de tots, no? Què podríem dir? Les cançons poden sonar de fondo, les persones poden anar i desaparèixer, però el més important de tot és donar per sentat que la vida és fugaç i és temporal. Per tant, no deixem esperar per viure. Comencem a viure des d'allà, perquè és tot allò que ens endurem. Audiència, fins diumenge i visca la vida.
3: A la que pugui, ja m'heu vist prou.
0: Vols fer el favor de callar-te?
4: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
5: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa.
4: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
4: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
5: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
4: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
5: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
4: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
4: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
5: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
4: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
5: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
5: Els bombers de la Generalitat han donat foc per controlat, el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
4: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
5: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
4: Un any, precisament ara farà un any, del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
5: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
8: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
9: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
7: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
4: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
5: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
4: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
5: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens

0: no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, en recordar-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé, també doncs, oferir-los aigua, potser podem posar a l'aigua alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
1: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
3: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor, que tot apunta que ja és aquí, ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
2: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacat dels 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
5: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
6: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
7: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
8: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
4: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
3: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
3: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
2: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
3: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
3: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
2: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
9: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. Amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem amb la Junta, no?, que són els espais de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
3: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us deia, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre.

0: trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
1: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
2: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
0: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
1: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
3: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
4: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora, però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
3: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
1: Reclamar no només una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
5: En aquests moments, competencialment, és impossible, perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
1: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
0: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
1: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
0: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
6: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
7: Una orquestra i una banda sinfònica juntes, que això poques vegades passen, de veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12-13 anys fins a 19-20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
6: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
0: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
8: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
9: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
8: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
0: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
1: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoa va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
11: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
1: Recentment, Nakamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per 2 temporades.
1: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
1: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
1: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
1: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
1: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
12: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Espanyol en un puesto donde se merece.
0: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
1: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I canviem d'esport al rugbi, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
1: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
0: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
1: Destacen les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i l'Era Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
0: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
14: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary, i aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
15: What do you do when you discover that you're the odd one out?
14: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austin també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennett s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
16: Mary is wearing spectacles.
17: What on earth?
18: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
16: I do, Father. Thank you.
17: Mr. Bennett, did you know about this?
18: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
17: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
14: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austin.
19: I felt such a connection to this woman who...
14: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
19: They need this story so much too.
14: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
13: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
1: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
1: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
1: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
1: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
20: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
1: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
1: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
1: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
0: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
1: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
2: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
21: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
22: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
2: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
1: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
23: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
3: Els nens petits i les persones grans han recordar-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordar-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
23: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
0: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
1: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
4: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
5: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
7: Va molt bé per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
5: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
4: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C1415A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
1: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
1: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
1: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
24: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem doncs, amb la Junta, no? Que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
1: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
25: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga
6: que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
0: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
1: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Sanguiarotti.
8: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
9: Hem guanyat amb tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és la utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el grup del tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
8: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, en bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
1: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
11: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
1: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
1: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La Paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
0: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica. És una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar, doncs, una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi. Doncs...
0: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la reina del flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
1: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la reina del Flow.
0: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
1: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
15: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera.
16: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
15: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana al so de Recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
17: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. I, bueno, de fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
15: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanó Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
0: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar.
1: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
18: La 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
18: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta 5a edició.
25: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic. I aquest any és algo fora de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
18: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases dones i mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
0: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
1: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, en Kamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
2: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
1: Recentment, en Kamoua va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
1: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
1: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
1: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
1: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
1: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
13: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
0: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tovar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
1: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
0: I parlem de tennis. La tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
1: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
1: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
14: La xarxa de comunicació local.
20: Continguts en xarxa.
3: La cartellera renova Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
7: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
20: ¿Cuánto vale?
7: Pues cerca de un millón.
20: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
3: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
21: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
7: No se preocupe, no estoy harto.
22: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
3: Colgada. Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
22: Es como que nunca volviste.
21: Sí que volví.
22: Bayana. Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
21: Bueno, creo que me he saltado.
22: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I parlem de successos explicant que dues persones han mort aquest diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que un dels altres tres ocupants ha resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I obrim plana política i parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 directors del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades, un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals, amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents. I això és tot.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda. Anem a començar doncs el concert de la sobretaula d'aquest diumenge, sense descuidar-nos abans que res de felicitar a totes les Montserrats, les que ens poden estar escoltant o les que... O és igual, hi ha moltes Montserrats encara, és un nom que encara abunda, i per tant, doncs, moltes felicitats. Avui és la nostra patrona i per tant, doncs, ens hem de felicitar tots plegats. Bé, ara anem ja de cara al concert d'aquesta setmana, que serà un concert íntegrament amb música de Georges Bizet. Georges Bizet va ser aquest músic francès que va néixer l'any 1838 i va morir a l'any 1875. D'ell escoltarem en primer lloc dues suites de l'obra L'Arlesiana. L'Arlesiana és una música de... podríem dir una música com que li diuen incidental. Incidental, encara que sembli un nom una mica rar. Què vol dir? Pues, senzillament, és una música que incideix a dins d'una obra... una obra parlada, o sigui, aquí no és com una sarsuela, no ens confonguem que tenim l'Arlesiana de Silea, aquesta sí que és una sarsuela, però, una òpera, però l'Arlesiana de Bizet, doncs és música incidental, música que es va afegint en algunes escenes, també algun ballet, hi ha una mica de part cantada, però és un petit cor que no té cap mena d'importància. Segur que al sentir aquesta suite de l'Arlesiana, molts coneixerem, sobretot quan érem joves, aquella cançó d'Anastol, Companys, alcem el vol, que cantàvem quan anàvem d'excursió o senzillament estàvem reunits. Doncs avui ara la sentirem, però ben tocada, com és lògic. Sentirem doncs la primera suite d'aquesta obra, la suite de l'Arlesiana número 1, consta d'un preludi, allegro, tempo de marcha, andantino i andantino molto, un minuet, allegro gracioso, un adagio, que és un adagio, i un carillon allegro moderato, andantino, tempo primer. Sentirem doncs aquesta selecció número 1 de l'Arlesiana de Georges Bizet per l'Orquestra de Londres, Sinfònica de Londres, sota la direcció de Claudio Abbado.

Acabem d'escoltar la suite número 1 de la Rlesiana de Georges Bizet i ara anem a escoltar la suite número 2. Recordem que és aquesta música incidental que es tocava, se sentia mentre es feia una peça teatral. Sentirem ara aquesta suite número 2, que consta d'una pastoral, un andante sostenuto, un intermezzo, andante moderato, un minuet, andantino, quasi allegretto, i al final la faràndula, allegro deciso, tempo di marcia. Escoltem doncs ara, altra vegada, l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado amb aquesta suite número 2 de la Rlesiana de Georges Bizet.

Acabem d'escoltar aquesta suite número 2 de la Lesiana de George Bizet. Era l'orquestra de Londres sota la direcció de Claudio Abbado qui ens l'ha ofert. I ara continuem encara escoltant la música de George Bizet, però en aquesta ocasió ja no serà música incidental, sinó que és música de la seva òpera Carmen. D'aquesta òpera sentirem les parts musicals a la seva suite també número 1, que escoltarem el preludi, que és un allegro gracioso, un entreacte, que també és un allegro moderato, després també un altre entreacte, andantino quasi allegro, i al final, que és un allegro vivo. Sentim doncs altra vegada l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado, que ens oferirà aquesta suite de Carmen de George Bizet.

0: I fins aquí aquest programa, aquest concert dedicat a la música de George Bizet, en el qual hem pogut escoltar aquesta selecció, la suite número 1 de Carmen, aquesta òpera tan famosa de George Bizet. Ens l'ha ofert Claudio Bado, dirigint l'Orquestra Filarmònica de Londres. Espero que els hi hagi agradat el concert d'aquesta setmana.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat que ja han acabat els treballs amb camions Cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Encaua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'alert pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si és en segona remissió, sabeu que és el diumenge a la tarda, concretament a les 5 de la tarda. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les persones que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui, en l'espai de monografia, ens parlarà Cristina Vila i Fontcoberta. Benvinguda, Cristina.
1: Bona tarda, Anna.
0: Després escoltarem una mica de música, farem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Avui volem obrir un espai per parlar d'un tema que ens toca a tots, encara que de vegades ens consti posar-hi paraules: la salut mental. Parlarem de les emocions, de les dificultats que poden trobar al llarg de la vida, però també de l'esperança, del suport i de la importància de demanar ajuda quan la necessitem. Ho farem amb rigor, però sobretot amb sensibilitat i respecte, perquè darrere de cada història hi ha una persona, una família i una realitat que mereix ser escoltada sense prejudicis. Bona tarda, Cristina.
1: Bona tarda, Àvia. Anna.
0: Fes una miqueta cinc cèntims, com en diem nosaltres. Què és la salut mental i per què és tan important cuidar-la?
1: Mira, en primer lloc, molt bona tarda a tothom que ens escolta i espero que el fet de parlar del tema d'avui no faci que tinguin més calor i que barrinin més, per bé que és un tema molt i molt seriós, com has dit, i del que encara no se'n parla prou, la salut mental. Des d'aquí no parlarem de grans malalties, perquè no som metges, ni metgesses, ni psiquiatres, ni molt menys. Però miraré de donar la meva opinió com a persona que he patit més d'una vegada crisi d'ansietat i, per tant, he hagut d'anar a l'especialista, i no estic boja.
0: No.
1: Mira, de sempre, l'ésser humà ha estat mirant de millorar la seva qualitat de vida, de sanar les malalties del cos i de la ment. Així, a l'antiga Grècia, la teoria dels quatre humors, desenvolupada per Hipòcrates al segle V abans de la nostra era i ampliada per Galeno, afirmaven que el cos humà estava governat per quatre fluids vitals. Així, la salut depenia de l'equilibri d'aquests fluids, anomenats humors, entre els que el seu excés o mancança causava les malalties. Aquests fluids s'associaven directament als quatre elements de la natura i en determinaven tant la salut física com la personalitat. Tenim la sang, la bilis groga, la bilis negra i la flema. La sang es vinculava a l'aire i a la primavera. Un excés en produïa un temperament optimista, entusiasta i sociable. La bilis groga es vinculava al foc i a l'estiu, i el seu predomini generava individus apassionats,

0: tant la salut física, la salut, la bilis groga i la bilis negra, perquè la bilis normalment, o jo l'associo a groga. La bilis negra l'acabo de conèixer en el minut ara.
1: Sí. Això ha sortit alguna vegada en alguna sèrie o en alguna pel·lícula interessant d'història, en què els metges no se'ls deia metges, sinó que se'ls deia galenos.
0: Galenos, vale? Sí, senyora.
1: Llavors, tot això el que veiem és que no podem parlar de salut si no incloem també la salut mental, que encara que resulti definir-la és una mica difícil, però tothom entén que no podem estar bé si no estem bé per dins i per fora, que ens hem de cuidar des de dins i cap a fora. Si no tenim un equilibri dels quatre humors o un equilibri d'això, del dins i al fora, anem malament.
0: O sigui, tu diries que la salut comença a dintre però acaba a fora?
1: Jo penso que sí. Si no ens alimentem correctament, tenim una pell apagada, sobretot les dones, que ens posem cremes i tal, pues, ens n'haurem de posar més poder. I en canvi, si tu menges amb regularitat de tot i tens una alimentació equilibrada amb bons productes i tal, el teu físic, el teu interior, tot llueix més.
0: Sí.
1: Vale. No sé, és que voldria dir tantes coses que no sé pas per on començar.
0: Ja anem bé, però val més que anem així piano, però ja anem
1: bé. Bé, m'has preguntat que què és la salut mental. Bueno, quants de nosaltres o nosaltres mateixos no coneixem algú que se'n va al llit amb cabòries, amb avui m'ha passat això, o he sentit que al costat el company es barallava amb no sé qui, o potser no barallar-se, però tenir algun rifirrafe. Llavors ve allò de que no podem agafar el son, dormim malament, ens acaba repercutint tot això en la nostra salut física, mals de cap, mal d'estómac, taquicàrdies, és com si l'humor que dèiem abans volgués sortir, volgués aflorar, i un cop fora hauríem de gestionar en el metge, que és el que deies tu abans.
0: Però escolta'm, com es para la ment? Perquè clar, tu dius, jo he tingut un rifirrafe amb una companya o amb un company, dona igual, vale. Però me'n vaig al llit i li començo a donar voltes, bla bla bla bla bla, vale, molt bé. Com poso la ment a la tauleta de nit i dormo?
1: Això és molt, molt, molt complicat.
0: Però
1: és molt
0: aconseguir.
1: Complicat a fer. Sí, hi ha els especialistes, el metge, el psicòleg, el psiquiatre, depèn de la teva malura, t'aconsellarà unes coses o unes altres. Els psiquiatres sí que estan, poden receptar-te les famoses pastilles, quines siguin, les que necessitis tu en aquest moment, i els psicòlegs no. Els psicòlegs et donen altres eines per poder-ho fer.
0: Ara ho has dit, eines.
1: Eines. Però és com aquell qui li dones un tornavís i no li expliques que serveix per enroscar o desenroscar un cargol. I agafa i aquella persona li fum cops perquè es pensa que és un martell. No, hem de saber gestionar aquella eina que ens han donat. Però si no, no serveix per res.
0: No, veritablement és així.
1: Llavors, moltes vegades ens fa por anar al metge perquè ens diuen, això són els nervis. I dius, els nervis amb els anys ha sigut doncs, com un calaix de sastre, sí. Que tots s'han anat posant en allà. I hi ha persones que diuen, és que jo no vull anar al metge perquè no vull prendre pastilles. Bueno, les pastilles...
0: Però quan s'han de prendre els fàrmacs, es prenen.
1: Ara, les pastilles, si s'han de prendre i te les han receptades, has de fer el que el metge et digui, perquè si tu t'has trencat una cama i necessites un antiinflamatori, segur que el teu cos cada 8 hores te'n demana una.
0: Exacte.
1: I potser no arribes a les 6, a les 8
0: bé.
1: Hores.
0: Jo no veig si me'n vaig a l'oculista i surto amb unes ulleres d'aquestes guapíssimes com les que porta ella. Vale? Genial. Vale. Jo em caic i em trenco el braç i me'n vaig i em posen un guix.
1: Sí.
0: Vale, perfecte. Però jo no sé variar o no sé gestionar, no, variar no és la paraula, perdó, no sé gestionar les emocions o un problema o el que sigui, i com que no puc deixar de pensar en allò perquè no puc deixar a la tauleta de nit el cervell, queda molt malament, encara avui per avui, perquè per mi això té una altra paraula, el fet de no anar al psicòleg.
1: És que

0: Això és culpa, i aquesta paraula a mi no m'agrada dir-la, la paraula culpa no... Ara l'he utilitzada, però normalment miro de no fer-ho, eh? És culpa de tots nosaltres, de tota la societat. Si necessites anar a l'oculista, doncs vas a l'oculista. I si necessites anar a l'otorrino, vas a l'otorrino. I al cap hi ha una altra cosa, que és el motor de les persones, que és el cervell. Es fan transplantaments de cor des de fa uns anys cap aquí, però en canvi no es fan transplantaments de cervell. Per alguna cosa serà. És el motor nostre i és el que hem de cuidar pel nostre dia a dia, pel nostre entorn, per nosaltres mateixos en primer lloc i després per la gent que ens envolta, perquè si nosaltres no estem bé fem patir a la gent que ens envolta, a la família, als amics, a tothom.
1: Oi tant, hem d'estar bé. I quins són els signes més comuns de que algú podria estar afrontant un problema de salut mental? Perquè, clar, si anem a la feina i veus que la teva companya està sèria, vale, doncs què li passarà? S'ha discutit amb el marit, el fill ha suspès una assignatura, doncs jo què sé què. Però, clar, la salut mental ve embolcallada per aquesta culpa que ha dit ella, vale, aquesta paraula que no li agrada, i que sí, és veritat que, de fet, això ho tenim tots, perquè si la societat, de la mateixa manera que jo et dic quines ulleres més guapes portes, et digués, escolta'm, saps que et trobo més bé des que vas a Sotano Mengano? Doncs clar, ja faríem una altra cosa, no? Doncs quins són aquests signes més comuns que tu creus que pot tindre algú que podria estar afrontant aquest problema?
0: Mira, avui mateix ha vingut una persona que feia més d'un any que no veia a la feina, i no fa gaire pensava en ell, i he pensat que m'ha vingut, m'ha saludat i m'ha dit, ai, te'n recordes de mi? Dic, ostres, sí, dic, pensava que t'havies oblidat de nosaltres, no, què va, tal. Bueno, aquesta persona, tu la veus i ja veus que té problemes mentals, que té problemes d'ansietat o de fins i tot una depressió, i no sé si depressió profunda o de llarga durada, que no sé quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, perquè des que m'ho vas encomanar, pues he estat furgant. És una persona que va amb un posat encongit. És una persona, les persones que en el moment en què estem patint aquesta crisi d'ansietat, voldríem tenir la capa del Harry Potter d'invisibilitat. Perquè si ens miren, perquè ens miren. Si no ens miren, perquè no ens miren. Si ens saluden, perquè ens saluden. I si no ens saluden, perquè no ens saluden. Tot ens fa nosa. I el que ens vindria més de gust és quedar-nos al llit i dormir-nos, perquè mentre estem adormits, el cap no funciona. És el que dèiem abans, que el cervell és el que ho fa anar tot. Moltes vegades el que ens passa és que tu t'has preguntat mai que per què els indis de l'Amèrica Central, que van amb taparrabos, o societats que no estan tan desenvolupades, no tenen aquestes malalties, perquè viuen el dia a dia i el seu demà és igual que l'avui i que l'ahir. I l'únic que s'han de preocupar és de posar un plat a taula, si és que tenen plat i no mengen amb les mans, val?
1: Bueno, llavors... I no van a comprar al mercat.
0: No.
1: Tenen l'arbre aquest, o tenen la fulla aquella, o tenen la planta aquella.
0: Correcte.
1: Aquesta societat nostra tan bona, que el cotxe ha de ser el cotxe més maco que el del veí. Jo ara em jubilo, què faig amb els diners, amb què els puc invertir, la doble residència, etcètera, etcètera, etcètera. Això fa que aquest dia a dia, doncs clar, el dels taparrabos, com deies, de l'Amèrica Central, o qualsevol ètnia...
0: Qualsevol.
1: Qualsevol ètnia, visquin més tranquils, visquin el dia a dia, i aquí és pau i allà és glòria.
0: Correcte. Em referia concretament a les ètnies de l'Amèrica Central, perquè jo, el Félix Rodríguez de la Fuente, és com el meu Santa Santorum, no? Llavors... Nosaltres, els éssers humans, som animals mamífers, com pot ser un tigre, un lleó o una zebra. És igual, som mamífers. Llavors, tenim l'adrenalina, que és una hormona que se'ns dispara davant d'un impuls i que l'única cosa que fa és aturar totes les funcions vitals del nostre cos i envia sang als músculs. Si tu en aquell moment estàs per sobre o et creus que estàs per sobre d'aquella cosa que t'està fustigant, atacaràs. Val? Mm-hmm. Però en canvi si dius, hòstia, no, que és un lleó o que és un os i que aquest vull dir, em pot enviar a l'altre barri, agafaràs i apretaràs a córrer. Això, com que no ho podem fer, perquè quan tenim un cap que ens està a sobre i ens està matxacant, pim, pim, pim, pim, no ho podem fer, aquesta adrenalina se'ns queda a dins. I abans quan m'has preguntat, tu creus que ve de dins cap a fora? Sí, és que hem de treure aquesta adrenalina. Uh-huh. Per què està tan recomanat ara fer esport? Pues perquè hem de gastar aquests impulsos i d'alguna manera treure lo de dins cap a fora, però també cansar-nos físicament per poder conciliar el son i poder deixar el cap, el cervell, deixar-lo
1: damunt de la tauleta de nit
0: a zero. No sé si he respost a la teva pregunta.
1: Perfectament. O sigui, de moment ens ha quedat ben clar que les enfermetats comencen de dintre cap a fora.
0: Bé, això és el que jo
1: fins
0: penso.
1: Que acabem, no, fins que acabem en el cervell. I a partir del cervell podem emmalaltir en qualsevol orga vital.
0: Correcte.
1: Un fetge, un pulmó, un cor... A veure, que això pot tindre... Això dura per molta més que un programa. I quedes invitada.
0: Ah, gràcies.
1: Però sí que és veritat, perquè dius, bueno, va, de dins que cop a fora, i resulta que puc agafar un càncer perquè tinc una mala època. Jo no diré la resposta.
0: Jo penso que sí, i en tinc proves. He conegut tres persones que per problemes de feina molt grossos, vull dir, que s'han hagut de vendre, es van haver de vendre les propietats i els seus hereus encara estan pagant coses que aquesta persona que ja no hi és va haver de posar el seu patrimoni.
1: Patrimoni.
0: Pues encara estan pagant.
1: Clar, dir, això val? Són coses que un psicooncòleg, per exemple, ens donaria la raó.
0: Correcte.
1: Fins a cert punt, no? Però, clar, aquí no es pot dir, no? Així, no. Oh, és que tens un càncer, és que tens un mal moment. No, perquè pot ser un problema de cèl·lules, poden ser 200.000 coses.
0: Sí, pot ser hereditari, pot ser moltes
1: coses. Perquè si fos
0: tan
1: fàcil, no hi hauria els hospitals que tenim,
0: correcte.
1: No? Correcte. Vull dir, no vull dir-ho. Però sí que és veritat que si tu tens una mala època, per lo que sigui, a la feina, a la família, als fills, als amics... Sempre podem tindre una mala època. Torres més altes han caído.
0: Correcte.
1: Vull dir, tu penses que avui ho tens tot, i de la noche a la mañana, pues bueno, les coses no van com haurien d'anar. Per tant, tornem al nostre tema.
0: Reconduïm.
1: Bé, les enfermetats de dintre cap a fora, i a més, ell ens ha recomanat, jo no ho sé si li penso fer cas, perquè ens ha recomanat que ens hem de cansar físicament. O sigui, jo que agafo l'autobús perquè tinc una calor que em moro des del despatx fins a casa meva, ara m'està dient que em tinc que cansar. Què et sembla, Eli? Que sí, doncs bueno, no sé si ho faré, eh? Sapigueu que demà a les dues jo agafaré l'autobús.
0: És que a les dues és una hora criminal, eh?
1: Ah, o sigui, no, jo t'estimo molt, Cristina, però la veritat és que no sé si ho faré.
0: Això és el que diuen els metges, que se suposa que ells s'hi cansaven.
1: Exacte.
0: Però és el que ens diuen a tots, eh? A mi la primera, és que pel seu sucre i tal, doncs vostè hauria de caminar. I li dic, miri, és que de 3 a 4 de la matinada tinc el vici de dormir. No sé, és que...
1: Clar, perquè és que ella no està jubilada. És de les flors joves que portem aquí al programa.
0: Sí. Mira, el que dèiem de la societat en la que vivim, el conte de Lewis Carroll té uns quants anys, però és que el conillet de l'Alícia en el País de les Meravelles és el nostre dia a dia. Sempre anem tard a tot arreu. Mm. I, ai, me'n vaig que... Els nens, ai, me'n vaig que la feina, ai, me'n vaig que...
1: Que el sopar.
0: Que sí, que he de fer el sopar o que he quedat amb no sé qui per anar a fer no sé què. I sempre tenim el
1: Veus els nostres amics de la selva,
0: aquests
1: no els hi
0: no
1: passa
0: arriben
1: això.
0: Tard.
1: No arriben mai tard. No arriben tard. Mira, amb tot el carinyo, eh?
0: El Gandalf, del Senyor dels Anells, quan el Hobbit li diu, quan el Frodo li diu, arribes tard, i li diu, no. Diu, un màgic no arriba mai tard, arriba a l'hora, sempre.
1: Clar.
0: Pues hauríem d'aprendre'n, també.
1: Exacte, exacte. Nosaltres fem la nostra màgia. Sí que és veritat. Llavors, com afecta la salut mental a la nostra vida? Aquest dia a dia que estàs dient que portem tan estressats, i fins i tot a les nostres relacions.
0: Sí. Ens afecta de totes les maneres, a vides i per haver, eh? A les amistats que ens coneixen de fa molts anys. D'alguna manera, també, una persona que està trista està com embolcada, embolcallada, d'un manto de tristesa. És com si portés l'aura, que parléssim, vale? I fos gris. També, si parlem de llibres, en la història interminable, l'Àrtax, el cavall, es mor de tristesa travessant una planura, i dius, per què es mor de tristesa? Pues sí, hi ha gent que es mor de tristesa, sobretot gent no tant, val? Però sobretot els animals. Els animals són una passada. És que són el nostre vincle amb l'altra banda. Saben quan estem malalts, quan ens passa alguna cosa, bé, sigui un gat, sigui un gos, sigui qualsevol bèstia, són molt més intel·ligents que nosaltres.
1: Oh, bueno, i els cavalls, quan ve mal temps a casa l'àvia, a la meva àvia hi havia cavalls,
0: sí,
1: aquí a Sant Joan d'Espí, i quan venia mal temps el cavall anava, els cavalls anaven d'un costat a l'altre,
0: sí,
1: sin ton ni son, sin
0: sí.
1: Mas.
0: I el meu pare deia, quan vegis a totes les vaques ajagudes és que ha de ploure.
1: Ah, veus, no ho sabia aquest.
0: Bueno.
1: El meu avi no m'ho deia, això.
0: Bueno, jo el que els diria a les persones que ara es trobin en una situació així és que busquin, que vagin al metge, que es deixin aconsellar, que facin exactament tot el que els hi diu el metge. Si no estan conformes amb el metge, busquen un altre. Busquen un altre. Jo, a la primera vegada que no sabia què em passava, em van recomanar un especialista que estava a la zona alta de Barcelona. La seva consulta era infame, o sigui, estava tot brut, el terra brut, uns sofàs que ens vam asseure, però allò que, i com que tens el cap que els teus filtres no són vàlids, vaig pensar, Cristina, no li donis aquesta oportunitat. O sigui, dona-li una altra oportunitat a aquest bon home, perquè potser sí que et vol ajudar, o que és la seva feina i tal. El paper pintat que hi ha, però no un. Potser hi havia 7 o 8 papers arrencats de la paret i mig caient, que dius, ex, quin fàstic. El cendrés, abans es podia fumar, el cendrés... Si no hi havia 500 colilles, n'hi havia 450.
1: I aquest era el metge.
0: I aquest era el metge.
1: Que ens havia d'ajudar.
0: Sí. Llavors em va donar una medicació, jo em vaig prendre la medicació, tal com ell m'havia...
1: Religiosament.
0: Tal com ell m'havia recomanat, i em va dir, al cap de 8 dies la vull veure, senyora. Jo al cap de 8 dies em vaig veure, i quan vaig entrar a la consulta, em diu, què, com està jo? Molt millor. Però sí, tal com t'ho acabo de dir. Ah, veu, és que la medicació aquesta funciona i tal i pasqual. Em va estar fent tot el tercer grau que m'havia de fer, però jo m'havia posat una màscara, perquè potser sí que m'havia fet alguna cosa aquella medicació.
1: Segur.
0: Però no el que jo esperava. I, a més, doncs, els filtres que deia abans ja s'havien tornat a posar a lloc, que vam sortir, es va tancar la porta darrere el nostre clatell, i el meu marit em va agafar i em va dir, nena, tot el que li has dit és veritat. Dic, no, és tot mentida, però és que jo aquest senyor no penso tornar a posar els peus a casa seva. És a dir, si no estàs a gust amb aquell especialista, no hi tornis,
1: no
0: busca-te'n un altre, que et donarà la mateixa medicació, potser, o un altre de diferent. I ja està.
1: Bueno, l'empatia i la confiança, amb metge pacient, pacient metge, és, no, anava a dir-te un 50%, no, possiblement és més. Perquè si aquell senyor hagués sigut una miqueta més empàtic amb lo seu, amb el que suposa que pagava, que era del seu patrimoni o de lloguer, m'he d'igual.
0: No ho sé.
1: Ja ens dona igual. Però si en el seu propi patrimoni, d'on ell realment...
0: Es guanyava les garrofes.
1: Exacte. Ho tenia d'aquella manera. Què ha de fer amb el meu cervell, que li importa on rava?
0: Doncs imagina't. És aquella setmana és el que jo anava pensant. Ronron, i aquest metge, i com ho faig, i me'n buscaré un altre, i tal. I bé, vaig anar a petar amb una altra senyora. En aquell cas, primer va ser un home, després va ser una dona. A mi m'és igual, jo no tinc cap pega amb anar a senyors o senyores, m'és igual, siguin dentistes, siguin ginecòlegs, fins i tot, m'és igual, mentre sigui un bon professional, tant me fa.
1: O sigui, ens ha quedat ben clar, o ens està quedant ben clar, primer, que les malalties comencen de dintre a fora, que ens hem de cansar físicament, que això ja ho veurem, que ens afecta la salut mental en les nostres relacions, en el nostre dia a dia, i quins mites més comuns existeixen sobre les malalties mentals i com les podem desmentir? Perquè, clar, tots són mites a la vida, amb tot, no? Amb tot. Però amb la salut mental ens arrisquem, perquè tots som psiquiatres, tots som psicòlegs i tots sabem de tot.
0: Tot.
1: I a la parada del peix surten de coses que no vegis.
0: I a la perruqueria...
1: Perdoneu.
0: Mira, lo més estès que dèiem abans, de la societat en la que vivim, és que, ui, aquest ha tingut problemes de cervell o ha tingut problemes de l'azotea o tal, aquest està com una cabra, aquest és un boig. I dius, no, per què diem això? No és veritat. Podem tenir els baixos qualsevol de nosaltres.
1: Oh, i tant.
0: I el que dèiem, que s'ha de demanar ajuda, s'ha de fer cas, i si ens hem de prendre la pastilleta, doncs ens hem de prendre la pastilleta i ja està. A mi el que em funciona ara per ara, perquè s'ha de fer un manteniment, no és allò de que mira, he passat la grip i ja està, no. Vivim on vivim i estem sotmesos a les pressions que estem sotmesos. A mi el que em funciona és posar-me música relaxant, encara que estigui a la feina. Jo em poso els meus cascos o em poso uns altaveus petitets, molt, que vaig comprar a una botiga d'aquestes que tenen
1: barates
0: de tot. I em poso música relaxant, estic de cara al públic i per tant l'he de posar al 3 de volum, però ja en tinc prou, perquè l'oïda va fent i l'oïda està al costat del cervell, d'acord? Igual em poso cantos gregorianos, que em poso música xamànica dels indis, els tambors. Tu saps el que són els tambors? O els cuencos tibetanos?
1: Aquests sí, m'encanten a mi.
0: És brutal.
1: Aquests m'encanten.
0: Llavors, vulguis que no, la música amansa les fieres.
1: És que per això està l'adagi, no?
0: Llavors, ve una persona que està molt enfadada, pues a lo millor he de pujar una miqueta la música perquè la senti, perquè també es calmi. El que tinc el costum de fer és, quan més enfadada està la persona, més baix parlo.
1: Ah, bueno, això sempre.
0: Perquè,
1: a
0: clar,
1: casa meva, a la meva filla li deia a son germà, quan la mama parli baix, fuig. Perquè era quan més enfadada estava. I mira que de normal tinc aquest to així, no?
0: Correcte.
1: Pues sempre li deia, quan la mama parli baix, fuig.
0: Pues mira, imagina. I una altra cosa que està molt recomanada és escriure. Escriure, però escriure a mà. O sigui, agafar una llibreta, agafar un foli, agafar el que vulguis, és igual. Un llapis, un paper, una ploma, un l'estri que tinguis a l'abast. I posa negre sobre blanc el que t'està passant pel cap en aquest moment. Ni que siguin paraules inconexes, ni que siguin frases sueltes. És igual, és, què deia al principi, treure-ho. És una manera de treure-ho. No cal que ens escalfem el cap en fer un diari que d'aquí tres generacions descobriran a dalt d'un altell dins una caixa. No cal. Simplement és, pues, avui m'he emprenyat amb la meva parella perquè ha decidit fer no sé ben bé què i no m'ho ha consultat. O s'han anat a sopar amb no sé qui i aquella persona a mi em cau gorda. Ojo, que et digui, pues no m'agrada que la meva parella vagi a sopar amb aquella altra persona perquè vés a saber de lo que parlaran, no?
1: Pues no m'agrada, ja està.
0: Pues no m'agrada. I també aquest exemple és un exemple molt bo de dir... I de què parlaran? I si parlen de mi? I si parlen malament de mi? I si... Ai, senyor, aquest i si. Pues bueno, parlem d'altres coses.
1: Exacte, més divertides.
0: Sí.
1: Llavors, aviam, ja que ens estàs recomanant la vida, perquè ens l'estàs planificant, o sigui, entre que ens hem de cansar físicament, hem de posar la música, hem d'escriure, aquests serien els hàbits diaris que ens podrien ajudar a mantenir una bona salut mental.
0: Sí.
1: Ara bé, com podem treballar l'estrès, l'ansietat, de manera efectiva? Clar, perquè si jo, a veure, estic nerviosa, el santíssim tren no ve i jo ja porto mitja hora a l'estació i tres quarts d'hora, i jo ja hi he anat una hora abans, però jo tinc que anar a treballar dintre d'una hora i mitja.
0: Què en treus?
1: Allà que em poso, la música?
0: Sí.
1: Ah.
0: Què en treus de posar-te nerviosa? És el proverbi xinès de què? Això està a la meva... Això té solució? Sí. Doncs no en trec cap problema de
1: no val la pena posar-te
0: no
1: nerviosa.
0: Té solució? No, pues
1: tampoc.
0: Pues, és que hem d'aprendre de la resta de
1: estem societats. Traient consultes, Estem traient consultes als metges. No sé si trucaran a la ràdio, perquè, clar, ho estem... Però sí que és veritat que, d'alguna manera, si tens un problema i realment no té solució, perquè sí o sí has de passar per allà, ja prou en tens amb el problema.
0: Correcte.
1: O amb la qüestió.
0: Correcte.
1: No cal donar-hi més voltes. I si no tens, és que ja no existeix.
0: Correcte.
1: Per tant, deixem-ho anar.
0: Llavors...
1: dèiem que quin paper juga, que això ja ho has puntualitzat, quin paper juga l'alimentació i l'exercici dins de la salut mental? L'exercici ja ens ha dit que sí, ja no cal que ho tornem a repetir, perquè ja em veig sortint d'aquí fent exercici. Vale. Jo sóc una vaga per aquestes coses.
0: Ens hem ajuntat dos.
1: Jo el de l'alimentació ja me quadra. Això ja, perquè el bon jantar ja me gusta. Però bueno,
0: vale.
1: Aviam.
0: Tot, en el fons, es tracta de tenir un equilibri, d'acord? Aleshores, jo crec que el que és l'alimentació... Abans, no sé si us en recordeu, hi havia un anunci que estava adreçat a les criatures que deia «Posa tots els colors al plat».
1: Ah, sí.
0: Val? Era un anunci de la tele. I pues, bueno, hi havia pèsols, hi havia pastanagues, hi havia tomàquets, hi havia enciam, hi havia patates, hi havia de tot. Llavors, us heu fixat que els americans, que no tenen gaire bona fama d'alimentació, quan mengen sempre fan els tres terços?
1: Això no ho sé, però sí, és veritat que sempre tallen pastanagues. En totes les pel·lícules...
0: Correcte.
1: Estan tallant pastanagues.
0: Correcte, perquè... Si a partir d'ara mireu una pel·lícula i veieu el plat servit, hi haurà patates d'alguna de les seves versions. Normalment solen posar puré de patates. Posen verdura, mongetes, pèsols, pastanaga, tal, i llavors hi ha una proteïna. I això ho sé perquè des del mes de novembre que sóc diabètica, o que em van...
1: Diagnosticar
0: com a diabètica, em van dir has de partir el plat en tres trossos tal. I llavors m'hi he anat fixant. Són d'aquelles coses que quan una està embarassada veiem embarassades per tot arreu.
1: Quan tens un braç trencat, tothom va amb el braç trencat.
0: Anem amb el braç en cabestrillo. Pues això, que hem de menjar tots els colors de la paleta, el plat, si no per dinar, per sopar, ara ens costa molt amb la calor que està fent, perquè el meu marit em va dir, he comprat una mitjana de vedella, i li vaig contestar com si fos una iaia de 80 anys amb dentadura postissa, li vaig dir, no tinc ganes de mastegar, o sigui, mastegar em cansava. I vaig menjar un simple gazpacho, perquè una cosa freda, per favor. Sí, ja que no puc tenir el fred a fora, doncs almenys tenir una mica més de fresqueta per dins. Doncs és això, no? De mantenir un equilibri amb l'alimentació.
1: O sigui, tu aconsellaries... Exacte. aconsellaries aquesta paraula que ja l'has dit diverses vegades, l'equilibri.
0: Correcte.
1: Que tot està amb l'equilibri.
0: Sí.
1: No cal que ens matem al gimnàs.
0: No.
1: De matí,
0: no,
1: tarda, vespre i nit.
0: No. I ara no, que anem, per favor.
1: Que hi anem, vale? Que hi anem. Però, bueno, que tampoc hace falta
0: ara
1: tantes coses.
0: Ara podem anar
1: coses
0: a la piscina.
1: Ah, exacte, que també està bé. Que ens toqui l'aigua, vale? Sí, que a mi m'agrada, sí, molt, sí, el toc de l'aigua a la pell. I això sí, sobretot mengem. Mm. Que això ho sabem fer-ho tots, eh? Perquè tots ho sabem fer-ho. Si no, la vedella. A mi ara, en aquests moments, em ve més de gust el peix.
0: Correcte.
1: Ja tinc proteïna.
0: Correcte.
1: Doncs ja està. Em dona igual una orada, que em dona igual una sardineta, que si està fresqueta,
0: oh,
1: està boníssima.
0: Que bones.
1: Etcètera, etcètera. Ara, hem de vigilar l'alimentació.
0: Que sigui molt bona, que sigui d'una qualitat extraordinària.
1: Quilòmetre zero.
0: Bueno, en el mercat cada dia, o dos o tres cops a la setmana. No pensar de dir, és que avui per dinar faré macarrons. Bueno, doncs si no trobes per fer macarrons, és una altra cosa. Que al mercat, a lo millor, a la parada del pollastre, hi ha uns pollastres que estan de puta mare i que et criden, escolta, Anna, mira que guai que sóc jo. Pues ja està. El meu marit moltes vegades em diu, torno a casa, torno amb la compra feta, i això quan ho faràs? I això quan ho faràs? No, no ho sé quan ho faré, però és que he anat a la parada, m'ha fet tilint tal cosa i he comprat
1: tal cosa.
0: Mira
1: quina cara més bona.
0: Pues ja està, pues ja ho tenim està, i ho fem i ja està, cap problema.
1: Escolta, Cristina, voldries fer alguna pregunta més que no se t'hagi fet?
0: Voldria parlar dels amics.
1: Doncs això dona per un altre dia. Ja ho he dit al principi, que quedaves invitada. Dels amics per aquí o dels amics en general?
0: Aquí. Dels amics per aquí. Vale. Perquè un bon amic, una persona que està al teu costat, no cal que li expliquis el minut zero o el minut un o el primer dia. Només que estigui al teu costat, ja n'hi ha prou.
1: I no cal la quantitat, sinó la qualitat.
0: Correcte. És amic. Aquells amics, aquelles amistats que s'entenen una, dues, tres, poder. I ja està. I sobretot, quan haguem començat a sortir del pou, llavors sí, parlar, explicar, i els amics ens escoltaran i potser no ens diran res, però ja n'hi ha prou en què ens escoltin. Perquè la família ja pateix prou en veure'ns patir a nosaltres. I si a sobre li estem explicant tot allò que ens passa, doncs igual s'agobien. Mm-hmm. Llavors, és l'equilibri entre la família
1: i els amics. Molt bé. Bé, arribem al final del programa d'avui. Esperem que aquesta conversa hagi ajudat a entendre millor que la salut mental forma part de la salut de totes les persones i que parlar-ne amb naturalitat és un pas important per trencar estigmes i construir una comunitat més humana, més empàtica i més solidària. Vull agrair de tot cor a la nostra convidada, que ha convertit el seu temps, els seus coneixements i, sobretot, la seva mirada. No sé si us arriba, però la seva mirada clara i neta diu de tot. Moltes gràcies, Cristina.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús cridà els seus 12 deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels 12 apòstols són primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el cobrador d'impostos, Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu, Simó el Zelota i Judas, l'Iscariot, que el va trair. Jesús envia aquests 12 a tot fer-los aquestes recomanacions. No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. Pel camí, prediqueu anunciant que el regne de Déu és a prop. A la professió de fe, que diem normalment els diumenges a l'Eucaristia, diem que creiem en l'Església, que és una santa, catòlica i apostòlica, és a dir, que està fonamentada en els apòstols, en aquells 12 que Jesús va escollir. Aquesta missió dels apòstols, dels 12 apòstols, és una missió que ha estat successivament passada d'una generació a l'altra i arriba fins a cadascú de nosaltres i arriba fins a l'Església dels nostres temps i arriba fins a cada comunitat cristiana, a cada lloc. Per tant, sentim avui de nou que el Senyor ens crida i ens dona poder de treure esperits malignes i de guarir ferides. Certament no hem d'anar a fer de metges ni d'infermeres o d'infermers, els que no en tenim la qualificació. No toca. Però sí que podem estar atents a desactivar aquells esperits dolents, aquelles dolenteries, tot allò negatiu que a vegades pot circular o que fins i tot trobem dins nostre, aquelles ferides que descobrim també els germans quan parlem a fons, quan compartim. Estem cridats a portar aquesta presència de Déu que guareix, que foragita el maligne, que foragita la negativitat, per creure que tot pot ser reconduït cap al bé, que tot pot ser reconduït cap a l'amor. El regne de Déu és a prop. Anuncieu amb la vostra vida i prediqueu, és a dir, expliqueu quan teniu l'oportunitat de fer-ho. Avui són molts els qui no coneixen Déu així com Jesús ens l'ha presentat i continua presentant-nos. Aquest Déu que és proper, aquest Déu que respectuosament es fa present a les nostres vides, però que vol actuar, vol regnar i necessita persones que l'anunciem i necessita persones que el portem. No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans, aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. En aquests anys, aquí, a casa nostra, en tenim moltes, no m'agrada potser molt l'expressió, d'ovelles perdudes del poble d'Israel, en el sentit que tenim moltes persones, fins i tot batejades, que no coneixen Jesús, que no han fet experiència del regne de Déu en les seves vides. I, per tant, és una prioritat, és una prioritat. Batejats i no batejats, persones que han sentit parlar del cristianisme, més o menys, tot i que ja hi ha molta, també, ignorància, desconeixença en moltes persones, i els qui potser també per experiències passades, aquells que ja tenen una certa edat, estan rebotats o simplement s'han quedat amb una imatge molt superficial de la part, en podríem dir, més escandalosa o dels defectes, de les limitacions del pecat de l'Església. Siguem aquest rostre amable, humà, feble, però confiat i segur que el Senyor és amb nosaltres, que fem possible que Jesús continuï fent-se present a la vida d'aquells que tenim a prop i d'aquells que la vida ens va posant en els nostres camins.

0: parròquia hi ha moviment, hi ha persones, grups i activitats. Potser no les coneixes, potser vols descobrir què s'hi fa. T'ho expliquem a...
1: Vida de parròquia.
2: Ara us explicarem l'horari de missa d'estiu. Els dies feiners, de dilluns a divendres, la missa serà a les 20 hores. De dilluns a divendres. Després, serveis a l'estiu, església oberta. Els dies feiners, de 18:30 a 20:30. El dissabte, de 19 a 21:30. I el diumenge, de 9 a 12:30. Cada dia farem el rosari a les 7 de la tarda. I el despatx parroquial, tancat el mes d'agost. Del 13 al 17 de juliol, un grup d'infants de catequesis familiar participarà en el campament organitzat per la parròquia de Sant Esteve, Parets del Vallès, i aniran a Canet d'Adri, Girona, acompanyats de Julissa, Leila, Martí i amb el nostre mossèn Vicenç. Resem perquè aquestes activitats de lleure que pretenen donar continuïtat al treball catequètic del curs, durant aquests dies podran participar del sagrament de l'Eucaristia i la penitència, així com sessions catequètiques i adoració al Santíssim. Testimoni de pelegrinatge a Lourdes. Tres joves de la parròquia, Leila, Joel i Júlia, amb mossèn Vicenç, han visitat el santuari de Lourdes del 25 al 29 de juny amb motiu del pelegrinatge que cada any organitza l'Hospitalet de Barcelona, que acompanya malalts de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Al nostre bisbat hi havia persones del Papiol, Castellbisbal i altres poblacions. La Júlia, que recentment ha rebut el sagrament de la confirmació, escriu també el seu testimoni amb un full, ¿vale?, que va estar molt contenta i, en fi, aquesta mirada, no del tu, que sempre ens mirem la mirada del jo, sinó la mirada del tu, no?, que és lo difícil, però que és el que s'ha de fer. Aquesta mirada. I això ho sabem molt bé els que d'alguna manera o altra fem voluntariat, no? El voluntariat allà on sigui, vale? L'apostolat als malalts, la voluntariat a la ràdio, el voluntariat allà on sigui. Per què és difícil trobar voluntaris avui per avui? Perquè sempre ens quedem amb la mirada aquesta del jo. I quan tu fas un voluntariat, sigui el que sigui, llavors es canvia aquest jo pel tu. I això és tan enriquidor, amics i amigues oients. N'aprenem tant que cada dia n'estàs aprenent. I en comptes d'ajudar tu en els demés, són els demés que t'estan ajudant a tu, amb el seu testimoniatge, amb el seu fer. Nosaltres ens passem el dia queixant, com abans deia la nostra convidada. Ens passem el dia queixant-se d'això, d'allò, corrent amunt, corrent avall, per arribar a no se sabe dónde, val? Perquè ni nosaltres sabem on arribem. Baixem les escales del tren o pugem sempre corrents, encara que ens quedin 3 minuts, és igual. Anem al carrer i quasi no saludem el veí perquè anem amb les nostres cabòries i amb les nostres coses. Pues, com diu l'anunci de la tele, que ara m'ha vingut a la memòria, un hola, bon dia. I des d'aquí farem també un hola i un adéu, ja, perquè ja ens toca fer el comiat. Així acabem aquest programa d'Obrint Camins d'avui, que ha estat possible gràcies al David Rius i l'Eli Arjona, que hem tingut avui... Ha sigut un plaer, avui hem tingut els dos, meitat i meitat. I, evidentment, a la nostra convidada Cristina. Us ha parlat una servidora, Anna Ribas i Merino, i no vull tancar el programa sense dir-vos que la propera setmana conduirà aquest programa Àngel, Beumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona setmana per a tothom.

que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura ha de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordinar.

avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi. I et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. I aquella és pura, però contamina el teu criteri. Qui s'hi encomana viu per sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'ha declarat a primera hora de la tarda. Segons les primeres informacions, té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 45. Els bombers hi han mobilitzat 18 mitjans terrestres, 6 aeris i 75 efectius. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat unes alerta amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El foc ja ha llançat diversos focus secundaris i mitjans aeris fan descàrregues en els dos flancs. A causa de l'incendi hi ha tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarret, Segre, Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. I després de deixar enrere una onada de calor, fa tot just dos dies les temperatures tornen a disparar-se i encetem un nou episodi de calor intensa que fins i tot podria allargar-se més del previst. En coneixem tots els detalls amb en Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable aquí a Catalunya i aquest matí de diumenge hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims combinats amb aquesta pols amb suspensió que ens ha deixat un tel blanquinós i en certs moments marronós a molts punts del territori català. I a la tarda els núvols han estat molt més compactes a bona part de Costa Brava i també del Delta de l'Ebre, amb unes temperatures que han estat elevades, sobretot al Pla de Lleida, però l'ambient, sense cap mena de dubte, ha estat molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Demà dilluns iniciarem una nova jornada amb la mateixa dinàmica, pas de núvols als íprims, aquesta pols amb suspensió, núvols que quedaran enganxats a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre i amb unes temperatures que seran càlides o molt càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona han iniciat les maniobres de reanimació de la dona, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Molt bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats. Avui el programa ve amb moltes ganes, música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant i continguts que hem anat preparant durant aquesta setmana. I aquell punt improvisat que sempre ens acompanya. Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia. Avui el programa té el mateix format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia aquest vespre. Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai, també per alguna sorpresa que pugui sortir durant el programa. Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana. Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, perquè això tot just comença. Som la Lia i el Conrad. I això és Joves a l'Antena. Avui, com heu pogut deduir, no està el Conrad, no m'ha pogut acompanyar a l'estudi, però no passaré perquè no estic sola, avui m'acompanya el Biel. Saluda, Biel.
1: Hola, doncs, sí que moltes ganes d'estar aquí, gràcies per haver-me convidat.
0: El Biel és un amic meu de fa molts anys, sí, no?
1: Sí, ja fa molts anys.
0: I aleshores, doncs, he trobat una persona que em pugui acompanyar aquí i aleshores doncs estem molt agraïts al Biel. I avui comencem, doncs, com he dit que el format era el mateix de sempre, comencem per literatura.

0: Ni el Biel ni jo presentarem avui la secció de literatura, sinó que ho farà la nostra col·laboradora sempre, l'Anna. Hola, Anna, què ens portes avui?
1: Hola, com esteu? Avui us recomanaré un llibre de misteri, de thriller juvenil, que crec que és perfecte per l'estiu, sobretot ara que fa tanta calor i que no ve de gust fer res. És un llibre que es veu, és a dir, comences i fins que no descobreixes què és el que ha passat, no pots parar de llegir. I aquest llibre és El campament de Blue Jeans. Segurament coneixereu el Blue Jeans, els seus primers llibres eren així més de romàntica i després es va passar al thriller juvenil. I la veritat és que és un autor que he llegit bastant, tant els seus llibres romàntics com aquests últims, i el recomano moltíssim en tots els seus gèneres. Però aquest, el campament en castellà, és un llibre on diferents influencers o gent així com coneguda els porten a un campament allà al mig del bosc per fer com una espècie de... Són com unes colònies així com de retir sense mòbils, i hi ha d'haver un guanyador, hi ha com diferents proves, hi ha d'haver un guanyador, i a partir d'aquí doncs això ja ho ensenyen a les xarxes socials i tal, no? I, bueno, doncs hi ha un assassinat, i a partir d'aquí doncs pot ser qualsevol dels joves, i, o dels monitors, etc. Hi ha molt poca gent en aquell campament, per tant ha de ser un d'aquells, o uns d'ells, i no us diré res més, perquè no us vull aixafar la sorpresa, però és un llibre que, de veritat, o sigui, és dels típics, com els de l'Agatha Christie, no? Que comences a sospitar de tothom i després al final et sorprèn perquè sempre és doncs, el que menys t'esperaves, no? Per tant, jo crec que és un llibre genial per ara, per aquesta època, per també desconnectar i oblidar-nos una mica d'aquesta calor que fa. Per tant, doncs espero que us cridi l'atenció i si us animeu a llegir-lo, doncs ja ens direu.
0: Jo no me l'he llegit, tu te l'has llegit bé, el llibre.
2: Però em sembla bastant interessant, la veritat.
0: Sí, jo no, o sigui, això, al principi que ha dit això de que no ens veus fer res, és veritat. No ens veus fer res, absolutament, perquè, bueno, és l'estiu, per si serveixen les vacances, suposo.
2: Exacte.
0: I després... no, o sigui, no sé si et sona, Biela, tu, digue'm si et sona, que això que ha dit de que uns influencers es queden sense mòbils en un campament, en una mena de colònies, no et sona un programa que van fer a TV3 fa molt de temps o així? És que a mi em sona alguna cosa d'un programa de televisió, crec que van fer,

0: Les que em motiven més, podríem dir. Les altres no les trobo tan interessants.
1: Doncs... està... bueno, algun dia ja ens presentaràs un d'aquests llibres, espero. I doncs, ara, si no queda res més a afegir sobre l'àudio de l'Anna, donem les gràcies a l'Anna per haver-nos enviat aquesta meravellosa proposta. I ara, doncs, si us sembla bé, passem a parlar de sèries i pel·lícules.

0: Doncs avui parlarem d'Enola Holmes 3, que és una pel·lícula de misteris, suspens i detectius estrenada l'1 de juliol d'aquest mateix any a la plataforma de Netflix. Es tracta de la tercera entrega de la reeixida franquícia produïda per PSMA Productions i Legendary Pictures, servint com a seqüela directa d'Enola Holmes 2, estrenada el 2022. La pel·lícula torna a ser protagonitzada per Millie Bobby Brown en el seu paper de la jove i audaç germana del cèlebre detectiu de l'època victoriana, Sherlock Holmes. A diferència de les dues primeres entregues, que van ser dirigides per Harry Blandberg, aquesta tercera part ha estat dirigida per Philip Barantini. Tot i que manté a Jack Thorne com a encarregat de guió, la història continua adaptant l'univers de la sèrie dels llibres de Enola Holmes, Misteris de l'escriptora Nancy Spinger. Té una durada de 105 minuts, 1 hora i 45 minuts, sent l'entrega més breu de la trilogia i compta amb opció de subtitulació en català.
1: Per ara, per explicar-vos l'argument de la pel·lícula, demanaré l'alerta d'espoiler, això vol dir que si teniu pensat mirar-la o no voleu saber l'argument, us recomano baixar el volum i fer altres coses mentrestant, ja us avisarem. L'acció d'aquesta tercera entrega allunya a la Enola Holmes dels carrers de Londres per traslladar-la a Malta, i doncs on la Enola i el Tewsbury, que és doncs l'altre protagonista, no, arriben a l'illa mediterrània amb la intenció de celebrar el seu casament, ja que la mare del Tewsbury considera que és el lloc ideal atès per al difunt pare del jove, que va servir durant l'ocupació britànica, i a més és el mateix lloc on es van casar els pares del noi aquest. Tanmateix, els plans romàntics i personals trontollen ràpidament quan el seu germà, Sherlock Holmes, desapareix misteriosament just el dia del seu casament. L'Enola es veu immersa en el cas més perillós madur de tota la seva trajectòria, i doncs, en registrar l'habitació del Sherlock, troba un tros de roba estripat d'un vestit de dona bastant car, o sigui, que és doncs una persona adinerada, no? Seguint la pista per la capital de Malta, la possible testimoni és assassinada per un francotirador abans de que pugui explicar-li qualsevol cosa. Per resoldre el misteri, l'Enola s'ha d'aliar amb el doctor John Watson, qui fa poc que ha entrat a la vida del Sherlock, que si heu llegit llibres de Sherlock Holmes és el narrador, el doctor Watson, i amb un lluitador també s'alia per la llibertat maltès anomenat Mikkel. Doncs la investigació revela una fosca conspiració militar que es remunta a la batalla de Khost a l'Afganistan, on uns oficials britànics corruptes van robar una gran quantitat d'or afganès i el van amagar en secret a Malta, allà on s'ha de casar l'Enola. Seguint unes pistes codificades per al Sherlock, l'Enola localitza el tresor en una cova, adonant-se que ha estat manipulada per la seva gran enemiga Moriarty, que és enemiga de Sherlock Holmes de tots els llibres, tota la vida, no? Després d'un enfrontament amb soldats, amb bastants soldats d'allà, de Malta, aconsegueixen exposar la conspiració i arrestar els oficials corruptes, i finalment l'Enola i el Sherlock s'asseguren que l'or sigui retornant a l'Afganistan. I ara aquí s'acaba l'espoiler.
0: Aquesta pel·lícula compta amb un repertori amb actors força coneguts, com tenim primer a Millie Bobby Brown com a Enola Holmes, la jove detectiu protagonista que manté el seu característic recurs a trencar la quarta paret per parlar directament amb l'espectador. També tenim a Henry Cavill com a Sherlock Holmes, el cèlebre detectiu privat, germà i tutor de l'Enola. A Louise Partridge com a Lord Tewsbury, marquès de la...

0: de la Basil Beth, interès amorós amb la Nola. Ara sembla membre actiu de la Cambra dels Lords. També tenim a Himesi Patel com a doctor John Watson, l'inseparable amic i confident de Sherlock, que guanya molt de pes en aquesta entrega. També tenim a Helena Bonham Carter com a Audoria Holmes, la lliurepensadora i revolucionària mare dels germans Holmes. Passem per Sharon Duncan Brewster com a Mira Troy Moritari. És la ment criminal que mou els fills des de l'ombra. El desenvolupament de la pel·lícula es va confirmar oficialment el novembre del 2024 amb l'anunci del fitxatge de Philip Baranti com a director. El rodatge va començar l'11 d'abril de 2025 al Regne Unit i a diverses localitzacions, concloent oficialment el 27 de juny de 2025, tal com va anunciar la mateixa Millie Bobby Brown a les seves xarxes socials. La banda sonora ha estat composta per Aaron May i David Reilly.
1: Tu l'has vist, Conrad? O sigui, Conrad, perdó. És que em confonc perquè tinc aquí davant el Biel i de normal tinc el Conrad i aleshores m'he confós, perdó. Tu l'has vist, Biel? La pel·lícula?
0: Jo encara no l'he vist i m'he hagut de menjar el teu spoiler. Bueno. Però no passa res. Però la trobo força interessant, la veritat.
1: Doncs jo, això de que han canviat de director, ho he notat. O sigui, jo l'he vista i vaig notar el canvi de director. Era com que, encara que sí que és veritat que hi havia parts que estava... Jo la vaig veure amb un amic. I era com, això no pot ser tan fàcil, això ha de girar, això ha de ser un truc. I aleshores et passen moltes coses pel cap. A les anteriors dues pel·lícules és com que et passa pel cap una cosa i al final no és. Però això és com, pot ser, però pot ser que no, però potser estan utilitzant la psicologia inversa i pot ser que sí.
0: Et fan reflexionar, no?
1: Exacte, et fan pensar més durant la pel·lícula i a més com que és més llarg, més curta, passen les coses com molt més ràpid i has d'anar pensant i tot això. I no sé, és com molt interessant. Tu la vols veure?
0: Sí, la vull veure, potser aquest cap de setmana.
1: Doncs ara passem a sèries.

0: Doncs, si us sona la cançó, sí, és de Legally Blonde, una rubia molt legal, coneguda aquí. I us parlaré de la sèrie Elle. Elle és una sèrie de televisió nord-americana de comèdia desenvolupada per Laura Kittrell, que funciona com a seqüela barra prequela de la coneguda franquícia cinematogràfica Legally Blonde o Una rubia molt legal. Per què dic prequela? Per què dic seqüela barra prequela? Per què? Perquè s'ha fet després, però representa que és abans de totes de les tres pel·lícules. L'acció es situa 6 anys abans de l'esdeveniment de la primera pel·lícula i se centra en l'etapa d'institut de l'adolescent Elle Woods, o sigui que és una sèrie juvenil-adolescent, com per exemple Smallville, que és la història de Superman, però d'adolescent, o sigui que és com abans de la, el que passa abans de la primera pel·lícula. I doncs parla d'Elle Woods, que és un personatge originalment interpretat per Reese Witherspoon, que aquí passa a mans de l'actriu de revelació Lexi Minette, que us haig de dir que aquesta actriu va ser triada per la pròpia Elle Woods original, o sigui, l'actriu original, i és espectacular la seva actuació, moviments, manera de parlar, o sigui, tot és espectacular, com té estudiat el personatge i les cares que fa, les expressions, és molt bona actriu, o sigui, jo crec que ha de, o sigui, ara crec que tindrà molts més papers, o s'espero. La primera temporada, que és l'única que s'ha tret, consta de 8 episodis d'entre 43 i 56 minuts de durada, o sigui, és com mini-pelis. S'ha estrenat l'1 de juliol de 2026 a la plataforma Amazon Prime Video i ja compta amb una renovació oficial per una segona temporada, i això esperem, perquè al final acaba obert. Ja us ho adelanto, però és molt recomanable. La sèrie explora la joventut d'Elle Woods durant els anys 90 mentre estudia a l'Institut Rainier West High School a Seattle. Això ens mostra una faceta inèdita del personatge molt abans de convertir-se en la brillant i ambiciosa estudiant de dret de la Universitat de Harvard, que tothom coneix per les pel·lícules que es van fer als anys 2000. La trama profunditza en com utilitza la seva enginyeria i la seva personalitat única, perquè és única, per navegar pels drames de l'adolescència, i ara us diré el repartiment principal i recurrent. L'Alexi Minetri, com a Elle Woods, la protagonista, Jundi Ann Raffel i Tom Everett Scott com a Eva i Wyatt Woods, els pares de l'Elle, i Gabriel Policano com a Liz, una noia obertament homosexual de l'institut que es fa molt amiga de l'Elle. I doncs també tenim a Chandler Kinney com a Kimberly, que és la antagonista, que diguéssim, de la sèrie, la dolenta de l'institut, Jacob Moscovitz com a Miles i Zach Luker com a Dustin. També tenim a Amy Pitts com a Donna, la secretària de l'institut, i mare de la Liz, la que s'ha fet amiga de l'Elle. I aquí són com els personatges principals, i després ja sí que és veritat que hi ha més personatges, però que no tenen doncs tant de pes en la història. La idea va sorgir l'any 2023 quan Amazon va adquirir MGM i va començar a buscar formes d'expandir la franquícia de Legally Blonde, perquè volien fer una quarta pel·lícula, però van trigar molt a fer, o sigui, a fer-la, i aleshores ara ja no podien fer com una quarta pel·lícula seguint com la franquícia de Elle Woods, perquè és més gran, aleshores van dir fem una sèrie. I bon, així va sortir la idea. El maig de 2024 es va anunciar oficialment el projecte amb Laura Kittrell, que és la directora. I doncs ara us explicaré doncs curiositats així que he trobat, que són interessants. La Reese Witherspoon, que és la Elle Woods original de Legally Blonde, participa activament com a productora executiva a través de la seva productora Hello Sunshine, juntament amb Mark Platt i Amanda Brown, que és l'autora de la novel·la original, perquè si no ho sabíeu, Elle Woods és un personatge tret d'un llibre, que és Legally Blonde, però és un llibre abans de la nova pel·lícula. L'actriu original, la Legally Blonde, va explicar que la inspiració per fer una sèrie sobre l'etapa d'Institut de l'Elle li va venir després de veure el gran èxit de la sèrie Wednesday, miércoles, de Netflix, que ja n'hem parlat molts cops. Va pensar que seria una gran idea descobrir com era Elle Woods abans d'arribar a la universitat, i el rodatge de la primera temporada es va dur a terme principalment a Vancouver, a Canadà, entre l'abril i el juliol de 2025. Al gener del 2026, mesos abans de la seva estrena oficial, Amazon ja va confirmar en el producte, renovant-lo de forma anticipada per una segona temporada. O sigui que tenim bastant assegurat una segona temporada. Tu l'has vist, Biel?
1: No, encara no, també ho tinc pendent, com la de Nola Holmes. El que sí que m'he vist és... Sí, és... Segur que sí, pel que has explicat. El que he vist, sí, són les pel·lícules anteriors que han tret. I m'han semblat molt divertides.
0: Sí, doncs és bàsicament com el que li passa a l'Ael abans. I ja es veu, o sigui, és interessant perquè ja veus que l'Ael no és com, com te la presenten a la primera pel·lícula, que te la presenten com una rossa que la pinten com si fos tonta, com mil estereotips que ens han caigut a sobre les persones rosses. Doncs és això que... És com que ja veus que no és la rosa tonta que la gent es pensa, que sí que és veritat que es fa sempre amb la seva i utilitza el seu intel·lecte. És molt xula. I a més, em va agradar molt que la sèrie va passar de ser Legally Blonde, que va, és bàsicament una, la història d'una noia rosa així, a ser misteri. Perquè, o sigui, continua sent un, com... Hi ha un moment que dius, quan hem canviat de ser una rúbia molt legal a veure una sèrie de misteri, i és molt interessant això. La recomano molt, us la recomano molt, i te la miraràs, no?
1: Bien. Evidentment, evidentment.
0: És, doncs la podeu veure a Amazon Prime, té 8 capítols, però es fan llargs. No es fan llargs, però són llargs, i aleshores, no sé, és com et passes una bona estona mirant-la. I ja, doncs, ja us informarem de la segona temporada, quan surti. I ara, doncs, passem a debatre, no? El debat.

0: Doncs el debat d'avui ens l'han proposat des de fora, perquè vam demanar-vos, els que ens seguiu per xarxes, vam demanar-vos si volíeu sentir algun debat en especial, ja que queden molts pocs programes, i ens van contestar. I el debat d'avui és: quina és la línia entre la música i el soroll? Doncs això, Biel, què opines? Sobre, a veure, podem opinar sobre el que per nosaltres, en l'àmbit que la gent considera música, que és un àmbit molt, en plan, molt extens, què considerem que és música i què considerem que no és soroll, però que no és, o sigui, que no hauríem de considerar música en general?
1: Jo el que no consideraria música seria potser el reggaeton. No sé, no va gaire amb mi, diguem, saps?
0: A mi tampoc. Jo el reggaeton o el trap o un d'aquests...
1: Sí.
0: Que és com... Perquè, o sigui, sí que té música de fons, òbviament, sí. La lletra, perquè cantar a capella, no. Però jo crec que no, o sigui, no és soroll, perquè soroll, bueno, soroll és com picar cops a la taula, sí. I no és això el que volem. Però jo crec que és això, bàsicament. Però el que sí que és... O sigui, per mi la música és com... Jo considero que música és moltes coses, però és com una melodia o unes notes que són... Primer ha de sonar bé. Si no sona bé, no és música. Ja. I jo crec que... O sigui, d'estils musicals que crec que no s'haurien d'haver considerat així són el trap i el reggaeton. I després sí que és veritat que hi ha cançons pop o cançons funky o rock o grunge que dius, això no és música, perquè no hi ha, o sigui, les notes no concorden bé.
1: Jo crec també que la música t'ha de fer sentir alguna cosa, saps? O sigui,
0: sí.
1: Hi ha cançons que no li trobo cap significat.
0: Exacte. Sí que és veritat que pots trobar-li, o sigui, no critiquem a la gent que li agrada el reggaeton,
1: exacte,
0: ni molt menys. És com, si tu sents identificada amb una cançó, endavant, escolta-la. Però nosaltres, o sigui, almenys jo, en el meu cas, no em sento identificada, però jo crec que cada, o sigui, que la música no s'hauria de, o sigui, s'ha de considerar música, però jo crec que la música la comencem a considerar música quan a nosaltres mateixos ens sentim identificats o nosaltres pensem que és interessant i no sé què. I les cançons, igual, les cançons és, jo crec que les cançons han d'explicar una història. Perquè si no expliques cap història, estàs tota l'estona repetint el mateix, jo crec que és com, ha de ser una història, però cantada i acompanyada de música, que això és el que fa especial les cançons, no? Que estiguis una història i sobretot si és pròpia. Si tu fas una cançó pròpia teva i expliques una situació teva en la cançó, jo crec que és quan surt millor la música. I quan li poses com tot el teu esforç, tot el teu cor, tot això, jo crec que sí. Tu, Biel, què opines?
1: Sí, jo penso igual que tu, estic completament d'acord. Penso que això, que ha de tenir una història i que, si no, no té cap sentit fer música.
0: Exacte. I, doncs, és bàsicament això que hem de... O sigui... Pues perdó, doncs. Bàsicament, cadascú que pensi el que vulgui, però, clar, perquè aquest tema de la música és com un tema bastant contradictori, que diguéssim, per diferents persones, però és per cadascú té la seva pròpia opinió i sou lliures tots de dir-la, però jo, almenys aquí, a Joves Antena, opinem el que opinem. O sigui, hi ha tipus de música que no s'haurien de considerar música. I, doncs, alguna cosa a afegir, Biel?
1: No, jo crec que no. Crec que ho hem aprofundit bastant bé.
0: Doncs aquest debat, breu debat, fast debat. Doncs li enviem aquí una salutació a la Juna, que va venir aquí, que és qui ens ha proposat el debat. Moltes gràcies per la proposta i esperem que t'hagi agradat aquest debat. Si teniu idees o algun comentari a fer, ens el podeu enviar, que nosaltres el contestarem i en parlarem aquí. O sigui que ja podeu córrer. I doncs, si us sembla bé, passem a teatre.

0: Doncs, encara que el Conrad no el tinguem aquí assegut a l'estudi amb nosaltres, perquè no ha pogut venir, ell ens porta a la secció de teatre, com sempre, ja és tradició. Doncs, endavant, Conrad.
1: Hola, doncs mira, el que avui us porto és La Promesa, que és la comèdia que ja podeu trobar al Teatre Borràs de Barcelona. Poseu-vos en situació. Imagineu-vos que un grup d'amics de tota la vida es reuneix en una festa temàtica dels anys 90 i, bueno, hi ha la música de l'època, disfresses molt divertides i, bueno, les coses que ja coneixem com de festa, no? Menjar, begudes, bueno, etc. Però de cop, la nit fa un gir totalment boig. La Paula, que és l'anfitriona de la festa, els confessa una cosa molt forta. Els han enverinat a tots. A partir d'aquí, comença un compte enrere molt divertit i una mica macabre. Els amics hauran de resoldre un joc de pistes per trobar l'antídot i salvar-se la vida. Tot plegat també servirà perquè surti a la llum un munt dels secrets i també per veure si realment han complert els somnis que tenien quan eren joves. A sobre l'escenari hi trobareu un repartiment fantàstic, amb 6 actors i actrius. Molt coneguts, la veritat. L'Eduardo Loveras, l'Eduard Bush, el Marc Rodríguez, la Mercè Martínez, la Carol Rovira i la Clara Altarriba. Tots ells dirigits per Pau Roca. L'obra dura 1 hora i mitja, és totalment en català i si teniu menys de 35 anys, teniu un descompte bastant especial, la veritat. De dimecres a divendres, les entrades només us costen 22 euros. I jo trobo que és una opció perfecta per anar al teatre i passar-ho bé. Teniu funcions fins al 26 de juny i compta amb... segur que trobeu alguna setmana que segur que podeu anar-hi. Us ho recomanem moltíssim i bueno, ja ens direu si hi aneu. Adéu!
0: Doncs moltes gràcies, Conrad, per aquesta... proposta. Estàvem aquí a l'estudi d'en Renguer, escoltant la teva proposta d'obra. O sigui, un sopar normal, una festa normal, no? I de cop els enverinen tots. Què és això? De cop, és que ha sigut com... Oh, vale. Vale, es posa seriós. Ens han enveritat tots. Què fem? I aleshores, doncs... És interessant, perquè jo opino que... no tens tant temps per morir, o sigui, quan... Ara ho estàvem parlant amb el Biel, no tens tant temps per morir, o sigui... Però jo crec que està bé aquest gir. I, doncs, el repartiment és fire. Està molt bé. I què t'ha semblat, Biel? Tu la vols anar a veure?
2: La veritat, sí, m'ha semblat interessant i una activitat diferent a fer si no tens res a fer a casa, per exemple. I això, com anàvem comentant, m'ha semblat graciós això d'un joc de pistes després de que t'enverinin.
0: Sí, és com, ok, prefereixo passar les meves últimes hores com fent el que jo vull, no un joc de pistes. Però
2: exacte.
0: Jo crec que és interessant això, no sé, jo vull anar-hi, ja veurem a veure si vaig, perquè no tinc res a fer.
2: Podem dir que hi ha un plot twist, no? Un gir de guió.
0: Sí, o sigui, de cop ens han enverinat. Ah, vale, gràcies per avisar, eh?
2: Exacte.
0: De que enverinaries la gent. No ho posava a la invitació, però...
2: Molt interessant.
0: Tu fes el que vulguis. I doncs moltes gràcies, Conrad, per enviar-nos aquest super audio i aquesta super recomanació. I ja ens direu... Sí, la aneu a veure i ens dieu la vostra recomanació i el vostre punt de vista, no? Sempre està bé tenir altres opinions. I ara, doncs, passem a l'última secció, però no la més curta de totes, de fet la més llarga, i passem a música.

0: Aquesta cançó es diu My Body's in Ready, i és una cançó de pop rock, bueno, ja ho heu escoltat, del cantautor estatunidenc Somber, que és el meu cantant preferit, que ja ho he dit molts cops, llançada el dia 25 de juny de 2025, ja fa temps, però igualment mai és molt tard per sota el segell de Warner Records, no? Els punts clau són que la producció l'ha escrit ell mateix i està coproduïda juntament amb Tony Berg. Després, el videoclip està dirigit per Gus Black, perquè el que fa el Somber és que tots els singles que treu, molts cantants ho fan, però ell, amb la, no, o sigui, no tots els cantants del món ho fan, però cada single que treu, els àlbums ja no, però cada single que treu, treu un videoclip, i això està molt guai, que està dirigit per Gus Black, i compta amb la col·laboració dels actors Inna Barrett i Josh Houston, en una història on l'artista es tapa amb diaris per amagar-se de les crítiques, doncs, de la gent. És com metàfora. I l'artista va presentar aquesta cançó en directe al programa de Jimmy Fallon. Tothom sap que Jimmy Fallon és un presentador dels Estats Units que fa, bueno, el seu programa és com molt dinàmic, molt divertit, i va entrar a les llistes d'èxit d'Austràlia i Nova Zelanda també. O sigui, t'ha agradat la cançó, tu?
1: Sí, m'ha semblat, o sigui, molt bonica, i que transmet, o sigui, transmet lo seu, saps? És...
0: Sí, va sobre, vull dir, intentar-se amagar de les crítiques de la gent, de tot el que diuen, i és bàsicament això. I tu, Biel, què ens portes?
1: Doncs, sortint de l'àmbit internacional, passem pel grup català de Tallets, que ha tret una nova cançó anomenada Era Això, i sona així.

0: doncs aquesta cançó és com molt vibes d'estiu, no?
1: Sí.
0: Per posar-la quan estàs venent a la piscina i tot això. No sé, però és com... Aquesta cançó... O sigui, els tallets m'agraden i fan cançons xules, però aquesta és com que... Especialment és com... té algú que enganxa.
1: Té un estil diferent de les altres, podem dir.
0: Exacte. Potser per això és tan... I a més és com estiuenca i tot això.
1: Sí.
0: O sigui que és... Tots a posar-te-la a la playlist de l'estiu, yeah, vale? Doncs... I ara passo a un altre tema, i ja podem escoltar l'àlbum de Madonna, Confessions 2, del qual ja vam parlar-ne, i aquí teniu la cançó One Step Away.
2: Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement

0: Doncs aquest àlbum, els que us agradi aquest estil de música, house, dance i tot això, és molt interessant perquè és com de la primera a l'última cançó, és tot continu. És tot una continuació. És com una sessió, però amb diferents cançons. I no te n'adones que ha canviat la cançó, és molt, molt xula. I a la gent que us agradi aquest tipus de música, doncs us el recomano molt. Què t'ha semblat la cançó?
1: M'ha semblat també bé. La trobo bastant diferent al que ha fet anteriorment, potser.
0: Sí, perquè ara l'ha produït diferent i em sembla que està molt ben produït aquest àlbum. Ah, i ja ha anunciat gira, no ha dit per on, però ja ha anunciat gira i a veure si ve aquí a Barcelona.
1: Ja
0: us ho diem. I ara, doncs, us presentaré una cançó que va treure l'artista Katy Perry.

0: Doncs aquesta cançó es diu Watch It Burn, i és una cançó de la cantant nord-americana Katy Perry, llançada el 25 de juny de 2026. Sé que estic parlant de coses com que ja han passat fa un mes, quasi, però igualment està bé dir-les, no? Com a single i possible títol o part del seu proper àlbum, KP7 o Watch It Burn. Doncs, KP7 és Katy Perry 7, àlbum número 7, pel que no sabia. Doncs, els punts clau, la composició. Aquesta cançó es va començar a escriure al març de 2025 i representa a l'agost del mateix any, i represa a l'agost del mateix any, o sigui que va fer com... va començar al març, va deixar d'escriure durant uns mesos fins a l'agost, que va reprendre la composició de la cançó, no? Compta amb la producció i composició de Justin Tranter, Jason Gill i Eren Kanata, juntament amb la mateixa Katy Perry. El videoclip, que també té videoclip aquesta, està dirigit per Kristen Breslauer, que acompanya la cançó amb el videoclip acompanya la cançó amb imatges potents alineades amb el missatge de cremar el passat, no? Amb referències visuals a llumins, benzina i, doncs, tot això de cremar, bàsicament, no? No explicarem com es crema algú perquè no volem que cremo res, no els incendis forestals. Va tenir un gran debut digital, aconseguint més d'un milió de reproduccions a Spotify, que és bastant, i un milió de vistes a YouTube en el seu primer dia de recompte, o sigui que és bastant. Tu què t'està semblant la cançó, Biel?
1: A mi em sembla potent, però bàsicament com totes les que ha fet la Katy Perry, sí, ja que té una trajectòria que el seu estil és bastant semblant. Però...
0: exacte, és com pop, però així com, com enfadat, que diguéssim.
1: Sí.
0: I és com, em sembla molt interessant a mi, i molt, és com m'agraden molt les cançons de Katy Perry, crec que és un artista molt gran, i doncs és bàsicament això. I ara presentaré la següent cançó, que és Look at My Life, de Gracie Abrams.

0: Doncs aquesta cançó es diu Look at my life. És una cançó de la cantautora estatunidenca Gracie Abrams, també llançada el 25 de juny de 2026. Ja veieu, a mi les notificacions m'arribaven en Gracie Abrams, Summer, Katy Perry, tot el dia. Doncs els punts claus ara us ho explicaré. L'origen és, doncs, és el segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi titular Daughter from Hell, o sigui, filla de l'infern, bàsicament. La traducció literal és aquesta. La cançó està escrita i produïda per la mateixa Gracie Abrams, juntament amb Aaron Dessner, membre de The National, amb la col·laboració addicional de Dan Nigro en la producció, no? El tema dona nom a la seva pròxima gira internacional d'estadis, que es diu The Look at My Life Tour, la qual començarà el desembre de 2026 i té previst passar per Barcelona el maig de 2027. O sigui que, si voleu, ja podeu anar mirant les entrades. Tu coneixies aquesta cançó, Biel?
1: La veritat, no, perquè tampoc coneixia gaire Gracie Abrams. Sí. Però m'ha semblat també molt, molt bonica i que transmet molt.
0: Sí, doncs a mi aquesta cançó m'ha agradat molt perquè no s'allunya gaire, doncs, de la seva zona de confort, perquè crec que la Gracie Abrams, després d'experimentar, ha trobat l'estil que li queda millor per la seva veu, i això s'agraeix molt quan un cantant troba l'estil de música que li queda millor per la seva veu i el tipus de notes que... I està molt bé això, i aleshores, encara que s'assembli a les seves altres cançons, cadascuna té un missatge diferent i és molt interessant conèixer-los tots.

I fins aquí el programa d'avui de Joan Antena. Moltes gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres. També volem donar les gràcies al nostre tècnic de so, el David, que ha estat aquí, que fa que arribi, o sigui, que fa possible que tot soni bé i que el programa arribi a les vostres orelles de la millor qualitat. També gràcies a l'Anna, que ha estat amb nosaltres, i al Conrad, que no ha pogut estar. I també al Biel, que m'ha estat acompanyant avui aquí a l'estudi, compartint doncs, el seu temps, les seves idees i la seva experiència doncs, aquí al programa. Moltes gràcies, Biel. T'esperem que un altre dia tornis. Ens podeu trobar a les xarxes socials com a Joves a l'Antena, tot junt amb minúscules, i si teniu idees, propostes, temes que us, o sigui, temes que voleu escoltar al programa o qualsevol cosa, ens ho feu saber, nosaltres sempre contestem. I la setmana vinent torno amb més cultura, més música i més continguts. Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. L'incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, continua actiu i ja ha afectat unes 80 hectàrees de massa forestal. El foc ha obligat a confinar els municipis d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. Els bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius, 74 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, mentre que s'han sol·licitat 2 avions de gran capacitat al Ministeri per reforçar l'extinció. Les flames avancen amb intensitat i han generat focus secundaris, fet que manté activat el dispositiu de vigilància. La carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol continua tallada per l'evolució de l'incendi. I paral·lelament a aquest incendi, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalls. El mal estat de la mar ha obligat aquest diumenge a activar la bandera vermella en diverses platges del litoral català, amb especial afectació a la costa tarragonina. La ciutat de Tarragona, els 8 arenals entre el Miracle i la Mora tenen prohibit el bany, una restricció que també afecta les platges del Racó i la Pineda de Vilaseca. A més, 4 platges de Cubelles també han activat aquesta mesura preventiva per les condicions adverses de l'aigua. En total, desenes de platges presenten bandera groga amb recomanació de precaució. Protecció Civil alerta del risc associat al fort onatge, les corrents i la possible presència de meduses i demana respectar les indicacions dels serveis de salvament. I encara continuem parlant de platges, i és que una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació de la dona i posteriorment efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina, fent veure que treballeu, com sempre, al sofà o buscant desesperadament alguna pel·lícula que no hàgiu vist encara.
2: Benvinguts. Se't complica, això.
1: Benvinguts, efectivament. Benvinguts una setmana més a Fora Clixés.
2: Hi ha històries que ens van escapar de la realitat.
1: D'altres que ens hi fan tornar de cop.
2: Algunes ens deixen amb el cor a mil.
1: I n'hi ha que fan que ens passem dues hores preguntant-nos però què és, què està passant aquí? Què està passant?
2: Curiosament, totes expliquen històries.
1: Però no totes ho fan de la mateixa manera.
2: Exacte. Algunes prefereixen emocionar.
1: D'altres sorprendre.
2: O fer-nos imaginar allò que encara no existeix.
1: Avui parlarem d'aquelles diferències que fan que una mateixa idea pugui convertir-se en sis pel·lícules completament diferents. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: Fa unes setmanes vam començar un viatge pels gèneres del cinema, gèneres cinematogràfics.
2: Exacte, i avui tanquem aquesta trilogia descobrint alguns dels més confusos.
1: Per fi acabé. És que les trilogies funcionen, vale?
2: Confosos. Bueno.
1: Parlarem de les pel·lícules d'aventures.
2: De mons futuristes.
1: De misteris impossibles.
2: De guerres.
1: De famílies.
2: I d'aquelles històries que ens mantenen enganxats fins l'últim segon.
1: Descobrirem. Ara de cop i volta sóc mallorquina, nois. Descobrirem d'on neixen aquests gèneres, què els fa únics i què tenen de bo. I tot allò, no?, que sovint se'ls critica.
2: Exacte, perquè darrere de cada pel·lícula hi ha molt més que una etiqueta.
1: I vosaltres, oients, esteu nerviosos? Quin gènere triaríeu si només poguéssiu mirar-ne un durant tota la vida?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Si penseu que els gèneres musicals només serveixen per omplir llistes de Spotify, no us espereu, o sigui, no us imagineu el que passa amb els gèneres cinematogràfics.
1: Tots els gèneres, tots siguin musicals o cinematogràfics, tenen molt a dir en aquesta vida.
2: I però molts... els com es diu, els que s'escolten els musicals són omplen llistes de Spotify, però els cinematogràfics omplen llistes de Netflix, Movistar...
1: Plataformes visuals.
2: No me'n surten més, però moltíssimes.
1: Però, xicots, xicotes, prepareu-vos perquè descobrirem que van molt més enllà i que tot està relacionat.
2: I home, tant.
1: Vale. Comencem. La ciència-ficció cada cop s'assembla més a la realitat. Mare. Què vol dir això? Pues que fa 30 anys semblava impossible veure intel·ligències artificials conversant amb persones. Avui convivim amb assistents virtuals, cotxes que es condueixen sols... Buah, a mi això m'encantaria provar-ho, de veritat, eh? I robots que són capaços de mantenir una conversa. També m'encantaria. Hi ha restaurants que hi ha robots que et venen a portar el menjar, que m'encanta. Jo em posaria a parlar amb aquests robots. Ai, ara em podries portar, sisplau, unes navajetes?
2: Crec que no parlen.
1: Molaria molt.
2: Però somies gratis.
1: Per exemple, pel·lícules com Her, Blade Runner o Ex Machina ja no semblen tan llunyanes en aquest sentit de lo que deia, no?
2: Exacte.
1: Vale, Neus, your turn.
2: El thriller, el meu gènere preferit, amb ironia, és el gènere més vist a les plataformes, en sèrio?
1: Sí.
2: Bueno, sí que m'agrada el thriller, perquè realment les pel·lícules de policies compten com a thriller.
1: És com thriller / suspens.
2: Netflix, Prime Video i HBO coincideixen en una cosa. Uh-huh. Els thrillers són dels continguts més consumits. Ens encanta intentar descobrir el culpable abans que els protagonistes, encara que gairebé mai ho aconseguim. La resta a vegades sí, eh? Però tot allò que fa por a nosaltres ens agrada. No ens agrada gaire,
1: eh? El thriller sí que dona un...
2: El suspens... Veiem una sèrie.
1: Sí, el suspens dona algo que et desperta, no? Però és veritat que les pel·lis de por, de veritat, ja vam parlar del terror el primer dia, no causen cap mena de satisfacció. No. Ni visual, ni mental, ni emocional, ni absolutament res.
2: Ara estem veient una sèrie molt bona que es diu Fubar.
1: Molt bona.
2: A Netflix.
1: Molt bona!
2: Sí, molt bona. Dos temporadetes...
1: Passen ràpid, sí. És molt bona i a més té una comèdia increïble. Tot molt bé. Vale, proseguim. Salvar, bueno, direm

0: Molt d'aquestes.
1: És que jo estava pensant en una pel·lícula que no hem nombrat en cap moment, que és molt bona, que és La Naranja Mecànica.
0: Molt bona.
1: Té uns visuals, aquella pel·lícula, espectaculars.
0: És molt bona, molt bona.
1: No m'agrada el contingut de la pel·lícula, però només la miraria en silenci, saps? Amb mutejada.
0: És un insult que diguis mutejada.
1: No, no, però dic...
0: De llavors existia el cinema mut.
1: No, però dic perquè visualment és absolutament increïble, els 100%. Colors. Buf, m'encanta.
0: Vale, toca.
1: El gènere familiar és el que més diners genera. Mira, aquest sí que m'agrada.
0: Sí.
1: Disney, Pixar, DreamWorks acumulen milers de milions d'euros. Per què? Perquè quan una família va al cinema normalment compra 4 entrades en comptes d'un.
0: Molt intel·ligent.
1: És que, clar, és que és un negoci perfecte.
0: Rodonet.
1: O sigui, pel·lícules romàntiques, qui sol anar? Parelles. Compren dues entrades. Famílies.
0: Perquè has dit romàntic. Podries haver dit drama, terror, qualsevol persona, qualsevol gènere.
1: Perquè el romàntic normalment són dues persones.
0: Jo puc anar sola a veure una pel·lícula
1: sí,
0: de romàntic.
1: Sí, però l'honor... I també pots anar sola a veure una pel·lícula familiar.
0: Sí, sí.
1: Però si tens... vas amb nens i és el pare, la mare...
0: Tota la raó.
1: Els dos nens, tres, de mitja, dos, tres nens, la iaia i els
0: tiets.
1: La
0: iaia.
1: Saps?
0: La iaia. Que mona, ella, la iaia. I el iaio l'has matat, pobra. Vale, Indiana Jones va
1: és
0: fer
1: una
0: tornar...
1: mitjana.
0: Indiana Jones va fer tornar la gent als museus. Això és molt interessant, eh? És molt guai. Després de l'èxit de la saga d'Indiana Jones, molts museus van detectar un augment de visitants interessats en l'arqueologia. Intenta-ho dir tu. Arqueologia.
1: No cal. No cal, crec.
0: Això.
1: I sí.
0: I sí, què?
1: És que el cinema té més influència del que ens pensem.
0: Doncs... clar.
1: Podria ser, eh? Poden ser com... al final, les pel·lícules és això. Mira, quan veus una pel·lícula i saps que està gravada a un lloc, aquell lloc normalment té més visitants.
0: 100%. 100%. Saps? Mira.
1: Com... Emily in Paris. Que la vam veure, vam anar a París i vam anar a veure on s'havia rodat.
0: Efectivament. Dit això, que la Neus té tota la raó del món, doncs ara sí, obrirem el meló.
2: Obrim el meló.
0: Ui, ui, ui, ui, ha... Avui aquest meló és enorme. Què?
1: Avui tanquem definitivament. És que a mi això de fer un mes sencer d'algú no m'agrada més repartir.
0: A mi m'encanta. Pues no et queixis tant.
1: És que a mi les pel·lícules ja saps què.
0: No et queixis tant.
1: Vale. Definitivament tanquem el nostre viatge pel gènere cinematogràfic.
0: Molt bé, i ho fem visitant alguns dels que no podem deixar passar per alt. Però abans de dir això, que la Neus m'ha tallat ara dient, bona dita abans que no li agrada fer les teriologies, jo això d'allargar els temes només ho faig perquè el David disfruti i gaudeixi d'aixafar-nos en el laboratori amb el nostre... efectivament, amb aquest so tan horripilant i tan poc satisfactori. Vale?
1: David.
0: És un patí, no m'agrada. De veritat, és que vindré un dia per la nit i et trauré aquest so del registre.
1: Ai.
0: Molt bé, pues ho faré. Gràcies per donar-me peu a fer-ho. Vale, però seguirem. Començarem amb el gènere cinematogràfic aventura.
1: Molt bé.
0: Oh, yeah.
1: Neix a principis del segle XX, inspirat en les grans novel·les de Jules Verne, Robert Louis
0: Stevenson
1: o Alexandre...
0: De cop i volta és francès. Alexandre Dumas.
1: Volia portar l'espectador a llocs... Aquesta gent volia portar l'espectador a llocs exòtics sense moure's de la butaca.
0: Vale, què els defineix aquest gènere? Pues que és un gènere del viatge, no? Sempre hi ha una missió, una recerca. Un tresor o un objectiu que obliga els protagonistes a sortir de la seva zona de confort. Que això, sincerament, és tan interessant. Tant. És emocionant.
1: I els diferencia de que, per exemple, l'aventura no busca tant l'acció constant com el descobriment. Saps? L'important és el camí. És que m'ha vingut un exemple ara.
0: Enhorabona. Ens encanta. L'important és el camí. I el
1: com
0: que s'aprèn.
1: L'exploradora, l'aventura.
0: Mochila, mochila. todo

0: Hello, dentro de mí. El mapa. La part bona és que ens fa viatjar sense sortir de casa.
1: Que té personatges molt carismàtics.
0: I que barreja emoció, humor i acció.
1: I la part fosca, que no ens agrada, podríem dir que moltes històries segueixen la mateixa fórmula. No?
0: Sí,
1: i
0: però
1: això,
0: com jo crec que tots els gèneres al final...
1: Ja, però no sé...
0: Mira les pel·lícules una altra vegada de Navidad.
1: Podem no parlar de les coses que a mi m'agraden de forma despectivament negativa. La ciutat natal és preciosa, vale? Em sembla molt bé que la Florinda torni a la ciutat Nadal, molt bé. Natal per enamorar-se del seu amor de jove de 15 anys. És que em sento limitada, Neus, em sento limitada. Jo
0: no passa res.
1: Vale, el càstig és delirant, com podeu veure.
0: Vale.
1: Proseguim.
0: No has dormit la migdiada i costa avui,
1: No he dormit la migdiada.
0: De vegades, una altra part fosca és que de vegades romantitza èpoques colonials, per exemple.
1: També podríem dir que alguns personatges són massa previsibles, com igual que la Joselina en la ciutat natal. Efectivament, no es diu Joselina, però és el primer que m'ha vingut. Vale,
0: cançó.
1: Cançó típica, vale? Hem parlat d'Indiana Jones, doncs què més que ficar Raiders March, vale? Que és Indiana Jones. Una melodia que representa perfectament, mira... És que ja, és Indiana Jones, vale? És l'esperit aventurer, la curiositat, el risc i aquella sensació que qualsevol pot amagar un tresor. Ens encanta! Anem a buscar el tresor, penya!

0: ciència-ficció.
1: Molt bona, Neus! Et veig molt activa i molt àgil.
0: Vinga, vale. L'origen.
1: L'origen. Ens hem quedat els dos de...
0: Va néixer durant els anys 50 en plena Guerra Freda.
1: Uau, i si tenia calor?
0: Arlet, per favor.
1: No! Vale.
0: La por a les armes nuclears, l'espai i la tecnologia van alimentar aquest gènere.
1: Què el defineix, aquest gènere? El de ciència-ficció? I per què no ficció-ciència?
0: Ja ho descobrirem. Arlet, no deliris més, no, per favor.
1: Què el defineix? Pues que parteix d'una pregunta molt senzilla. I si? I si poguéssim viatjar en el temps? Que bé m'ha quedat, això.
0: Sí.
1: De cop i volta, regreso al futuro. I si existissin altres civilitzacions? I si les màquines ens superessin? Que això... ho deixem en tres punts suspensius.
0: El que li diferència de la fantasia és intentar justificar els seus mons amb la ciència o amb avenços tecnològics, per exemple.
1: Vale.
0: O sigui, la fantasia és més imaginació tot i que tot és real en aquell moment, i la ciència-ficció, com bé diu el seu nom, és ciència, o sigui... Saps? És perquè han creat un túnel al Tercer Mundo.
1: Molt bé, vale. La part bona és que fa reflexionar sobre el futur, no? Sobre els avenços, no sé com es diu ara. Que ha inspirat invents reals, que això és molt positiu, no? O no?
0: Depèn quins invents.
1: Efectivament. I que no té límits creatius, crec. No paro de fotre hòsties amb el micro, eh? Pa.
0: Tira-te-la enrere.
1: Tota la cara, tu. Vale, proseguim. I la part fosca, què podríem dir a la part fosca?
0: Que algunes històries són difícils de seguir. Perquè, o sigui, a mi les històries aquestes que van del passat al present, del present al passat, i que ara estan al present, però de cop no sé què passa, que estan al futur, i de cop estan al no sé on, jo em perd.
1: M'acabes de deixar estupefacta.
0: Perduda també, no?
1: Efectivament. No sé si estem al futur, al present, no ho sé. Això ja serà un problema de l'Arlet del futur. Una altra cosa, negativa no, és que a vegades prioritza els efectes abans que els personatges. Mic. Aquí sí que va el filtre. És que no t'enteres, David? No sabe... Ara sí que va. Ara sí que entra. De veritat. Vale. Uau. Hem connectat. No. Sí. Vale, la cançó que ve ara és The Imperial March. Tot es diu March. No sé. D'on és això? De Star Wars?
0: Exacte. Encara no estem jugant.
1: Perquè és una de les peces més reconeixibles del cinema i simbolitza la grandesa, la tecnologia i els conflictes galàctics.

0: El gènere preferit cinematogràfic de la Neus. El thriller. Uau! Ai, per favor. De veritat, tio, hauria de fer la siesta, us ho dic en sèrio. El proper dia no diré venir sense fer-la. Vale. Thriller.
1: Vinga,
0: i suspens.
1: Vinga, explico l'origen, per no perdre el costum. Va consolidar-se gràcies a Alfred Hitchcock. Hitchcock.
0: Ves, és que no hauries de... Alfred Hitchcock.
1: Hitchcock, ja ho he dit bé. Ell va demostrar que no calia ensenyar el monstre per generar por. Hi havia prou en fer creure que hi era.
0: Vale. Què el defineix? L'atenció.
1: Mm-hmm. L'espectador sempre sap menys del que necessita.
0: I això el manté enganxat. I, per exemple, què el diferencia d'altres gèneres? Pues de, no pretén espantar, pretén inquietar, que és una línia molt fina. Et té com alerta tota l'estona.
1: Sí, jo vull estar relaxada.
0: I t'agafa. Fer dubtar, fer pensar... Cuidado, amb el thriller suspens. Vale.
1: Una altra sèrie molt bona de...
0: Thriller.
1: De policies. Deixem-ho així. High Potential.
0: Molt bona.
1: Que primer és una sèrie que es va fer a França.
0: Que es deia Api.
1: Sí.
0: Api, no?
1: Sí.
0: Però no la verdura, eh? Verda. És que avui t'estic fent riure molt, eh? Sí. M'encanta, em sento trobades. Poderosa. Vale, la part bona del thriller. Encara no m'has contestat perquè era ciència-ficció i no ficció-ciència, però vale.
1: No cal, Arlet.
0: La part bona del thriller és que manté l'atenció fins al final. No et fa desaparèixer d'allà.
1: Uh-huh.
0: I et fa agafar el coixí i estrangular-lo i dir, ai, quan arribarà el moment? M'explico? És com que sorprèn constantment i et fa participar com a espectador. Et fa com partir-se'n.
1: Sí. És que m'estic imaginant participant a la pel·lícula.
0: Neus, per favor, et dius de mi, però tu estàs pitjor, eh? Tu estàs pitjor. Vale, i la part fosca. La part
1: oscura. Alguns girs són massa forçats.
0: Què?
1: Com? Que alguns girs de guió són massa forçats.
0: Alguns, vale.
1: O sigui, tothom s'espera que l'assassí és el veí que havia passat per allà davant, feia 2 segons abans.
0: Efectivament.
1: Saps?
0: Mm-hmm. O és evident i és massa forçat quan de cop i volta diuen... per exemple, l'altre dia vaig veure una pel·li que era thriller suspens, que es deia Embestida, crec que es deia, que era una ciutat que de cop i volta venia com un tsunami i s'omplia d'aigua fins a dalt i havien de sobreviure i traspassar el mar i tota l'aigua que havia com col·lapsat la ciutat perquè hi havia taurons per allà, vale? I és com que... Et pots creure que m'he perdut? No sabia, no sé on anava. No, a veure, és com que al final et fa... Com, no sé el que anava a dir.
1: No és sorpresa al final,
0: ja sé per on anem, perdó, això també em passa, quan estic full cansada. No deia això, que hi ha un moment que els tres nens que estan allà esperant a que no saben com matar el tauró.
1: No
0: saben com matar el tauró per sortir de casa, saben que baix a la guardia, o sigui, al sòtan hi ha com trossos de can per distreure el tauró, vale? Llavors, és com si... És igual, vaig a buscar un altre exemple. És com si et diuen, hi ha un assassí a baix i la gent baixa. Tu ets tonta o ets tonta, tio? Per què baixes si saps que ha baixat?
1: Perquè si no s'acabaria la pel·lícula.
0: La vas a palmar. Eso es lo que dicen los directores. La vas a palmar.
1: Sí. I que pot generar frustració si acaba malament.
0: Efectivament.
1: Cançó.
0: Time. Inception. Subtention. No sé com es pronuncia aquesta paraula. Inception. És una música que creix lentament, ¿vale? Com podràs veure, ara és un fil... Està, vale? És com ve de l'arrel, vale? Creix lentament, molt bé. Lentament, igual que la tensió del thriller, fins a arribar a un final absolutament explosiu. Spoiler, no arribarem al final, així que us l'haureu d'imaginar.
1: O escoltar-la a casa.
0: Efectivament, molt bon màrqueting, Neus. Així m'agrada.

0: ara parlarem del gènere cinematogràfic...
1: Misteri.
0: Ai, Neus, em venia de gust ficar-li...
1: Misteri.
0: Ai!
1: És que és tard, Arlet.
0: És tard per tu, per mi no. Va, digues tu l'origen, que em vols de ganes.
1: El gènere del misteri, és que sempre em toca dir els noms difícils, tu.
0: Vols que ho digui jo?
1: No.
0: De ganes.
1: De misteri neix a les novel·les dels detectius del segle XIX, amb autors com Arthur Conan Doyle.
0: O
1: Agatha Christie.
0: Molt bé.
1: El cinema el va adoptar molt aviat perquè una bona pregunta sempre enganxa més que una bona resposta.
0: Què el defineix? Doncs que un, no sé, un crim, una desaparició, un secret o un enigma que cal resoldre. L'espectador juga constantment a fer de detectiu. Spoiler, jo em sento detectiu quan veig aquest tipus de pel·lícula i m'encanta, perquè si la fallo, culpo els altres. I si la clavo, dic, sóc la millor, que no em coneixeu. De cop i volta ens han deixat verges de cançó. Això no pot ser.
1: Sí, vale. El thriller et posa nerviós, el misteri et fa pensar. O sigui, estàvem una mica equivocades quan he començat a parlar de pel·lícules de policies a thriller, mm-hmm. però no passa res. L'objectiu no és tant l'atenció com descobrir la veritat.
0: Efectivament. És que la línia és molt fina, eh? Llavors, és normal que puguis pensar una cosa i te'n vagis cap a una altra i així bla, bla, bla, bla, bla.
1: Successivament.
0: Exacte. Però, bueno, doncs que fa participar l'espectador, això és el mateix que el gènere anterior, vale? I és veritat, estimula la lògica i l'observació. O sigui, estimula el cervell, estimula el que tu veus i el que tu penses sobre el que veus.
1: Una mica com fer crucigrames, no?
0: Com?
1: Crucigrames.
0: Crucigrames.
1: Exacte. I... Jolín, com
0: chispas, otra vez. ¿Te has dado cuenta? No os gustan los mismos sándwiches. Eso, havies de dir sándwiches amb mi.
1: Arlet, no em sé la cançó.
0: Vale, per fosca, com estic avui, eh? Insuportable. Alguns finals deceben, i a mi això em fa molta ràbia. Algunes pel·lis de misteri que dius, hòsties, no, tio, al final no havia de ser aquest. Què més? Que pot...
1: A vegades pot ser lent. S'ha de mantenir un bon ritme, la pel·lícula.
0: Sí. Sí, efectivament.
1: I de vegades les pistes són massa evidents o massa impossibles. Una pregunta, què t'agrada més?
0: Pregunta!
1: De pel·lícules de misteri. Veure l'assassí al principi de la pel·lícula. O, així clar, ja sé la resposta, ho daran els spoilers, llavors, clar. O, en el moment que hi ha l'assassinat, no veure qui ha sigut i anar jugant amb la pel·lícula a veure qui ha sigut.
0: Ni una ni l'altra. A mi m'agrada veure al principi l'assassí, però que no se li vegi res que el cos. Només el cos, ni la cara...
1: Llavors
0: ni...
1: no t'agrada saber qui és l'assassí al principi.
0: Sí, perquè li veus la corporalitat, llavors em veus a mi tot el rato comparant... Buah, aquest no té l'espatlla del tio del principi. No, buah, aquest no té els peus del principi. Llavors et va encaminant, llavors et dona feina per tota la trama, m'explico? És que ni una ni l'altra. No sé, m'agrada les dues. Depenent, hi han episodis que em sorprenen. Potser de cop i volta es veu un assassí, però està compitxant amb un altre. I l'altre no te l'han ensenyat. Vale.
1: Cançó.
0: Cançó. Es diu Hedwig's Theme. Bueno, és el tema principal, vale? De què és? De Harry Potter. De Harry Potter. I ho he fet tan bé. L'hem escollida perquè transmet aquella sensació de curiositat, descoberta i enigmes amagats. Tot i ser fantasia, vale? Acompanya perfectament un bloc dedicat al misteri.

0: Venim amb un gènere d'últim molt bo, vale? Cinematogràfic. Gràcies. Bèl·lic, el gènere bèl·lic. Què vol dir bèl·lic? Neus, d'on...
1: L'origen.
0: D'on ve, explica'ns.
1: Exacte. Va créixer després de la Primera Guerra Mundial, però sobretot després de la Segona Guerra Mundial, quan molts directors volien explicar què havia passat i reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes.
0: M'ha encantat aquesta frase.
1: O sigui, la Primera Guerra Mundial va començar, no?, una mica pam, pam, pam, a col·locar-se en el món cinematogràfic, mm-hmm, pam, però a la Segona Guerra Mundial van dir... A saco.
0: Molt bé. Tenim aquí una banda sonora de fons. Increïblement positiva. Vale, què és el que el defineix? Pues que explica històries ambientades en la guerra i la majoria basada en fets reals, i és molt guai això, és molt interessant. Però sobretot perquè parla de persones que la pateixen. I això fa que connectis molt amb el que... Perquè jo no soc molt apassionada de les pel·lícules de gènere bèl·lic, vale? Però sí que és veritat que quan comença, per exemple, el teu pare és molt fan, jo crec, mm-hmm, que mira molt pel·lis bèl·lic, o sigui, m'explico?
1: D'història.
0: Sí, de guerres i tal, i és com, jo no la veuria mai sola, perquè no, però després la fica i m'enganxo. És com, saps? Hi ha alguna cosa que allà mm-hmm, que està bullint, que dius, buah, vull formar part d'això.
1: Per què? Perquè no tracta només de batalles, també parla del sacrifici, la por, supervivència i les conseqüències humanes dels conflictes, que jo crec que això és el que t'enganxa.
0: O sigui, al final recorda fets històrics importants, que això seria com positiu, pel meu gust, que fa reflexionar sobre el valor de la pau, mm-hmm, i de buscar l'essència d'estar bé, que no sigui com lluitar per lluitar, no? I que mostra històries reals de superació, que això també és molt, molt, molt, molt, molt guai. Mm-hmm. Per l'altra banda, trobo que és negatiu perquè pots romantitzar la guerra, i la guerra a vegades no l'hem viscut, però ha de ser molt dur.
1: Sí.
0: I que hi ha escenes molt dures, mira, justament el que deia ara, no? Hi ha escenes, pues, que les veus i...
1: I ojo, toquen,
0: Toquen en profunditat.
1: I tant.
0: De cop i volta, ara estic... La siesta m'està entrant. No és broma, he baixat com 3 esglaons de la meva hiperactivitat de la tarda. No, i també podíem dir, per acabar, que algunes pel·lícules sacrifiquen el rigor històric per l'espectacle, o sigui, per fer aquest espectacle de bombes i guerres i
1: tiroteig. I és el que veuria una mica la part de història, no?
0: Sí.
1: O sigui, com aquest tema que li fiquen a la història.
0: 100%.
1: Real.
0: Tot bé, sí. Tot bé.
1: Tot molt bé.
0: Vale. Tinc una pregunta així ràpida. Dels gèneres que hem dit ara,
1: sí,
0: quin és el que més t'agrada?
1: Una barreja entre thriller, això mateix.
0: Hòstia, boníssim,
1: sí,
0: tens,
1: sí,
0: alguna
1: una
0: paraula?
1: Mica de misteri.
0: És com si t'haguessis urticària la paraula i no et surtis.
1: No puc,
0: thriller.
1: Ara no em surt.
0: Thriller.
1: No puc, no ho faré.
0: Ai, ara vull que et surti.
1: No, massa
0: has
1: tard.
0: De pensar que de cop i volta la té rellisca. Thriller.
1: Thriller.
0: Veus?
1: Veus.
0: Ojo, Podria ser psicopedagoga. Pedagoga. Psico també perquè... Se'm dona molt bé escoltar. Vale, no té res a veure, és igual.
1: No té sentit, no passa res.
0: La cançó és...
1: Doncs això, misteri i thriller. Saps?
0: Vale.
1: Policia, és així, vale. Misteri...
0: Vale, ens encanta. Vale, la cançó que fiquem ara és Hymn to the Fallen, vale? I és de Saving Private Ryan, salvando al soldado Ryan. Vale? És una composició que representa el respecte, el record i el cost humà de qualsevol guerra, el que queda. Més que parlar de victòries, parla de les persones i del que comporta aquest acte.

0: Bueno, proseguirem amb el següent gènere cinematogràfic perquè aquesta cançó és molt, molt depriment. Vale. Gènere familiar. Crec que el millor d'avui és el que jo prefereixo. Se t'està escoltant, senyoret? No.
1: No.
0: L'origen, el gènere familiar apareix amb força? Vale, va, tu.
1: El gènere familiar apareix amb força durant els anys 30 i 40, quan Hollywood comença a produir pel·lícules pensades perquè grans i petits les puguin gaudir junts. Amb l'arribada de Disney es converteix en un dels gèneres més populars del món.
0: Què el defineix? Doncs que són històries accessibles per totes les edats, parlen d'amistat, família, superació i valors universals. I què els diferencia? Doncs que és un dels pocs gèneres que busca connectar amb diverses generacions alhora. I això és molt positiu. Uh-huh. Anar al cinema.
1: És el que parlàvem l'altre dia. Perdó, segueix.
0: No passa res.
1: Segueix, segueix.
0: No, no, no. Això, que connecta famílies, i això està molt bé.
1: Ah, molt
0: prossegueix.
1: Bé.
0: Molt bé, enhorabona.
1: Que el que dèiem l'altre dia, com l'animació, per exemple, que, perquè l'animació normalment sol ser familiar...
0: Mm-hmm.
1: Bueno, normalment, va. Que a vegades és més per adults que per nens, però els nens ho disfruten, encara que no entenguin realment el missatge de la pel·lícula, 100%. I els adults disfruten per entendre el missatge de la pel·lícula.
0: 100%. O sigui, al final, algo guai, jo crec que és molt positiu d'aquest gènere, doncs que es pot compartir en família, no? Que acostuma a transmetre valors, uns valors positius. Sí, és el que tu has dit.
1: No, no, no. El gènere familiar i... es pot compartir en família.
0: Ostres, put. Ostres, no va dir una paraulota. L'he deixat a mitges. Ostres, fruta. Vale, frutamente. És que la sèrie que estem veient diu fruta per no dir la paraulota. I que té personatges molt estimats, no? I que transmet valors positius, i això és molt guai, molt guai, ens encanta. I la part és que no sé trobar-li part negativa a la familiar, potser és que aquestes algunes històries són massa previsibles, però és que això ho diem amb tot, no, suposo, i que pot caure en moralines excessives. No? Què més? És que, no sé...
1: Sovint evita els temes més complexos, o sigui...
0: Sí, això també és veritat. Però bueno, jo crec que és un gènere que... No sé, molt guai. I la cançó que posem per aquest gènere es diu...
1: I per tancar,
0: I per tancar, I'm a Believer de Smash Mouth de Drake, vale? L'hem escollit perquè simbolitza la perfecció a l'esperit del cinema familiar. Escoltem-la.

0: en el... Ara que estem al laboratori. En el laboratori he tingut una idea avui.
1: Vale.
0: Que sorpresa per tothom.
1: Mare meva.
0: Que haurem de crear, així com aquelles proves que ens ficava la Chati.
1: Ah, ostres, la
0: que
1: no, Chati.
0: Que ja la pobra la tenim abandonadeta.
1: Vale.
0: Pobreta meva. Haurem de crear una idea del que ens agradaria a nosaltres veure en una pel·lícula de cada un dels gèneres que hem fet avui.
1: Hala, que difícil, eh? Vale. Però ho fem les dues juntes?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, aventura. Comencem aventura. Per aventura.
0: Cap on tiraries més? Primer hem de decidir si seria animació o seria real. En plan,
1: real,
0: persones reals.
1: No m'agrada animació. Sí, m'agrada, però amb el que et pot donar... Amb el que, sí, però amb el que et pot donar una persona real, una cara real, no un dibuix animat, a mi sempre pot més.
0: Vale, doncs tenim aventura, fem persones reals.
1: Persones reals.
0: Una temàtica.
1: Personatges reals. Temàtica, jo vull que sigui aventura, vale, però que tingui un romanç.
0: Sí, no li pots ficar romanç a tot, ja t'ho dic.
1: De moment... Vale. He decidit que estigui aquí el romans, així que ho acceptarem, vale? Personatges reals, que hi hagi una escena, un res, un vincle, un vincle romàntic, pot acabar
0: en
1: drama
0: o
1: pot acabar...
0: Ai, sèries, pel·lícules, sèries, o el que sigui, sempre hi ha...
1: Sí, i vull que hi hagin com molts gags tipus còmics.
0: Però o sigui, comèdia, faries una aventura comèdia.
1: Però faria tipus una pel·lícula, mira, això és enrevessat, una pel·lícula d'aventura americana, vale? Amb un fil conductor que sigui de romans i amb un toc còmic de l'estil comèdia francesa. Molt bona.
0: Molt bo.
1: Ho donaríem per bo, no?
0: Sí.
1: Anem al següent.
0: Ciència-ficció.
1: Ciència-ficció.
0: Què vols, viatjar al passat? Anava a dir, vols viatjar al present, no.
1: Saps el que m'agradaria?
0: Al passat o al futur?
1: Saps el que m'agradaria molt? M'agradaria molt que hi hagués com... Que fos una pel·lícula, que fos una investigació dels anys 2030 de com totes les ciutats del món estaran submergides a sota l'aigua. I com la gent pot... I com la gent pot viure i pot fer que un humà que no té la suficiència com un peix, per exemple, que pot conviure a baix o tots els animals marítims,
0: sí.
1: Que... Com i plantejar-nos una manera i donar-li voltes a com un humà podria viure tranquil·lament sense necessitar bombones d'oxigen a baix.
0: Vale.
1: I que de cop i volta un humà s'enamorés d'un tauró. No, això ja és...
0: No, això ja... no cala, potser ja... No.
1: Això ja és passar-nos.
0: Això ja és més fantasia, vale. Potser.
1: Thriller, et toca a tu. Ai, no supero, Neus, no supero.
0: És que no em surt avui.
1: Ho diré jo. Ho dic jo, vale? Thriller barra suspens. No diguis tu la paraula, vale?
0: És que justament em toca fer el gènere que menys m'agrada.
1: Però, vale, pues ja, és que ho estic fent jo tot.
0: És que és la gràcia, jo porto el joc, tu el fas.
1: Ala, que lindo, que dolenta. Vale, un thriller, suspens, m'agradaria molt... Que fos, per exemple, amb personatges reals, vale? Que fos un thriller que sigui suspens, però que alhora faci... Uala, tio, ho havia de posar... Thriller... No sé, m'ho imagino com... Com que sigui com algú de suspens, però que sigui com còmic. És que em ve de gust veure com un suspens que em cridi molt l'atenció.
0: Un scary movie.
1: Exacte. Però que no sigui scary movie. Que sigui en plan, de cop i volta, està baixant a baix per anar a buscar l'assassí.
0: Passa una ombra i tothom en plan s'espanta i de cop quan ho veuen és
1: de cop i volta,
0: una cometa.
1: No, de cop i volta és un nen que està jugant amb una marioneta i fa la sombra a la paret, per exemple. No fa gràcia això, vale? Però em referia que hi hagi com algun toc de... Què t'està passant? Què t'està passant? Mare meva. Bueno, proseguim. El thriller no m'ha agradat, vale?
0: No, el Misteri. Passem, va, te'l perdono.
1: Misteri. Aquest el pot fer tu, va. Una mica de...
0: A mi és que m'agrada molt l'estil Agatha Christie.
1: Vale.
0: O sigui, que hi hagi un algo, un assassinat o un algo, i que acabin tots reunits en una sala dient tu vas fer això i tu vas fer l'altre.
1: Mira, tinc una molt bona. T'imagines una pel·lícula de misteri que estiguin, que sigui una illa sola, com Agatha Christie, que se'n van a fer allà i se'n van allà, però que només hi hagi un personatge que tingui múltiples personalitats i que nosaltres com a espectadors pensem que hi ha molts personatges i que hi ha un d'aquests que és l'assassí, però tots són la mateixa persona?
0: M'he perdut, però molt bé.
1: M'explico? O sigui,
0: sí, crec que hi ha una pel·lícula,
1: com,
0: ja,
1: no, és com la pel·lícula múltiple, però no, o sigui, però sí, moltes personalitats, però jo vull que, o sigui, ja sap que aquesta persona no està bé des del principi. No, és igual. No m'està aguantant, eh?
0: Sí, sí que t'hem entès.
1: Bueno, proseguim, és igual, podem acabar ja, perquè m'està patant
0: el
1: cervell.
0: Vale.
1: Ha estat bé aquest joc, eh? No ho negarem. Però, bueno, per tancar laboratori, anem a ficar res, un trosset d'una de les bandes sonores més reconeixibles de la història del cinema, que segur que només sentir la primera nota ja us imagineu algú investigant un misteri.
0: Pensava que aquesta
1: és... No. The Big Panther Theme.

0: I fins aquí el programa d'avui.
1: Avui hem descobert que darrere de cada gènere cinematogràfic hi ha molt més que una etiqueta.
0: Hi ha una història. Una història.
1: Ostres, hi ha emocions.
0: Hi ha maneres diferents d'explicar el mateix món.
1: Perquè no és el mateix salvar el planeta lluitant contra extraterrestres
0: que buscar un tresor perdut, resoldre un assassinat o intentar sobreviure a una guerra.
1: I això és el que fa tan especial el cinema.
0: I la Neus, abans d'agrair a tot el que ens rodeja, dirà per última vegada
1: no,
0: la paraula del gènere que més li ha agradat. No, és broma.
1: Familiar.
0: De cop i volta ha canviat. Moltíssimes gràcies, Ràdio Molins de Rei, per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons sense que ens facin un gir de guió inesperat els últims 5 minuts.
1: Gràcies també al nostre tècnic, David Rius, que avui ha demostrat una vegada més que sap posar la banda sonora perfecta fins i tot quan nosaltres desafinem parlant.
0: Efectivament, o diem xorrades. I com sempre, gràcies a Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies. Un dia li donarem un Òscar, encara que sigui fet amb un paper d'alumini.
1: Esperem que aquestes 3 setmanes us hagin ajudat a mirar les pel·lícules amb uns altres ulls.
0: Perquè darrere de cada títol hi ha una història.
1: I darrere de cada història
0: hi ha un gènere que la fa única.
1: I recordeu que al final
0: el cinema no només s'explica,
1: també es viu.
0: Uh-huh.
1: I atenció,
0: la setmana que ve...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges respecte a les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí, una dona de 71 anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren en l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona perquè recordem que la T244 està tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i a més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 9. Us parla Adrià Duc. L'incendi iniciat a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, i que afecta principalment els municipis de Querol i Pontons, ja ha cremat 114 hectàrees, el 99% de les quals són superfície forestal. Els bombers adverteixen que serà difícil estabilitzar-lo aquest diumenge i alerten que podria arribar a tenir un potencial d'un miler d'hectàrees. Les tasques se centren ara a evitar que les flames arribin al nucli de Bonany.
2: Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salta en focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de Bonany. I el flanc...
1: Sobre el terreny hi treballem 87 dotacions dels bombers amb un total de 263 efectius i es manté el confinament dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els agents rurals continuen investigant l'origen del foc i no descarten cap hipòtesi. De fet, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany per les condicions meteorològiques d'avui. Segons ha explicat, les flames han començat a prop d'una masia i avancen cap a Pontons i Querol. I d'altra banda, però continuem parlant d'incendis, o en aquest cas del risc d'incendi, que continua sent molt elevat arreu del país. De fet, els agents rurals mantindran de cara a demà dilluns la restricció d'accés a 8 espais naturals, entre els quals el Montmell Marmellà i Montserrat, mentre continuen actius els nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les autoritats demanen extremar la precaució davant altes temperatures i el perill de nous incendis. Parlem ara de successos. Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda i fins als llocs dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s'ha confirmat la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I és que aquest mateix diumenge una dona, també de 71 anys, ha mort a la platja del Coco de Badalona.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bueno, pues aquí seguimos con Víctor, con Josué, con Enric, con Xavi y con Xiomara, ¿no? Pero antes de continuar con Xiomara, que quería ampliar lo que nos decías de la primera parte, ¿no? El Xavi tenia unes coses que volia comentar, no? Que sí,
1: molt breument he estat fent una mica de lectura en diagonal del llibre, ¿vale? Però molt diagonal. Aleshores veig aquí la pàgina web elviajeallo.com. Per tant, crec que a la gent li seria interessant entrar. Llavors, jo formo part a vegades d'un club que es diu Letraeridos, que algun dissabte fem recomanacions de llibres. I justament aquest dissabte vaig recomanar el llibre de Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, on es parla de reencarnació. Però una de les coses d'aquest llibre que està molt bé és que diu que la reencarnació, les vides anteriors, poden ser una teràpia a la vida actual. Volguem dir, el que ens importa és la vida actual. I crec que també que dintre la vida actual també tenim vides anteriors, perquè el procés que tu has viscut és un procés de vides anteriors.

Hola, molt bona nit, benvingudes a un nou Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio, us estaré fent companyia durant aproximadament una hora on escoltarem bàsicament música amb veu de dona. Què és del que va aquest programa? De músiques d'arreu, de tots els estils, però on el motiu principal és que la veu la posen dones a l'hora de cantar o de produir, d'escriure i tot el que li puguis afegir a les cançons. He estat pensant en una notícia que ja l'altre dia us en parlava i que he volgut recuperar, i són les dades o els primers resultats de l'estudi Cartografia. És el tercer estudi de gènere i diversitats a la indústria musical a Espanya. I bé, només dues dades que us dono així per sobre. Només el 22% de les artistes programades en 145 festivals i cicles analitzats són dones. Segon apunt. Apenes el 17%... apenes, no es diu en català. Quasi bé el 17% arriba al criteri de paritat 60-40 quan es comptabilitzen únicament artistes dones, sense comptar les bandes mixtes, val? Cartografia és un estudi que neix per posar números i xifres i una miqueta de context a les desigualtats que segueixen atravessant el sector musical i per seguir impulsant canvis reals a través de les xarxes associatives en contacte amb les institucions i espais de poder. Doncs bé, dit això, avui el programa va del Cruïlla, és un festival en el que, déu-n'hi-do, les dones i veus de dones que he trobat. El que passa que, curiosament, només mirant-lo per sobre, sense entrar a fer un estudi, el dimecres, que és el dia que comença el Cruïlla, que comença una miqueta així més suau, us diré que quasi bé tot el que toquen són dones. Sigrid, Joaquina, Sadie Jean, Greta, Yemi Safdie, René Rapp, Halsey, però, per exemple, hi ha tres que toquen a la mateixa hora. Exactament tres. Sigrid, Joaquina i Sadie Jean. Curiós, no? Després, René Rapp, Yemi Safdie i Greta més o menys es solapen bastant. De fet, si vols veure una de les dues primeres ja no pots veure Greta. Haig de dir que de totes les que us he dit, Greta és la, de moment, és la que menys m'agrada. Després sí que teniu Halsey, que déu-n'hi-do, és una molt bona proposta. Te'n vas al dijous, ja hi ha menys dones, tot i que trobem banda mixta, Garbage, és qui és, no? Maika Makovsky, Alosa, qui més? Qui més trobem aquí? Doncs Hipnosi, si no m'equivoco, també és una banda mixta. Però bé, ja ens anem, i això és dijous. El divendres, caps de cartell així, en plan bestiaco, David Byrne, Bomba Estéreo, The Black Crowes, Ezra Collective, és a dir, que van sonant més grups masculins o senyors que canten, però trobem alguna com Zara, que fa una rave i que pot estar molt bé anar a ballar amb ella. Bomba Estéreo també és un grup mixte, però per fer-nos ballar, déu-n'hi-do, prou bé. I després, qui més tenim por ahí? Doncs tenim el dissabte Rigoberta Bandini, qui més? The Crab Apples, Svetlana, i Susto m'encanta. Aquesta dona l'escoltarem. I ja està, s'ha acabat el festival. Però que a mesura que passen els dies, sí que el primer dia trobem quasi bé tots els grups de dones, però després, doncs, ja van minvant. Programa d'avui, Dones al Cruïlla, del 26. Comencem amb Sigrid,
Què us haig de dir de Sigrid? Doncs Sigrid és una cantant compositora de pop noruega i he posat un, us he buscat un tema que fos així famoset d'ella. Es diu Strangers. Aniré posant música i després us parlo. Mireu, així del tirón és, entraran Strangers, el tema Strangers de Sigrid, i després ve Joaquina, perquè em venia molt de gust posar-la. Ella és, es diu Joaquina Valentina Blavia Canaval i és una cantant i dissenyadora veneçolana estadounidenca. Comencen aquestes dues i intentarem anar posant música ràpid, ràpid vull dir, sense parlar gaire, perquè del que es tracta és de que les escolteu. Comença quan comença la nit.

0: I bé, perquè acabi d'aterrar el programa, això que escolteu és el Quan comença la nit, que avui l'estic dedicant a dones que trobarem en el Festival Cruïlla d'enguany, que és tot just aquesta setmana. I bé, doncs, estic posant amb les que van tocar ahir dimecres, seguiran les que toquen avui dijous. Jo aniré el divendres i ja us explicaré com va, perquè no puc anar cada dia. Ja m'encantaria tenir els diners, l'ESMA, i no haver de treballar l'indemà, i per això vaig divendres. Dit això, que ja us he explicat la meva vida, com passa sempre aquí, el Quan comença la nit, a Ràdio Molins. Ara venen dues nord-americanes, una és Renee Rapp i l'altra és Halsey, totes dues compositores, totes dues cantants i totes dues actrius, o sigui que totes han fet de tot. Renee Rapp també va començar fent un musical del que després va fer la pel·lícula, és del musical de Broadway Mean Girls, i després, doncs, ve això, la senyora Ashley Nicolette Frangipane, que és una dona que porta fent música des dels 17 anys i que també ho fa francament bé. Us poso les dues. A mi Renee Rapp té un punt a la seva veu que m'agrada moltíssim, moltíssim, i espero que li trobeu el gust igual que jo. Escoltarem de Renee Rapp un tema que es diu In the Kitchen, i de Halsey un que es diu Nothing, perquè és un tema que m'agrada força, i està dintre un compilatori seu de luxe que es diu The Great Impersonator. Vinga, In the Kitchen, In Nothing, Renee Rapp i Halsey.
1: When I walk in the kitchen.

I ara és el torn de la mallorquina Maika Makovsky. Maika Makovsky és molt prolífica. Aquest és el seu darrer àlbum. Segons la gent que en sap, diuen que és el seu millor àlbum i el van gravar a Bristol. Es diu Bunker Rococo i allà trobem un tema com aquest que es diu Just a Boy, que és el que m'agrada molt a l'àlbum, eh? Però aquest és potser el que em fa més gràcia posar-vos avui. Ups! I això era el meu telèfon sonant. I després sonarà una banda que són de... us ho diré, de la Roca del Vallès. És una banda que fan rock, punk, hardcore, potser un tirant a melòdic. I on la veu cantant la té Berta, dintre de... una banda mixta en la que trobem a Kel, a Pep i a Pol, però la veu cantant la té la Berta. Si no existe la libertad és el tema que escoltarem de Perifèria, que és com es diu la banda, i vinga, tiro endavant amb la música.

Bé, i és el moment d'arribar a una de les bandes que espera tothom que va al Cruïlla, que són Garbage. Not My Idea, remasteritzat el 2015, és la versió que jo us posaré. Per mi, Garbage és una molt, molt gran banda i que té com a veu cantant Shirley Manson i em sembla tremenda. No podré anar-la a veure, però ja us dic, jo havia d'escollir un dia i vaig escollir el divendres i ella canta el dijous. I després, Alosa són un grup que ja han sonat aquí quan comença la nit. Són Irene Romo i Julieta Vidal. Elles es van conèixer a l'SMUC, van acabar formant un grup i la veritat és que ho fan bastant bé. Es tiren més cap al folk, cap a recuperar sons, i el seu àlbum es diu El primer cant del matí i allí trobem la cançó Flors i violes. Sonaran totes juntes, Not My Idea i Flors i violes.

de flors i violes i romaní. És el que ens deien les dones de l'Osa. Ara aquí és el torn doncs, d'una DJ que es diu Angela Blackburn. Ella, en realitat, es diu Angela Aparicio Blackburn. És el Blackburn, Angela Blackburn és el seu nom artístic. I ella fa música, barreja, música africana, latina, electrònica. La veritat és que m'agrada molt com ho fa i us l'he posat. Si no m'equivoco, és una de les que tanquen el dimecres. I és que ara no... M'ho miro i us ho dic. Jo crec que sí que és la que tanca... Us ho diré demà passat. La que tanca dimecres o dijous. Ara no estic segura. Doncs és una de les que tanca el dijous, que ja havíem canviat de dia. Doncs us poso Hidden Memory, aquest tema, i després la senyora Sampa de Greed. Qui és Sampa de Greed? Doncs ella en realitat es diu Sampa Tembo, és de Zàmbia, és cantant, rapera, compositora, i el 2014... Entre el 2014 i el 2020 es va establir a Austràlia i bé, ella ha barrejat músiques d'arreu, però ja us dic, sobretot, el rap està molt present en la seva música. Us poso un tema que es diu Final Form i està dintre del seu àlbum The Return. Doncs de seguit, això, Hidden Memory i Final Form.

aquesta barreja musical és la que fa la senyora Sampa de Reed. Ara venen Zara, que ja sabeu que estarà tocant el divendres. Jo crec que sí, entre les 12 i dos quarts de dues. I després, de dues a 3:30 de la matinada, Bomba Estéreo. Zara, perquè m'encanten els seus missatges, us posaré un tema de la darrera banda sonora en la que participa, que és la, aquesta pel·li que va de futbolistes, les pioneres del futbol femení. I després de Bomba Estéreo, doncs, Soy Yo, que és un tema molt, molt conegut. Estic seguríssima, seguríssima que el reconeixereu. I per no variar, no em donarà temps a que soni tota la música que us havia preparat. Però bé, Marimacho de Zahara i després Soy Yo de Bomba Estéreo.

I bé, per qui encara no ho sàpiga, això que escolteu és el Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, si és que sintonitzeu per la via tradicional. I també podeu escoltar aquest programa a través de la web de Ràdio Molins de Rei. Us aneu a buscar programes i busqueu Quan comença la nit, emissió online, dijous a les 23 hores, tot just fins a l'hora bruixa. Hi ha una repetició els diumenges també a la nit. I què més, què més, què més? Doncs que teniu un correu electrònic que és fermina10.0869@gmail.com. Dit això, ara és el torn de Rigoberta Bandini des del seu àlbum Jesucrista Superstar i un tema que m'encanta que es diu Simpàtica però problemàtica. A la Bandini també la trobem al Cruïlla d'enguany. I no sé si donarà temps a que jo m'acomiadi, espero que sí, però vinga, us pongo això a la Rigoberta i abans de la que ve l'última us vinc a dir adeu-siau.

I per acabar el programa d'avui ho farem amb Susto, aquest programa que hem dedicat al Festival Cruïlla i a les dones que canten al Festival Cruïlla d'enguany. Gràcies per fer-me companyia una setmana més. Un petó molt gran. I us espero aquí, que ja ens queden dos programes per acabar la temporada. Bar Manolo, Susto. Veieu, veieu fins al final.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

Aquest programa s'emet en segona audició.

0: right, benvinguts tots al Zona Mateca, aquest programa que fem els més heavies d'arrere, de Molins de Rei, el 91.2 de l'FM, i salutacions també a tots que a tots i totes les que ens escolteu a través de les plataformes digitals, Spotify, iBooks i el mateix podcast de Rei, Molins de Rei. Benvinguts a un nou programa del Zona Batall. Encarem ja la recta final de temporada, queden dos o tres programes mal comptats, però nosaltres seguim aquí, al peu del canó, a la quilla del barco, que no és l'amiga Xoni del barco, és la quilla del barco, disposats a donar-vos uns 58 minuts de programa. Bona nit, DJ Mikhail Smirnov, el DJ que tota prèvia del Move Your Fucking Brain necessita. Com estàs? Bona nit.
1: I tota prèvia realment calorosa, horriblement calorosa.
0: Va, ja no en podem parlar.
1: Hi ha dies que venia aquí a fer el programa, és rotllo...
0: És que tu passes per l'infern directament.
1: Jo vinc de Mordor.
0: Vens de Mordor?
1: Vinc de Mordor, m'ha aguantat l'anell i l'anell se m'ha fos aquí.
0: Vale.
1: De camí, imagina't.
0: Vull dir... Però jo aquí que no, d'on vens?
1: No.
0: De temps, no?
1: Sí. Però heavy.
0: Bueno... Sí, preparat pel Move o...?
1: Preparat pel Move. Tinc tot el meu vestuari negre super fresc.
0: Estudiat.
1: Super fresc. Que farà que sui molt aquest dissabte. Mm-hmm. Però bé, ens passarem molt bé, òbviament. Motivat bé. Com el que més.
0: Molt bé. I The Teacher, a l'altra banda de la taula, estàs molt lluny.
2: Sí, és veritat. Ens hem assegut en diagonal.
0: En diagonal, com estàs?
2: Sí, bé, anar fent. Home, una mica entristida, m'ha aixecat amb la notícia que havia cascat la Bonnie Tyler, que sense ser heavy, els britànics la coneixen com la primera dama del rock.
0: Podria ser, sí.
2: Recordem que mor amb 75 anys d'una afecció intestinal, la
0: pobra. Bueno, ja fa 3 setmanes que estava a Portugal, a Faro,
2: no pintava bé la cosa.
0: Va tenir un coma induït, crec, i no...
2: Exacte, sí, no, sembla que s'hagués de... d'aixecar d'aquesta, o sigui que, bueno, que la terra li sigui lleu, allà on estigui, doncs, que prengui una a la meva salut amb l'Oci, o qui sigui. I en l'altre, un altre tema completament diferent,
0: com diria
2: els
0: Monty
2: Python, en otro orden de coses, en Now Something Completely Different, estic bastant fascinada amb que, com que a mi no m'agrada el futbol, aquestes coses em venen així com de nou, sembla que hi ha un furor mundial per la selecció noruega i pel personatge aquest Haaland.
0: A veure, el personatge val molt la pena perquè no, o sigui, jo, el poc futbolero que sóc, mai veus un
2: Neandertal?
0: Sí, bueno, a veure, sí, té aquest front de Neandermetal.
2: Front, diu, mare de Déu.
0: És tot cap, aquest noi. Sí, però, sí. A més, això té un físic que no és habitual veure en un delanter. Vull dir, és un tio que fa quasi 2 metres...
1: Un tros d'home.
0: Corre que flipes i a sobre marca gols.
2: No,
0: I a més, tot el lore dels noruecs del remar...
2: Això. El que anava jo és que ara la penya està flipant amb el que fan els noruecs de remar, que és una cosa que hem fet tots els concerts de Monamart.
0: Des de Monamart, de l'Storm, ho hem fet.
2: A l'Storm, però es veu que es podria fins i tot traçar a... algun concert de Monamart de fa anys, com els primers que ho van fer, això. Fins i tot abans de
0: Put Your
2: Back Into The Earth.
0: Jo crec que va ser la Back Into Your Earth o així.
2: Put Your Back Into The Earth, això ho hem fet.
0: Però també s'ha de dir que, ara potser parlo de memòria, que inclús seleccions finlandeses o... No, d'Island i tot això, algú per l'estil l'hem fet. Vull dir que tot aquest llegat viking del nord d'Europa... Els suecs crec que no tant, però el del ull, el remar com a símbol d'unitat, todos a una, com los de Foto Bejuna.
2: Que bonic.
0: Això, ja, a veure, no sé, vull dir, ara la selecció preferida és la Noruega.
2: Fliparen els afeccionats del futbol quan descobreixin el black metal noruec, ja veurem.
0: Ja veus.
2: Bueno, si
0: crec que, a més, ara a través d'Instagram em surten a mi moltes coses que no conocies de Noruega. Sí, les conozco, ¿sabes? O sea, van trobar petroli i es van fer rics. Vull dir, què vols?
2: Mengen balenes.
0: També. Bueno. En fi... Digues. No, vale. Doncs pues mira, arrel de que Bonnie Tyler ha mort aquest dijous, hi ha una gent que han fet una cover d'una cançó de Bonnie Tyler, que és...
2: Total Eclipse from the Heart?
0: No, és l'altra. És que és la del títol llarg, que és Holding Out for a Hero.
2: Ah.
0: Que és cançó de Bonnie Tyler, i farà cosa de 2-3 setmanes una banda que ja hem punxat aquí al Zona, que és els D'Artagnan, que és metal folklòric, que ja hem posat diverses covers d'ells, que
2: agafen molt bones covers,
0: que fan temes popis i el passen pel seu filtre.
1: Se'ls categoritzarà com a banda de covers,
2: És igual.
0: A veure, on és el problema, al
2: The
0: final?
2: The Ripple O sigui, és tan bona aquella cançó. Gràcies, Esanen. El dia que la vas portar em vas fer molt feliç.
0: Sí. Doncs aquests, crec que són alemanys, els d'Artagnan fa qüestió de 2-3 setmanes van treure aquest single, que ja n'havien tret una altra d'una altra cançó de pop, que no punxaré. Però aquesta sí, i avui és allò que dic, bueno, avui és el dia que s'hauria de punxar, també per homenatjar Bonitas.
1: Oportunistes, la banda...
0: Oportunistes.com. En fi, la cover està molt ben feta, té tot el que ha de tenir una cover d'un grup de folk, i el tema es diu Holding Out for a Hero, de D'Artagnan.

0: Doncs Holding Out for a Hero, del tema original de Bonnie Tyler i versionat ara per D'Artagnan. A veure, està bé el tema, vull dir, no és un mal, no és un tema dolent, és un tema que en un festival pues, veuràs a tot el públic saltant i ballant. I, bueno, una manera de... un petit homenatge que fem des d'aquí al Zona Metall a la Bonnie Tyler. Seguim amb música i crec que no serà una cover, no?, de Teacher.
1: Pues no, és vale. Un regal d'aniversari.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, em va obtingut un col·lega que, bueno, que el coneixeu, el Johnny Benítez,
0: sí.
1: Que el seu costum pel meu aniversari és que m'envia un link a Bandcamp que ha pagat religiosament,
0: ah, sí.
1: I així contribueix a, bueno, això, a l'alimentació dels músics d'arreu del món, no? De, petit, mm-hmm. de petites bandes. I en mm-hmm. aquest cas és una banda que es diu Tower. La coneixeu?
0: No.
1: Jo tampoc. No la coneixia de res, però efectivament molt ben encertat Johnny Benítez, realment m'has encertat la gust, en fi, no té cap mena de mèrit perquè ens coneixem des de fa més anys que anys del MUF, cunya. I es tracta d'una banda fundada a Nova York, pel que es veu l'any 2015, tenen 3 àlbums al mercat, Tower, igual que la banda, el 2016, un que es diu Shock to the System, del 2021, i el Let There Be Dark, del 2025, del qual us porto el single amb exactament el mateix nom, Let There Be Dark. I a veure què us sembla aquest heavy metal clàssicot, que hauria de tenir reminiscències una mica als Warlock, a fins i tot als Judas. Ja em direu què us sembla.
2: Tienes mi atención.
0: Ui, és que sí? Has dit moltes coses que ens agraden a tots.
1: Sí?
0: Sí.
1: Que bé. Pues apa.
0: Doncs Tower i el tema...
1: Let There Be Dark.
0: Folly Fort.

0: Oh, yeah, doncs sí, els Tower, vinguts des de Nova York amb el seu pedazo de tema Let There Be Dark. Sí que a mi m'han sonat uns primigenis Maiden.
1: Una mica.
0: Per la manera d'estructurar el riff, el tema. Sí que és bastant més modern que els primers Maiden. També veig Rollo Enforcer, totes aquestes bandes
1: ràpides
0: sí.
1: No sé que si no arriben a Speed,
0: no arriben a Speed, exacte. Però és heavy metal, heavy metal con huevos, que diria...
1: Mateixa impressió. I alhora aquest rotllo cafre, no? Una miqueta fosquet que podria recordar...
0: Bueno, més que cafre, una mica tenebrós, però sí. No sé fins a quin punt imposat, saps? Vull dir, no és com un fos rotllo King Diamond que te'l creus, saps el que et vull dir? Però no, està molt bé, la veritat.
1: Altra característica de la banda, que al principi costa de
0: sí, perquè més, la mescla és com que la veu està una mica enrere i el principal és el riff de les guitarres. Però
1: doncs
0: bueno.
1: Que la cantant és una dona que es diu, m'encanta perquè és aquestes coses típiques de pel·lícula americana del sud dels Estats Units, es diu Sarah Beth Linden.
0: Sarah Beth Linden.
1: Està guai.
0: No, que no he escoltat.
1: No sé si t'has fixat, és veritat que està com a baixeta,
0: sí, la veu,
1: però té com un vibrato que aguanta al final, o sigui que no està al principi del frasejat, sinó cap al final, que està bastant bé.
0: No,
1: bastant
0: està
1: característica.
0: Està molt bé. Molt bé,
1: molt bé.
2: Sarabeth és com nom d'entitat demoníaca. No?
0: Sí, no?
1: Està
0: una miqueta.
2: Està Lilith i Sarabeth.
0: Exacte.
1: Abandona este cuerpo, Sarabeth.
2: Exacte.
0: Doncs bueno, anem a parlar de lo nuestro.
2: D'entitats demoníaques
0: d'aquest poble, i és que, com bé sabeu, i si no sabeu, és que heu estat amagant sota una pedra o a una cova d'allà de Montserrat.
2: De Mart.
0: Que aquest dissabte és el 20è, la 20a edició del Move Your Fucking Brain, que organitza Metal Defenders, és la 20a edició del festival de...

0: Espanya, Underground, Green, Black, Death, Tècnic, el que tu vulguis.
1: Per autonomàcia de Catalunya.
0: Sí, exacte. No sé si... Segurament el més longeu, també, de tots els festivals de canya que es fan. Com deien, aquest dissabte, a partir de les 5 s'obren portes, i la primera banda a les 5 i mitja. Però abans diré una cosa, i és que abans de venir el MUF, avui divendres, però avui no és divendres, el dia que anem al programa, de camí al MUF, si veniu en transport públic, passareu segurament per la plaça de l'Ajuntament, que es diu Plaça Catalunya, Molins de Rei. Hi ha un museu, i és que des del dia 10 fins al dia 19 hi ha una exposició dels 20 anys del Mujo Fucking Brain, que a més l'organitza Metal Defenders, on hi ha un recull de fotografies i esdeveniments que han passat durant aquests 20 anys del MUF. Més que són documents gràfics, amb els cartells, hi ha una història...
1: Petits instants d'aquests 20
0: petits anys. Petits instants, que a més és molt divertit, perquè, clar, veus la gent que porta 20 edicions, la gent que en porta 10, i la gent que joves...
1: I que seguim igual.
0: I tant, tots seguim igual. D'aquí, en aquesta taula, hi ha una persona que ha fet el pacte amb el diable que està igual. Tu i jo, DJMG, no estem igual.
1: Donava massa.
2: Els meus sacrificis de criatura.
0: Sí. Vale, però és així, que és al Museu de Can Ametller, ja t'ho dic, és a partir del dia 10 al dia 19, vale? Mm-hmm. Passeu, aneu allà, després aneu a les terrasses, fa una cervesa, i ho repto a veure que hi vagi, a veure si algú reconeix a la gent de la zona batalla de les fotos, que és molt curiós perquè o ens veieu pel carrer o no sabeu qui és de les veus que sonen. Més que ara perquè veia, hi ha una foto meva, no, dues fotos meves sense barba, vull dir que inclús la gent no va Metal Defenders, aquest és el...
1: Sí, és ell.
0: Fa molts anys d'això. Però no, anem a parlar del MUF i anem a parlar dels horaris, perquè ja estan penjats.
1: Correcte.
0: Un segon que busco la publicació.
1: El tinc aquí.
0: Ho tens tu? Pues sí, tira endavant. Sí. Tens-ho tu.
1: Res, dissabte obrim portes a les 5 de la tarda amb una fresqueta que ens anirà molt bé, segur.
0: No fa falta que us digui, aneu amb roba còmoda, amb algú pel cap, si aneu descapotats, crema solar i de més.
1: Sí.
0: Vale, aneu preparats.
1: Bebeu molt, aigua també.
0: A la barra també, sisplau. Sí. No, bebeu a la barra. Sí, de fora, sí, no. Sí.
1: I el festival, la primera banda són els Bythron, els nostres amics de Bythron, mm-hmm, que obren a les 6:15 de la tarda.
0: Mm-hmm. 17:30, diguem-ho així, millor.
1: 17:30, pels despistats i despistades.
0: Sí.
1: Els seguiran els castellonens Morfina, a 6:15 de la tarda.
0: Black Metal.
1: 18:15. Els seguiran els Dystopian Omen, de Salamanca, a 7:15.
0: Mm-hmm.
1: 19:15.
0: 19:15.
1: I seguiran el Serra Bulo, des de Portugal. Aquest tinc moltes ganes de veure'ls.
0: Sí, a mi aquests em generen curiositat.
1: A 8:15. I seguits dels Guinea Pig, des de Roma, a les 21:40. I després ens anirem a Galícia, amb Black Metal, de la mà de l'Òstregos, a les 22:40. I aquí vindrà...
0: La
1: recta final, amb una de les bandes que tinc moltes ganes de veure, que són els alemanys Profanity, a... les 23:40, Metal Tècnic, des d'Alemanya. Van punxar un tema seu fa uns programes.
0: Sí, fa un parell de setmanes.
1: I tinc ganes de veure en directe. Tinc ganes de veure com defensen el que van punxar aquí en directe. I arribarem a un dels plats forts de la nit, que són els escocesos Party Cannon.
0: Sí.
1: A 10 minuts per la una.
0: A partir, sí. A la una més 10.
1: Amb el logo més semblant a...
0: el Toys R Us que has vist mai. A més, és crec, de les úniques vegades que s'ha vist un logo a color en el cartell del MUF.
1: O almenys un logo que contestava tant que era en color.
0: Exacte.
1: I tancaran la vetllada des de Mallorca, els Unbounded Terror, a les 2:00.
0: Sí, a tot això hi ha una cosa que no has acabat de dir, és que a les 8:15 hi ha sorpresa.
1: Ah, aquí aquesta xuleta que tinc jo no
0: apareix. Sí, hi ha una cosa que posa Surprise Brain no sé què.
1: Surprise,
0: i és que... Com que estem d'aniversari, doncs això, 8:15, a les 8:15...
1: Passaran cosites,
0: vale? Perquè hi ha molta gent de Metal Defenders que s'ha treballat durant tot un any tot el tema de l'aniversari, ja no només l'exposició, sinó altres coses, i val la pena que vingueu, vale? Hi ha sorpresetes.
1: Bé.
0: Però anem a punxar alguna banda del MUF, no?
1: Sí, punxarem alguna banda del MUF. Viatgem a Salamanca per parlar dels Dystopian Omen, una banda formada el 2019, és relativament jove.
0: Prepandèmics.
1: Sí. Una banda que va començar fent death metal, thrash metal, amb tocs de metalcore, i després vam anar passant cap a death metal / greencore, que té publicat un EP i dos llarga durades, i us porto un tema del seu llarga durada del 2023, anomenat Medusa's Rage, i us porto el track número 2, anomenat My Heretic Creed, i la veritat és que m'ha sorprès, vull dir, sona molt, molt, molt bé. Vull dir, si us sembla, el punxem i en parlem.
0: I tant, fot-li.
1: Som-hi!

0: Doncs, Doniro, la canya de Dystopia Omens des de Salamanca, death metal molt canyero, i que la veu és veu femenina.
1: Sí, sí.
0: La veritat, molt guai, la veritat.
1: És d'una tal Maria Banxí.
0: Maria Banxí, hòstia, pues, Banxí. De Banxí.
2: Sí, sí, veig la Banxí.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Banxí només tu aboques a veus molt més agudes.
2: Sí, bueno.
0: I Déu-n'hi-do. Doncs sí, recordem que Dystopia Omens toquen a les 7 i quart, a les 19:15, però bueno, que el MUF obre a les 5 i fins quasi les 3 de la nit. Moltes hores de canya, de brutalitat i de passar-ho bé amb la gent de Metal Defender i els amics que vingueu, trobar-se a la família, qui sigui, o fer nous amics allà.
1: Veniu-vos a veure que repartirem abraçades.
0: Sí, i tant, i tant. Però poca estona.
1: Poca estona.
0: Fa calor.
1: Fa calor, fa calor.
0: Doncs res, anem a fer una mica de parloteo del que ha sigut el Rockfest d'aquest any.
2: Ah.
0: Anem ràpid, vale? Edició que jo personalment hi vaig anar perquè, bueno, no tenia res millor fer i tenia dies de vacances per gastar. I amb una mica dic, a veure què em trobo, perquè... No digues, anaves a dir alguna cosa, Teacher, que m'ho ha semblat?
2: Quina passió, no?
0: No, més que passió és realista. O sigui, jo parlo...
1: Estava entre casa banyar el peix o anar al Rockfest, no?
0: Exacte, una mica així. No, però sí que és veritat que comparant amb les edicions anteriors i cartells d'altres festivals que s'han fet al mateix cap de setmana, diguem que el Rockfest no estava molt bollante.
1: No és el millor cartell que han tingut.
0: No és el millor cartell, no és el millor festival tampoc, perquè com tots, que també ho deu tenir Resurrection i ho deu tenir Rock Imperium, té les seves cadències. Però va estar molt bé, jo, en veritat, sempre m'ho passo bé, trobes el motiu per passar-t'ho, veure concerts en directe, que jo durant l'any pocs concerts puc anar. Però, bueno, vam repassar una mica els tres dies i parlaré de lo que he vist, ¿vale? Anem a divendres.
1: Crònica selectiva.
0: Sí, no vaig arribar a temps per Machetelo, em va saber molt de greu, perquè els vam punxar aquí a la ràdio i són una penya que foten un traix de puta mare. I a més són per aquí a prova, no sé si entre Santa Coloma i Barcelona, però va estar molt bé. Blues Pills, molt bon concert, la veritat, amb aquesta proposta de rock i blues.
1: Ja els havies vist, tu, no?
0: Ja els havia vist també en concert i en festival, també a hores intempestives del matí en un Rockfest, que vull dir, tocar a les 4 o a les 3 de la tarda és criminal. Tiqueto, vaig veure un parell de temes. AOR Jarrotes 80, molt ben portats, una banda molt sòlida. Però després anàvem molt de la mà del que serien Pretty Maids. També Pretty Maids, banda que porta molts anys, els he vist sempre en festival, però bueno, són bandes d'aquestes veteranes, diguem-ho així, diguem-ho bé, però que tenen un directe molt, molt sòlid. Lowness per mi va ser de les millors bandes que van sonar divendres amb un... Ja és la segona vegada que venien al Rockfest.
1: Jo les vegades que l'he vist, i és molt bon sabor de boca.
0: Veus un concert molt guai, amb gent entregada, gent...
1: I molt veterana.
0: Molt veterana, té molts anys, i la veritat és que lo poc que controlo jo de Lowness, van tocar molts hits i va estar puta mare. Godheart també és banda molt bona, hard rockera, solidíssima, que també arrel del cantant va morir i va fer un relleu un altre cantant i també ho fan superbé, la veritat és que mola molt. Sex Pistols, me'ls vaig petar, vaig decidir no veure-ho.
1: No?
0: No. O sigui, no tenia la necessitat de veure'ls.
1: No tenies curiositat, a veure...
0: No, zero unitats de curiositat.
1: Aquesta reencarnació dels Sex Pistols.
0: Bueno, és que són Sex Pistols amb un cantant.
1: Clar, vull dir, no,
0: vale,
1: però bueno, no estava ni el Rotten,
0: no,
1: ni el Sick Vicious, vull dir que...
0: Per això, que era en plan, no sé,
1: bueno.
0: No, o sigui, en algun moment havia de parar per seure, menjar alguna cosa i veure.
1: Sol passar en aquests festivals.
0: I llavors era la banda a sacrificar.
1: Vale.
0: I després va venir el cap de cartell de la nit, que era Megadeth, amb aquesta gira d'expedida. I jo haig de dir que jo vaig veure un molt bon concert i que el vaig gaudir molt. Sí que
1: I la veu?
0: A veure...
1: La que ens esperàvem...
0: La veu és el que t'esperaves. El pobre Dave Mustaine té un fil de veu i no s'aguanta. ¿Vale? No s'aguanta. Toca la guitarra molt bé, però la veu no li fa justícia. A més, en el sentit de que tu veies que la veu estava tractada perquè ell, encara que cantés amb un fil de... No, però que ell, encara que cantés amb un fil de veu, se sentís bé.
1: Bueno.
0: Jo m'he sentit més decepcionat en altres concerts de Megadeth. En aquest, no. El setlist molt bé, ells molt bé, el show molt, molt sobri, perquè altres vegades que els havia vist portaven 3.000 pantalles i 3.000 històries, aquí no hi havia pantalles, només hi havia una pantalla darrere que posava Megadeth i punto.
1: Megadave?
0: Megadave i punto.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ens anem a dissabte. Aquí vam arribar tard. Aquí s'ha de dir que moltes bandes del matí no les vam veure. De primera hora de la tarda no les vam veure. Estàvem debatint-nos entre veure Primal Fear o Napalm Death. Què vam anar a veure?
2: Aquí entro jo.
1: Jo crec que vam anar a l'ombra. No?
0: Vam anar a l'ombra a veure el concert de Napalm Death, la veritat. Va ser un concert molt divertit. Jo ja els havia vist, és un concert de...
2: Jo no, molt sorprenent.
0: Que no saps si veus... És el que deia la Titxa. No saps si veus greencore, punk...
2: Punk. Si li baixes el volum, l'actitud de la persona és
1: greencore amb esperit punk.
0: A més, ell va amb les pintes de Ruthless, saps? Vull dir, sí, amb els texans, els tirants i una samarreta blanca.
1: Sí, Rudy Boy.
0: Rudy Boy, però molt guai, la veritat. Ens ho vam passar molt bé. A més, estàvem a l'ombra de la supercarpa, amb el que estava molt bé. Testament, molt bon concert. La Chuck Billy i companyia és de les bandes més sòlides que pots veure en lloc.
1: Banda que no falla mai.
0: No falla mai, aquesta banda, la veritat. La veritat és que molt i molt bé. Vam veure un tros del concert, quasi de la meitat cap al final. Però també veus una banda super sòlida, es nota els 50 anys de carrera, no d'aquesta formació, sinó sobretot del Wolf. Però també és veritat que amb el senyor Tornillo ja porta, crec
1: que... És del 2010, si no m'equivoco.
0: Ja porten uns quants anys i tu veus que la banda tira molt bé. Sí. Van tocar temes nous, van tocar temes clàssics d'Acet, van haver-hi col·laboracions, va pujar el Rush Shippers de Primal Fear a més.
1: Molt bé.
0: I després també va pujar el Chuck Billy. Que aquí, el del Chuck Billy s'ho podien haver estalviat, perquè el van fer pujar a col·laborar a cantar a Balls to the Wall, i jo vaig veure com li posaven les lletres de Balls to the Wall i que el tio no s'hi veia ni amb les ulleres. Llavors tu veies que cantava quan no tocava, deixava que el Tornillo fes l'entrada i després entrés ell.
1: Era una mica karaoke de Cap d'Any.
0: Sí, una miqueta, era karaoke de Cap d'Any. Dic tot això, que hi ha hagut una mala notícia, és que el camió de producció d'Acep el van assaltar en una parada d'autopista i li han robat material al senyor conductor d'Acet, entre ells una guitarra del Wolf.
1: Bueno, és que va passar això i després va haver-hi el material fotogràfic.
0: Ara, l'altra banda. Sí, sí. Després d'Acet va venir Halloween, també 2 hores llargues de concert, van fer un concert una mica llarg, però molt bo. S'ha de dir que la formació ara, amb tota la gent que ha passat dels dos cantants, que és l'Andy Deris, el Michael Kiske i el propi Kai Hansen, més... La formació de Halloween d'ara, la veritat és que aquesta això funciona molt bé. És la segona vegada que els veia amb això. I la veritat és que està molt bé. El setlist ben trobat. Sí que potser faltaven molts temes clàssics. Hi havia alguns temes nous o temes que podrien ser seminous, perquè hi havia del disc anterior amb el Danny Deris en solitari. Però la veritat és que, primer, un show de llums impressionant. Un show de pantalles també molt guai.
2: I... Una actitud molt simpàtica,
0: sí,
2: molt
0: són, bon rotllo, són majos.
2: Empasten les veus, no, superbé, es porten superbé entre ells, no sé, sí. molt adorables.
0: I després d'aquí, el Guilty Pleasure del concert de Sabaton, que jo és a dir que ja m'ho vaig passar molt bé, tenia moltes ganes de veure'ls, i és això, és els Manowar d'aquesta era? Sí, són els Manowar d'aquesta era, però la veritat és que no sé qui ho deia, que dic, si aquest és el dia que Maiden es jubili, les bandes següents que vindran, una d'elles serà Sabaton en les produccions dels concerts, també no serà Mon Amarth, ho serà Arch Enemy, i Halloween, si encara funcionen. El setlist molt ben trobat, amb temes nous i temes vells, molta producció, pantalles, em van crear la necessitat de tenir una tarima per la bateria en forma de tanc, perquè jo no he vist un bateria que toqués més amunt en ma punyetera vida.
2: Fantàstic.
0: I ells són simpaticots. Vull dir,
2: sí, s'ho passen
0: bé tocant, i entre ells veus que hi ha bastant bon rotllo. I d'aquí acabem el dissabte per anar el diumenge, que el diumenge era el diumenge de Punkis.
1: Diumenge
0: de Punkis, que aquí sí que vam coincidir tots al festival.
2: A mi em va sorprendre, em va emocionar aquest dia. No m'ho esperava, eh? Jo, normalment, quan vaig al Rockfest, sempre tinc una o dues bandes que porto tota la vida volent anar-los a veure, perquè ja existien a l'època el meu pare, jo què sé, no? Deep Purple, bueno, ja els havia vist, però bueno, UFO...
1: Alice Cooper, sí.
2: Exactament, Alice Cooper, molt bon exemple. I aquest any... Els únics que tenia una mica aquest sentiment era Halloween, no els havia vist mai, em feia molta il·lusió. Després Bad Religion, ara us explicaré, i una mica...
0: Offspring.
2: No, Offspring ja els havia vist. I Sabaton. A mi sí que em feia gràcia veure el Sabaton. I tot i així, i tot i que en principi quadra més amb la música que m'agrada, la música del dissabte, em va emocionar molt més la del diumenge. I ara m'explico, perquè era veure com la meva adolescència... Saps? És a dir, no estic veient les bandes del meu pare i que és normal que ja són vells. Estic veient com els ídols meus de quan tenia 14 anys estan vells. Però, bueno, però ahí estan, no? Estan...
1: I molt ben portats.
2: Molt ben portats, però... Oh. I després, que realment... O sigui, em vaig adonar que eren cançons que eren molt més emotives i polítiques i compromeses. I també vaig donar-me compte de perquè quan va sortir, per exemple, el grunge, que era més o menys per aquesta època, no, a mi em va relliscar totalment. Me la va relliscar perquè, clar, jo estava escoltant una cosa que era molt més potent, ràpida, saps? Divertida... bueno, en fi, que jo entre els 14 i els 17 anys estava turbo flipada pel hardcore melòdic de la Epitaph, per totes aquestes bandes, aquí faltaria NoFX, jo què sé, Rancid i aquesta penya, i tinc aquesta sensació d'autotraïdoria, així com la ràbia que fot aquesta penya que diu, ah, escoltes heavy, jo ho escoltava quan eres jove, quin fàstic que em fas, jo no ho he deixat d'escoltar, però jo sí he deixat d'escoltar hardcore melòdic, i a mi, pues, escoltant aquestes tres bandes, també l'Evaristo, em va fer
0: caure...
2: Jo
0: haig de dir que amb el concert d'Evaristo vaig flipar.
2: A mi se'm van caure els pelos dels sombrajos i vaig pensar, però per què he deixat d'escoltar aquesta música? I la darrera cançó d'Evaristo, que va acabar amb Ellos dicen mierda, a mi em va deixar plorant. Així mateix t'ho dic. Ja està. Que bé, crònica emocional.
0: Crònica emocional. No, si és això, vull dir, jo Evaristo no l'he vist en ma punyetera vida i m'ho vaig passar molt al concert. Bad Religion tampoc els havia vist. Sí que havia escoltat alguna cosa, però realment... punk rock a 80 dels 90 també, i encara segueixen.
1: Sí.
0: Què més va venir després d'això? A Powerwolf sí que vam fer un descans, que veient el cartell Powerwolf en aquell moment no pintaven res, però suposo que els havien de col·locar en algun moment.
1: Bueno, van començar amb Orden Organ.
0: Orden Organ, sí. Bueno, és que era Steel Panther, Order Organ...
1: No, primer Order.
0: Order Organ, Steel Panther, sí. I després tots els... Que...
2: Massa calor, però si no ja els haguis anat a veure, m'encanta.
1: Sí, que es van fregir.
0: Sí, no, ells han penjat fotos d'ells vermells.
1: El cantant va, que portava una espècie d'armadura, va fer un comentari de, bueno, el pròxim concert que sigui el gener, no, jajaja. Ja, ja.
0: Bueno, ah, sí, perquè en Benjamin morir. També no...
1: Sí, Benjamin...
0: jo no el vaig veure.
1: Vam anar a l'ombra, Vale. Steel Panther va estar molt bé, com el seu rotllo,
0: el seu show.
1: I es van fregir. I les acompanyants que portaven anaven més lleugeres de roba, potser no van passar tanta calor,
0: sí, però
1: bueno,
0: igualment...
1: és el que té.
0: No, i després, clar, després de Powerwolf, que és el que dic abans, és una mica la mateixa fórmula que Sabaton, temes molt, molt recurrents, molt fàcils d'entrés, molt identificables, però també porten una escenografia digna de les grans bandes.
1: Sí.
0: Molt espectacular, petards, de tot. Després va venir Offspring, per mi va ser el concert del Joan dels 14 anys, ja estava superfeliç, perquè...
1: Tornem tots a l'institut.
0: Hombre, i tant, tio. Més a... Sí que és veritat que va haver un moment, que això ho deia l'Uri que ens acompanyava, diu, hosti, potser parlen una mica massa. Sí, potser sí. Pecaven una mica de fer transicions d'entre temes un pèl...
1: Aquest minut de bromes podia ser un tema, no?
0: Sí, una vegada sí, però quan ja portava molta estona a bromes... Però la veritat és que van repassar tota la discografia...
2: I al final... No es van deixar cap, veus? A diferència de Halloween, que ells van deixar dos o tres, i no els hi perdono, Offspring ho van tocar tot.
0: Sí, ho van tocar tot, la
1: veritat. Va sonar molt bé, el Dexter Holland es conserva molt bé.
0: Sí,
1: recordem que té 60 anys, encara que no...
0: I un doctorat en microbiologia.
1: Biologia, correcte.
2: Biologia molecular, penso. Això. Però l'altre també, el Greg Graffin, també és doctor, crec que en literatura, ara ho miraré, i també està, a part que està descapotable, el tio ha perdut el pèl, i no fa cap d'ells, eh? Els Offspring estan una mica més produïts estèticament, però els Bad Religion, supernaturals, de carrer, casual... I no sé, bueno, jo estava terriblement enamorada d'aquest senyor quan tenia 14 anys, eh? Em semblava el tio més llest i més brillant, a més totes aquestes lletres inspirades amb Chomsky i molt natural, i continua sent un tio molt natural, que passa és que ha perdut la capota, bueno, no els pèls, però bueno, que estan molt bé. Ojalà que continuïn molts anys més.
0: I després l'última banda de la nit era Calavera AD, que bàsicament són els germans Cavalera, el Max i el Leo Cavalera, tocant el Caos AD sencer. Jo aquí em vaig quedar poca estona, vaig veure els dos o tres primers temes i va ser brutal.
1: Espectacular.
0: Però vull dir...
1: En un escenari que feia homenatge a la portada d'aquest sí. àlbum de 1993, a Sepultura, sí. i que van tocar tots els temes del...
0: Però no tocaven en ordre, no?
1: No, no, no tot en ordre.
0: No estava en ordre. No, vale.
1: Sí que van començar amb Refuse Resist.
0: Sí, això sí.
1: I el War for Territory van triar cap al final. Ens va quedar penúltim o així.
0: Vale.
1: Però sí, sí, i van sonar...
0: No, no, sonaven de conya, més. Com que ja quedava poca gent, vam poder anar bastant endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: I dius,
1: però l'experiència de prop.
0: I va estar molt bé, la veritat. A més, em fa... Crec que no erro si el logo de Calavera ID amb el tema del Caos ID... Crec que hi ha la mà del dissenyador del pol de Branca Studio, crec que recorda. No seria la primera vegada que fan coses junts. Vull dir que estava molt bé.
1: Molt bé.
0: Posem
1: alguna cosa de música?
0: Posa Cabalera, tio.
1: Pues venga,
0: posa Cabalera, posa Sepultura amb aquest temazo. I res, l'any que ve ja hi ha dates del Rockfest, 4 dies de festival.
1: Sí, 1, 2, 3 i 4.
0: 1, 2, 3 i 4, de dijous a diumenge, i les entrades pues, estan ara mateix a 195, en tot inclòs. Però és un festival que, depèn de com hauria de començar a millorar coses, cartells, preus de dins, preus de fora, i la infraestructura, si el temps ha de ser aquest ja tots els estius, potser fer-lo al juny. Ho deixo aquí.
1: Bueno, això
0: ja entra dins els circuits dels festivals i dels concerts.
1: No, són més claus dels circuits del sol i dels circuits de les bandes.
0: Exacte, això, bàsicament. Bueno.
1: Anyway, viatgem al 1993, quan Sepultura molava molt, i posarem el tema de que hauria aquest Chaos ID anomenat Refuse Resist.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clàssic de Sepultura, Refuse and Resist del Cavallos ID de 1993. I això va sonar atronador al Rockfest el diumenge a la nit. Ostres, és que per mi va ser una mala hora per aquesta gent. Vull dir, ostres, després de tres dies...
1: Jo treballava el dia següent, aquí ho deixaré.
2: Una mala hora, però també un gran grup per acabar.
0: Sí, això sí, això sí, això s'ha de dir.
2: Clar, també pensa que si fiques algú, un grup que no tingui molta tirada, la gent
0: no es queda, i això passa més una vegada. Sí, vull dir que...
2: I al fons recordem que diumenge el Meto tanca a les 12 i que, bueno, la gent desfilava per anar a casa.
0: Ràpid. Molt bé. Què tenim? Tens de punxar algú més?
2: Un tema petitet i...
0: I canes, i
2: tal. Sí, sí.
0: Doncs mira, jo tinc un tema que canviarà totalment de registre. Una banda anglesa que es diuen Green Lung, ¿vale? Els hem punxat aquí. Abans feien... Dic abans. Abans feien Doom, ¿vale? Però és que ara s'han passat...
2: Ja no?
0: No. El tema que us porto serien els... Atenció com ho he descrit. Deep Purple, ¿vale? Rollo Deep Purple, però necròtic, en el sentit de foscor, alegre, una mica trollfest, però en l'àmbit del hard rock, sí.
2: Dark Deep Purple.
0: Dark Deep Purple, ¿vale? és forma part del seu nou disc, però us poso el single, ¿vale? Es diu Necropolitan Line, ¿vale? O sigui, per això he dit necròtic. A mi m'ha volat molt perquè és això, serien els Goblins... O sigui, Deep Purple Goblins, ¿vale?
1: Sí,
0: que raro. Sí, estic dient les expectatives molt altes o m'estic definint com el cul, vosaltres mateixos. Però són Green Lung, Green Line, Necropolitan Line. Fot-li.
2: Som-hi.

0: Oh, yeah, sí, sí, a veure...
1: Tot arreu al mateix temps, eh?
0: Sí.
1: Una miqueta punk, una miqueta circense...
0: Sí, a veure...
1: Molt descaradament Deep Purple.
0: Al principi m'ha recordat molt a Helicopters, però sí. Després no, després se'n va el Deep Purple, el moment de solos de teclats i guitarra és molt Deep Purple.
1: I aquesta
0: el
1: videoclip és molt divertit. El de cantar entre moltes cometes.
0: Sí, el cantar sí que és veritat que, jo t'ho dic, és una mica Goblin, saps? O sigui, molt estrany, però jo dic que han passat del Doom a aquest format que a mi ja m'agrada, vull dir, és una cosa diferent. Però bueno, res, fem a la recta final del programa i recordeu abans de res això, dissabte, demà, a les 5 de la tarda, obren portes al MUF, fins a les 3 de la nit, un munt de bandes, un munt de gent, canya, black metal, death metal, green, tots, nosaltres també estem per allà, o sigui, us esperem a tots.
2: Amor i fantasia.
0: Aneu a la barra, consumeu la barra i no feu botellons, sisplau. I ara, Cares i Calbes, en què acabem aquest programa, DJ?
2: Doncs acabem amb l'últim àlbum que van treure els separats, The Strapping Joulat.
0: Ostres!
2: Sí, ostres. Sí.
0: Mira, aquí falta el...
2: Sí, sí, sí, falta
0: el capità.
2: Falta el capità. Pues mira, superb.
0: Sí.
2: L'últim àlbum que van treure abans que comencés el senyor...
0: David Townsend a fer projectes Townsend.
2: Townsend, sí.
0: Townsend coses.
2: De Townsend Company. un discazo, i realment és un bon àlbum d'entrada a lo que és Strapping i potser també a lo que és Devin.
0: Vale.
2: I perquè és un àlbum que passa una mica com els últims, o sigui, faig una mica la comparativa com els últims àlbums que van treure Black Sabbath amb Ozzy abans que marxés, que ja es començava a veure el que faria ahir en solitari amb Randy Rhoads, no? I ja es veu una mica els dos mons. O sigui, és un tema molt catxondo, el tema és Far Beyond Metal, i bàsicament és... Els canvis que fa entre veu trencada i veu entre tenor i neta són impressionants. I és un tema que és la festa. És un tema que és la festa i les parts netes són realment de llagrimeta. Poca cosa més. Vull dir, disfruteu, 20
0: ens veiem,
2: anys...
0: Ens veiem demà dissabte al MUF i porteu-vos bé. Bona nit!
2: Bona nit!
0: Vagi bé! Bona nit.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cat, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.